0: Informativa. D'aquí una hora, el torn ja de l'informatiu de Ràdio Castelldefels amb més notícies en detall. Fins ara.
1: Castelldefels, avui,

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

Descobreix les millors bandes i les novetats de l'escena indie. La teva dosi setmanal de rock és a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ai, per cert, tens pensat d'apuntar-te a la rua de Carnaval?
2: Sí, però encara no ho he fet, és que vaig de bòlit.
1: Doncs afanya't, perquè em sembla que hi ha un nombre limitat de participants.
0: En català, quan ens referim a una quantitat indeterminada, la paraula que utilitzem és nombre. Per exemple, aquesta temporada ha augmentat el nombre d'oients de Ràdio Castelldefels, o bé, un gran nombre de persones ha visitat l'exposició. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: Castelldefels, així som!

0: Los aniversarios del 2026.
1: Guitarras amb ànima. Ritme i molt de sentiment. Cada setmana tens una cita amb el millor blues. El racó del blues a Ràdio Castelldefels.

0: Coração partido!
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Provem en català.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: La vida está llena de momentos mágicos, únicos e inolvidables. Y en Musicalia siempre encontrarás un tema y una canción que te lo recordará.
1: Avui, 17 de setembre de 2026, Musicalia inicia la seva temporada número 16. En el nostre programa, segurament el millor de la ràdio temàtica musical europea, la música es vesteix de gala i etiqueta, perquè la vida està plena de moments màgics, únics e inolvidables, i aquí sempre trobaràs una cançó o una melodia que t'ho recordarà. Amb Sebas Andrade al control tècnic, avui al Musicalia Top Hits d'avui, un servidor, Diego González, us presento la segona part del nostre programa dedicat a la música catalana. Cat Sons, segona part. Un nou recorregut per més cançons emblemàtiques, mítiques i transcendentals de la història de la música catalana i en català. Comencem amb tot un símbol de la nostra cultura. El 24 d'octubre de 1971, Pau Casals va rebre la Medalla de la Pau de l'ONU de mans de Liu Tan. En el seu discurs va pronunciar la històrica frase «I am catalan», per reivindicar la seva identitat i va recordar la tradició pacifista de Catalunya. Finalment, va interpretar al violoncel la nadala tradicional, el cant dels ocells, com a símbol de llibertat.

el pop. Publicada l'any 1967, Cançó de matinada va fer història en convertir-se en la primera cançó cantada en català que va assolir el número 1 de les llistes de vendes a tot Espanya. Joan Manuel Serrat signava així una de les primeres poètiques i grans obres d'art de la nova cançó que va marcar a tot un país. Un tema que va obrir les portes de les ràdios a la música en la nostra llengua, consolidant el noi del Poble Sec com la gran veu d'aquella generació.

sense cap mena de dubte, una de les composicions més belles i intenses de tot el cançoner d'en Lluís Jac. Amor particular, inclosa en el seu àlbum d'Estimo, de 1984, aquesta peça és un agraïment etern i apassionat al seu públic per tots els anys d'estimació incondicional. Una balada imprescindible d'harmonia delicada que va esdevenir un clàssic instantani dels seus directes, demostrant la capacitat del cantautor empordanès per convertir sentiments privats en veritables himnes col·lectius.

0: L'any 1974, l'artista d'Alcoi, Ovidi Montllor, va publicar Homenatge a Teresa, aquesta joia costumista i emotiva dedicada a la senyora Teresa, un personatge real de la seva infantesa, un dels temes més emblemàtics i poètics de la cançó d'autor a la nostra llengua. Una peça plena de sensibilitat, ternura i memòria popular que retrata l'afecte pur d'un nen consolidant l'estil únic i compromès d'Ovidi en la història musical valenciana i catalana.
1: I que el rei de l'Orient no existia ni llops ni esperits, ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenya a ballar, a cantar i estimar.

ara de gran comprenc tot el que per tu sé i et llenço un homenatge als quatre vents. Sempre et recordaré a tu, Teresa.

El grup de Santa Maria de Corçó, els Esquirols, va immortalitzar l'any 1980 Torna, torna, Serrallonga, peça clau del folk català, dedicada a la figura del mític bandoler Joan Sala Serrallonga. La cançó s'ha convertit en un autèntic himne popular transmès de generació en generació, amb una melodia tradicional contagiosa i una energia reivindicativa. La peça manté viu l'esperit d'una època on la música d'arrel tornava a omplir places i trobades col·lectives.

inclosa en el seu disc Plou i fa sol de l'any 2001, Camins és el segon gran himne indiscutible de Sopa de Cabra. Una cançó sobre la vida, el futur i les eleccions personals que ha esdevingut una de les peces més cantades i recordades de la història del rock català. Amb la veu de Gerard Quintana, aquest tema es va convertir en la banda sonora de comiat per a tota una generació en moments de canvi.

publicada l'any 1990 dins del disc Quina nit, El tren de mitjanit, signada per Pep Sala i l'enyorat Carles Sabater, és un dels pilars fonamentals de Sau. Una composició plena de màgia, melancolia i energia rockera que continua totalment viva en el record col·lectiu. Un viatge nocturn, inoblidable, que capturava l'essència del rock dels 90 i que va consagrar la banda de capdamunt del panorama musical. Molta gent

valencià, un grup que va saber retratar com ningú l'humor, la ironia i la cultura popular, aquest va ser La Trinca. Amb Festa Major i Passi-ho bé, la formació va assignar un dels seus temes més coneguts i festius, convertit en el millor comiat i celebració popular. Amb el seu estil satíric inimitable, el trio d'Arenys de Mar va fer d'aquesta cançó del 1985 la sintonia indispensable per tancar qualsevol Festa Major amb un somriure.

L'any 2002, la banda mallorquina Antònia Font va publicar el seu disc homònim, encapçalat per aquesta joia pop de ritme contagiós i lletra surrealista. Alegria, un tema absolutament icònic que va marcar un abans i un després a la música balear i catalana. Amb les seves imatges poètiques i quotidianes, Joan Miquel Oliver i companyia van definir un so fresc, elegant i lluminós que va fascinar a la crítica i al públic.

0: covard de mi.
1: Els barcelonins Manel van revolucionar la música en català a finals dels 2000. L'any 2011, dins del seu aclamat disc 10.000 formes de mirar al mar, van llançar Benvolgut, una brillant composició pop que es va convertir ràpidament en un clàssic modern. Amb una lletra enginyosa sobre exparelles i una producció cuidada al mil·límetre, el grup va fer història liderant les llistes de vendes estatals.

el grup català Obrint Pas va marcar a tota una generació fusionant ska, rock i instruments tradicionals com la dolçaina. Publicada l'any 2004, La Flama és el seu himne més intergeneracional i vibrant, símbol d'energia i identitat. Un tema d'esperit indestructible que encenia les pistes i pavellons d'arreu del territori, convertint-se en la banda sonora indispensable del moviment festiu i combatent.

Chango va ser un dels grans fenòmens musicals de la dècada del 2010. Dins del seu àlbum El cor de la terra de 2017 van incloure Una lluna a l'aigua, una cançó festiva, plena de ritme i positivisme que va posar a ballar a milers de persones a tots els festivals. Fusionant sons del món, reggae i pop, el grup de Alter va crear una veritable cant a la vida que va batre rècords de reproduccions.

Destaca en dia la formació Zo va irrompre amb molta força l'any 2014 gràcies a aquesta cançó. Fusionant rap, electrònica i vents, Estiu es va convertir de forma immediata en un fenomen viral i un dels grans temes de la música urbana en català. Amb la lírica potent d'en Panxo, aquesta composició va obrir un nou camí sonor que revolucionaria les festes i escenaris d'arreu.

és el món. Publicat l'any 2018 dins de l'àlbum La Gran Vida, aquest tema de Búhos s'ha convertit en un autèntic rompepistes intergeneracional. Amb milions de reproduccions, Volcans és una de les cançons més festives i populars de la darrera dècada. Una melodia d'eufòria col·lectiva i vents potents que ha omplert concerts i que s'ha transformat en un clàssic modern infal·lible.

Els usonencs, o Cas Grasses, van signar l'any 2021 una de les cançons més emotives de tota la seva trajectòria. La gent que estimo, una preciosa col·laboració amb la cantant i trombonista Rita Pagès, guardonada als Premis Enderrock i convertida en una joia del pop contemporani. Amb una atmosfera delicada i una lletra plena de sensibilitat, aquest tema és una preciosa declaració d'agraïment cap a les persones que ens salven.

un autèntic fenomen de masses que va fer història l'any 2023. El duet de Mataró, de Tietz, va revolucionar el panorama musical fusionant la sardana tradicional amb els ritmes urbans del reggaeton, guanyant múltiples premis enderrock amb una cançó icònica. Coti per Coti, un èxit descomunal sense precedents que va aconseguir apropar la dansa tradicional a milions de joves a les ràdios i plataformes.

Amb el seu estil mestís i encomanadís, Doctor Prats va publicar l'any 2018 aquesta cançó plena de missatge positiu i ritme. Caminem junt, un tema que convida a superar les adversitats i que s'ha consolidat com una peça imprescindible de la nostra escena contemporània. Amb la seva combinació d'electrònica i brass band, la cançó transmet una vitalitat radiant que contagia optimisme des de la primera nota.

I per tancar aquest Cançons segona part, per tot a l'alt, el duet de baix Figa Flowers, grans triomfadors de la nova onada urbana. L'any 2023 van publicar aquesta cançó fresca i addictiva que s'ha convertit en un autèntic fenomen i un número 1 indispensable. La Marina està morena, un clar exemple de la gran regeneració de la música catalana, tancant el programa amb l'energia més vibrant de l'actualitat. I fins aquí aquest Cançons segona part a Musicalia Top Hits. 18 noves cançons que formen part del nostre patrimoni cultural, des dels clàssics de sempre fins als sons més actuals del panorama musical. Gràcies per acompanyar-nos un dia més a Ràdio Castelldefels. Recordeu que teniu tots els nostres podcasts disponibles a la ràdio a la carta de Ràdio Castelldefels.

0: L'actualitat ens porta aquest matí en primer lloc cap als Estats Units perquè Pedro Sánchez ha defensat aquesta matinada davant de l'Assemblea General de l'ONU la gestió que el govern ha fet de la crisi a Ceuta.
1: Donde la desigualdad, la desesperación y la desinformación han alimentado una de las crisis de migración irregular más importantes de los últimos años. La tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo, pero mi país, España, no va a hacerlo.
0: Sánchez també ha carregat contra les polítiques de Donald Trump davant del plenari, on també hi ha intervingut el president de l'Iran. Enviat especial a Nova York, Oriol Serra, bon dia.
2: Bon dia. Un president iranià molt combatiu assegurant que cap atac quedarà sense resposta i un president ucraïnès advertint que Putin no té límits i que és una amenaça imminent per a Europa. Aquests han estat els protagonistes de la segona jornada d'aquesta Assemblea General de l'ONU.
0: De seguida tornarem a Nova York, que en una atenció als mitjans Pedro Sánchez també ha parlat de les joies de Zapatero, per dir que manté la confiança en l'expresident, i li han preguntat pel fet que la seva dona vagi a judici. Sobre això ha respost que està tot dit des de fa temps. El president del govern espanyol també ha fet una crida als partits per aprovar un nou decret sobre habitatge. Això després del desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a Madrid, que avui veureu a totes les portades dels diaris i que ahir van treure de casa seva en camilla i ambulància. És un mes dels molts desnonaments que hi ha cada dia, però aquest ha generat una gran mobilització social. Fins i tot a Barcelona hi ha hagut mobilitzacions en les últimes hores. Per cert, sobre habitatge, avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que la pressió de l'Ajuntament contra els pisos turístics il·legals està tenint uns efectes més aviat discrets. En un any només s'ha reduït un 10%. A les principals plataformes immobiliàries encara se'n poden trobar més de 500. De seguida ho ampliem. En esports, avui comença l'Eurolliga de bàsquet al Palau a 8:45, Barça Efes d'Istanbul. Podreu seguir el partit a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I a la Champions femenina, debut amb golejada del Barça.
3: L'UA fa la passada cap a Payer, la rematada de Payer i el gol. El cinquè del Barça, el gol d'Eva Payer.
0: 2-5 al camp del París. Les blaugranes comencen amb bon peu el camí cap a la cinquena Champions. I pel que fa al temps, doncs pocs canvis, no? A l'Eicordomí, sol, calor... Seguim així?
4: Bon dia. Sí, seguim sense canvis, seguim amb sol, amb temperatures avui una mica més altes. Encara podríem pujar 1 o 2 graus a l'interior i arribar amb més facilitat als 33 o 34 graus. Això es mantindrà així encara tota la setmana. A partir de diumenge al vespre pot començar a canviar i la setmana que ve ens arribarien ja petits ruixats.
0: Doncs així comença el dia de la Mercè. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio tindrem l'anàlisi de Jofre Llombart, Oriol Marc, Claudi Pérez i Alicia Puig. I a 11:45 coneixerem la història del restaurant Cinco Hermanos, una institució que visitarem a l'espai de la taverna. I quan passen 4 minuts de les 6 del matí, comencem aquesta hora el repàs de l'actualitat amb Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. La pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals està tenint uns efectes limitats. Si mirem l'últim any, l'oferta ha caigut només un 10%. Però si posem el focus en els últims mesos, fins i tot veiem un repunt considerable.
7: Els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu. El consistori n'ha detectat 525 aquest agost. Són 167 més que al maig, quan hi havia 358. Respecte a fa un any, se n'ha trobat una seixantena menys. Airbnb segueix sent la plataforma que concentra més il·legalitat. El 2025, l'Ajuntament i Airbnb van signar un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde Jaume Collboni era controlar-ho de manera més efectiva.
8: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa o quin model de turisme defensa. No permetrem cap empara de la il·legalitat.
7: L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis. S'ha passat dels 6.000 pisos il·legals actius a detectar una mitjana de 300 o 400 anuncis il·legals cada mes. Airbnb argumenta que disposen d'una clàusula estricta segons la qual, si els propietaris no acrediten que tenen una llicència real d'habitatge d'ús turístic, l'anunci de l'apartament no surt publicat al web.
0: Els principals afectats que continuïn aflorant apartaments turístics sense llicència són els veïns.
7: A la bústia de queixes i denúncies del matí hem rebut el missatge de la Núria, veïna de la Barceloneta.
6: És un mal de cap que tenim. Primer, perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmès per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
7: L'Ajuntament de Barcelona té el compromís de revocar el 2028 totes les llicències de pisos turístics vigents, que actualment són 10.500.
0: Si voleu fer arribar les vostres queixes i denúncies al Matí de Catalunya Ràdio, podeu fer enviant un missatge al 636 36 06 09. I d'habitatge també se n'ha parlat a Nova York. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i del ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des de fa 70 anys i que s'ha convertit en el símbol d'una realitat sovint normalitzada.
9: El president espanyol ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva. També ha enviat un missatge a la resta de partits.
10: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Les paraules de Sánchez han arribat després que milers de persones sortissin als carrers de Madrid, també de Barcelona, per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
9: Unes 10.000 persones es van concentrar ahir al vespre a Madrid en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana. Els convocants han recordat altres casos recents i han acusat el govern de Pedro Sánchez de no haver sigut prou valent per tornar a tirar endavant la normativa antidesnonament. Sentim Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres.
11: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments, que regula lloguer de temporada, que regula lloguer d'habitacions i que protegeix els llogaters. I el PSOE, en comptes de posar-se del cantó de la Mari Carmen, el que ha fet és ignorar el problema i enviar-los la policia.
9: El sindicat de llogateres amenaça amb la convocatòria d'una vaga general per l'habitatge si dimarts que ve el decret que ha promès Sánchez no rep el vistiplau del Consell de Ministres.
0: I ha dit que ha aturat in extremis el desallotjament d'una família sense recursos que està ocupant un pis de protecció oficial de la Generalitat.
7: L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha demanat la suspensió del procediment quan la família ja estava preparant-se per sortir.
0: Anem a Vignati Adell.
12: La notícia ha arribat quan la família portava estona recollint les seves pertinences i els Mossos d'Esquadra desmuntant el dispositiu de seguretat. Es tracta d'una de les 11 famílies en situació irregular que estan als antics pisos de l'obra social La Caixa, que des del 2024 són de titularitat pública. La demanda de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i Lluçanès per aquestes famílies la resumeix la Clara Cussó.
13: Com a famílies que estan en situació de sensellarisme, hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer.
12: El consistori diu que no es poden normalitzar situacions que generen disfuncions. L'alcalde, Albert Castells, ha dit que el problema s'ha d'atacar d'arrel.
14: O tallem això del soc arrel o ens anem a l'abisme real.
12: Des de Vic, Nati Adell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sí, sí, 9 minuts al matí. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
9: El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
0: Tornem a Nova York, Oriol Serra.
2: Hola, bona nit. El president del govern espanyol s'ha referit a la crisi migratòria de Ceuta com una de les més greus dels últims anys durant el seu discurs davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania afrontarà la situació respectant els drets humans i no escollint el camí fàcil, sinó el més just.
15: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. i tampoc, lògicament, una ciutat espanyola com Ceuta.
2: Sánchez ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta sense esmentar cap nom. Ha defensat la reforma del Consell de Seguretat de l'ONU perquè sigui més just per tots els països i també el nomenament d'una dona llatinoamericana perquè sigui la successora del portuguès Antonio Guterres com a secretària general de les Nacions Unides. Guterres acaba el seu mandat a finals d'any. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Nova York.
0: També ho hem estat seguint aquests dies. Rècord d'abstenció a les eleccions legislatives del Marroc.
7: El 62% dels marroquins amb dret a vot no han anat a votar. És l'índex més alt en els últims 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació en una societat amb una elevada desconfiança en els partits polítics i en el mateix sistema.
0: Enviat especial a Rabat, Nando Zanoguera.
16: S'han confirmat les previsions dels analistes i la participació a les eleccions d'ahir ha estat la més baixa de les últimes dues dècades. La sensació de desafecció s'ha estès en un país on el rei presideix de facto el govern, nomena els quatre ministres més estratègics i amb una macroeconomia de grans xifres que no s'estén a la política social i a les oportunitats dels joves. Mohamed Sisa nomenarà el pròxim primer ministre a partir de la llista més votada i el cap de govern haurà de configurar un executiu de coalició. El pròxim gabinet gestionarà el Mundial 2030 i, de fet, la revelació estrella d'aquesta campanya, amb punts per arribar a encapçalar l'executiu, ha estat el president de la Federació Marroquina de Futbol. Des de Rabat, Nando Zanoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a aquesta notícia, la CIA alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia?
9: Sí, si més no, el que publica avui El Mundo diu que el Kremlin ha posat en el punt de mira els països mediterranis segons informacions que els serveis d'intel·ligència dels Estats Units haurien fet arribar a diversos països europeus. El diari cita una font propera al Ministeri de Defensa lituà que assegura que els russos textualment faran servir drons i els llançaran des del mar ocults al contenidor d'un vaixell. Les autoritats lituanes sabrien fins i tot el tipus de dron que els russos podrien fer servir contra Espanya, França o Itàlia. Un Gerbera d'aproximadament 2,5 metres d'envergadura i un abast màxim declarat de 600 quilòmetres, depenent de la càrrega explosiva que porti. Seria una resposta al subministrament d'armament, dades d'intel·ligència i assessors militars a Ucraïna. Lituània tindria aquesta informació des de després del misteriós viatge del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscou el 25 d'agost.
0: I qüestió destacada també de les últimes hores, José Luis Rodríguez Zapatero demana ara al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar que les joies milionàries de la seva caixa forta són un regal del rei saudita del 2007.
7: La seva versió és que van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat.
0: Ara a Madrid, Paula Brujats.
17: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraband i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita el 2007 de viatge oficial a Madrid. L'expresident espanyol ha trigat 3 mesos a aclarir l'origen de les 12 peces, collarets, arracades i braçalets de maragdes, safirs i or blanc que guardava al seu despatx sense declarar i que tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques aprovat pel seu mateix govern. Ara espera que l'Aràbia Saudita confirmi el jutge que les joies són un regal. De moment, Zapatero ha enviat 2 cartes a la Casa Reial d'aquest país i ningú li ha contestat. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Incident rocambolesc ahir al Congrés que investiga una diputada del PP perquè va fer servir un espray de gas pebre que ha acabat amb 12 de persones afectades.
9: Sí, ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut que havia manipulat l'espray per indicació de la diputada.
0: Dani Sencia.
18: Tot comença quan la diputada Ana Vázquez li mostra un spray de gas pebre al ministre de l'Interior i la presidenta del Congrés l'expulsa.
19: Este es el material escolar básico, señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
20: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
19: Esto no es un arma. Obviamente ya hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
18: Això deia ella, però minuts després s'ha desallotjat diversos despatxos, una cafeteria i una cuina, i s'han atès 12 persones amb picor i vòmits. El PP ha admès que un treballador seu ha accionat l'esprai quan estava netejant per indicació de la diputada. La mesa està esperant l'informe policial per decidir si emprèn accions. Una treballadora afectada ja ha posat una denúncia i una altra s'ha agafat la baixa. Des de Madrid, Dani Sáenz Viaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En fi, això i a la seu de la Sobirania Popular a Madrid. Aquí les explicacions de Salvador Illa sobre el fiasco de les proves PISA no convencen l'oposició que li continua demanant al cap de la consellera Niubó.
7: El president la va exculpar i d'una errada que va qualificar d'inacceptable.
0: Àlex Giralt Robert.
1: Després d'haver escoltat Illa, cap grup fora del PSC va suavitzar les crítiques contra Niubó ni els aliats d'Esquerra i els Comuns.
21: Marxar i assumir responsabilitats.
22: No es pot limitar a assenyalar a tres persones.
1: Ni la resta de l'oposició.
23: La prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó.
24: Nos hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no sabe muy bien a quién encolomarle el muerto.
1: I és que el president, tot i l'autocrítica,
25: ha estat un error inacceptable i és responsabilitat del meu govern.
1: Va tornar a tancar files amb la responsable d'educació.
25: La consellera té la meva confiança i m'ha posat el càrrec. Les vegades que ho convicut a disposició és que tinc.
1: Amb el cessament de la número 2 del departament i els expedients i investigacions internes, va demanar girar full de l'afer Pisa i centrar-se en el pacte de país en educació. Àlex Giralt Robert pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa pràcticament un minut d'un quart de set del matí. En crònica de successos us expliquem que han detingut a Madrid la parella de Josep Juan Pere per la seva possible relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran. Anem fins a Viella, Sofia Cabanes.
26: Bon dia, sí, els Mossos investiguen si l'haurien enverinat. El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys. Josep Juan Pere va morir a Baqueira dos dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. El cas es troba sota secret de sumari. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Juan Pere, per cert, amic d'Isaac Andic. Doncs bé, la defensa de la terapeuta de la família, Andic, denuncia el linxament mediàtic que està patint la seva clienta i estudia emprendre accions legals.
9: El seu advocat, Francesc Jofresa, assegura que la dona no sabia que Isaac i Jonathan Andic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
27: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Luderwald, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió.
9: Jofresa també denuncia l'exposició de la seva clienta als mitjans i la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o del jutjat. La defensa de la terapeuta nega que la dona fes de psiquiatra o psicòloga amb la família Andic i rebutja les acusacions d'intrusisme professional que s'han fet contra ella.
0: I els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia dos anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera d'Anoia.
7: Segons van avançar els diaris El País i El Periódico, el cadàver de la víctima estava tapat amb una manta en una habitació d'aquesta casa on vivien dues dones que s'han identificat com la mare i la filla de l'home mort. Totes dues han explicat als Mossos que l'home va morir fa dos anys assegut al sofà i que van deixar-lo en una habitació. La família no sortia de casa des de la pandèmia. Els Mossos han traslladat a les dues dones a un hospital per rebre un reconeixement mèdic i investiguen si l'home va morir per causes naturals o veia indicis de criminalitat. Els veïns van ser els que van alertar el telèfon d'emergències perquè sentien sorolls dins la casa, però no hi veien ningú des de feia molt de temps.
0: I dos apunts més abans dels esports. El Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va donar servei durant el judici del cas de Roger Espanyol.
9: Els errors de les traduccions van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i a expressar-se en castellà. Per evitar malentesos, els advocats havien sol·licitat el servei de traducció, però la intèrpret designada era especialista en ucraïnès i rus i no pas en català.
0: I l'altra, l'Audiència Nacional absol Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco.
7: La sentència del tribunal exculpa l'advocat de Carles Puigdemont perquè considera que no va participar en la coneguda com a Operació Mito, que va introduir a Europa gairebé 4 tones de cocaïna el 2017. La fiscalia demanava gairebé 10 anys de presó per a Boye. L'advocat deia ahir a X que la sentència ha estat una alegria immensa i agraïa el suport de la família i del seu equip. L'audiència ha condemnat el narcotraficant Miñanco a 17 anys de presó per blanqueig de capitals, organització criminal i delictes contra la salut pública.
0: I els esports, Robert Prat?
28: El Barça debuta amb victòria a la Champions femenina, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea a l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. El Barça Efes a quarts de nou, transmissió a l'API al web de Catalunya Ràdio. Xavi, que s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya, 3:15. I el Cadí la Seu, campió de la Lliga Catalana Femenina de bàsquet, 67-72 davant l'Espar Uni Girona.
0: 10 minuts i 6:45 del matí. Ara 3 titulars de Cultura en 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Molt bon dia.
0: La primera.

0: dia central de la Festa de la Mercè, hi ha jornada castellera i a la nit hi ha dos grans espectacles, un amb més de 750 drons que es podrà veure des del mar i l'espectacle de la Fura dels Baus que es podrà veure al Moll de la Fusta.
1: La segona.

0: Avui al Festival de Sant Sebastià, Javier Giner, que es va inspirar en aquest tema que sentim per escriure la sèrie Jo Addicto, debuta com a director d'un llargmetratge amb Esta Soledad, protagonitzada per Oriol Pla i Marina Salas. També es presenta la segona producció catalana que va a competició. Es diu Sants, de Miquel Gurrea, amb Victoria Luengo de protagonista.
1: I la tercera.

0: de parlar de l'actor Oriol Pla perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on explora la figura del pallasso. Després d'estrenar-se en diferents teatres, es podrà tornar a veure a Barcelona a partir del 21 d'octubre a la Sala Becket.
1: Doncs tot això, avui que és dijous, 24 de setembre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Ona, amb 3 quilos i 500 grams, a l'Hospital Clínic de Barcelona, i el Mohamed, amb 3 quilos i 625 grams, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A partir de les 9, obrirem l'àgora per parlar de les joies de Zapatero. L'expresident espanyol ha informat al jutge que són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007 i que les va acceptar per deferència. En parlarem amb el filòsof Oriol Ferrés.
4: A 9:45 analitzarem quina és la implicació dels joves en la política i ho farem amb el professor de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra, Roger Soler i Martí.
3: A 11:15 entrevistarem els pregoners de la Mercè i propietaris del celler de Gelida, Toni i Meritxell Falgueres.
4: I a 11:45, la taverna. Avui des del restaurant Cinco Hermanos, amb el director de l'establiment, Jordi Gerpe, el Marc Casanovas i el Pau Granós.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Pel que fa al temps, es manté l'ambient estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, amb temperatures que avui encara poden pujar una miqueta més que ahir. Arribaran entre els 32 i 34 o 35 graus als llocs més càlids, al voltant dels 30 a prop de la costa. Ara tenim uns valors força còmodes. A Bossòst, a la Vall d'Aran, 14 graus, 10 a Campdevànol, al Ripollès, 18 a Cerdanyola, al Vallès i 20 graus a Amposta. Avui poden formar-se 4 bancs de núvols baixos a l'extrem sud de la costa i també a l'extrem nord de la Costa Brava. I a la tarda arribaran alguns núvols prims. I en pròxims dies, tranquil·litat encara, fins dissabte, diumenge també, però sí que de cara a la tarda vespre arriben més núvols i la setmana que ve hi ha una mica més de moviment amb petits ruixats i unes temperatures que tendiran a normalitzar-se.
1: I la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, avui es nota que és dia festiu a Barcelona perquè se circula amb fluïdesa a tota la xarxa, no hi ha les retencions habituals. I pel que fa al transport públic, avui també, amb motiu de la Mercè, el Servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu. I a l'R4 hi ha horari de dia festiu amb servei de trens especial de reforç. Tenen horari de dia feiner els trens regionals, els trens de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida.
1: 6 minuts i 6:45 del matí. Cada dia a aquesta hora volem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit, comencem a Berlín. Jordi Regàs, guten Morgen.
6: Ja, yeah, guten Morgen.
1: A Nova York hi tenim l'Oriol Serra. Good morning.
7: Good morning, Francesc.
1: Des de Perpinyà, Laura Bertran, bon dia.
8: Bon dia, Francesc.
1: I des de València, Pepa Ferrer, bon dia.
9: Bon dia, Francesc.
1: Doncs comencem a Alemanya, on, tot i que Europa aposta per prioritzar les armes Made in Europe i també la seva fabricació, acaben de signar un acord milmilionari amb els Estats Units. Jordi, és un bon negoci per als alemanys, tot plegat?
6: Bon negoci ho és sobretot pels americans. Alemanya es gastarà només en la compra d'armament als Estats Units 20.000 milions d'euros, i la meitat són per la compra del caça-bombarder F-35, del qual Alemanya han encarregat més de 30 unitats. El problema és que això prolonga fins ben bé el 2040 la dependència amb els Estats Units. Alemanya, per aquesta compra, ha afirmat que afrontarà qualsevol pujada de preu posterior, excepte també endarreriments en les dates d'entrega, no recorrerà a cap tribunal per queixar-se i, a més, els Estats Units poden aturar quan vulguin l'entrega de noves unitats. Un gran acord no sembla que hagin signat.
1: D'Europa a Amèrica, els Estats Units s'acosta a Halloween, tant com aquí s'acosta a Tots Sants, però mentre aquí els panellets encara no es venen, allà ja s'han disparat les vendes de tot el que té a veure amb aquesta festivitat, Oriol.
7: Doncs sí, i la bogeria ja va començar a finals d'agost, quan el 49% dels consumidors van iniciar les compres relacionades amb Halloween. Atenció, perquè els nord-americans es gastaran més de 13.000 milions d'euros en aquesta festivitat. Sí, els Estats Units embogeixen cada any de manera incansable quan arriba Halloween, i això que encara falten 5 setmanes perquè arribi la nit del trick or treat, perquè la canalla es disfressi de la manera més terrorífica possible i perquè els nord-americans decorin les seves cases com si es tractés d'un concurs per a veure qui té la finestra o el jardí més inquietant.
1: Més a la vora, saltem a la Catalunya Nord. Les autoritats nord-catalanes acaben de prohibir el bany als llacs i basses d'aigua de muntanya situats a l'espai Protegit Natura 2000. El Capcir, la ROM, és mediambiental, Laura?
8: És exactament això, tant per les causes com per les conseqüències, i concerneix, entre d'altres, la Boiós i Camporells. Primer les causes, perquè la pujada generalitzada de les temperatures provoca un augment de la freqüentació de la muntanya a l'estiu. I pel que fa de les conseqüències, perquè qualsevol canvi pot afectar la biodiversitat, sigui perquè l'activitat humana pot deteriorar el ter i els sediments per pol·lució o també la possible introducció d'espècies invasores. Aquesta prohibició s'aplica des de l'1 d'abril fins al 31 d'octubre.
1: Doncs així tenim el món. Falten 3 minuts per 6:45 del matí.
9: Comprant al Dimenges Bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
10: Que l'any serien 1, 2, 3...
9: Més de 2.400 euros.
10: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
9: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
12: 10 anys.
13: Els llums s'han apagat.
14: Espera, espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
12: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
14: I ho farem amb un programa especial.
12: El dimarts 29 de setembre.
14: Amb els col·laboradors d'avui.
12: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
14: 10 anys d'esports.
12: 10 anys de ràdio.
14: 10 anys de Tot Costa.
15: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
1: Catalunya Ràdio. 6:45, ara els esports. El Barça debut en victòria a la Champions femenina, 5-2 davant el París.
16: Dos gols de Payor, un de Carolyn, Sarra Jordi Graham, tot i que el París va fer el 0-1 als 5 minuts, 4-1 pel Barça a la mitja part. Una de les golejadores, Sarra Jordi, diu que l'equip està bé, tot i les jugadores que han marxat.
17: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible, i crec que ho estem fent.
1: El Barça debuta a l'Eurolliga de bàsquet a 8:45 davant de l'Efes Istanbul.
16: Dario Brizuela, jugador blaugrana, reconeix que necessiten una mica de temps per assentar un projecte amb tants jugadors nous.
18: Todo es muy nuevo, pero partimos, como todos los equipos, de empezar de cero. Igual sí que nosotros necesitamos un proceso de construcción un pelín más largo y un poco más intenso.
16: A Catalunya Ràdio estrenem la temporada de transmissions de l'Eurolliga amb aquest Barça-Efes a l'app de Catalunya Ràdio al 3CAT. Amb Ernest Macià, Carme Lloberes, transmetrem tots els partits de l'Eurolliga a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
1: Xavi Hernández debuta aquest vespre com a seleccionador dels Països Baixos.
16: El partit que jugarà contra Alemanya, l'Alemanya de Jürgen Klopp, a partir de 8:45.
19: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país, jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions. Coaches and this kind of
16: teams. El Cadí la Seu guanya la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, 67-72, davant l'Espar Unigironès, i a primera ref el Sant Andreu empata 1 amb el Madrid Castella.

0: En punt, 7:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a les 7:45 a Bagergué, a la Vall d'Aran.
1: I es pondrà a les 7:51 a la tarda.
0: Les temperatures a aquesta hora.
2: A Lleida hi ha 14 graus, 16 a Anglès i 18 a Cornellà de Llobregat.
0: Pel que fa al temps, es manté l'ambient estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui reforça una mica el vent de Garbí, que farà pujar lleugerament la temperatura a molts llocs de Catalunya. Gairebé tot arreu arribarem entre els 30 i 34 graus, amb un dia de sol, amb alguns núvols prims a la tarda.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit, circulació amb fluïdesa a tota la xarxa de carreteres. I pel que fa al transport públic, avui, a motiu de la Mercè, el servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu i tenen horari de dia feiner els trens regionals i els serveis de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida.
0: Tot això avui, que és dijous 24 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms. El primer, pisos turístics il·legals.
1: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Continuen apareixent anuncis d'apartaments turístics il·legals a Barcelona, tot i el control que intenta posar l'Ajuntament. Els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu.
0: El segon, Mari Carmen.
2: Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament d'aquesta dona de 87 anys que hi va haver de deixar el pis on vivia des que era adolescent. El president espanyol s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge i assenyala Isabel Díaz Ayuso per permetre una situació com aquesta. Ahir unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge.
0: El tercer, Nacions Unides.
1: Durant el seu discurs a l'Assemblea General, el president espanyol s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta, respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president iranià, Massoud Pezeshkian, ja ha desafiat Trump i l'ha acusat de terrorisme.
0: El quart, José Luis Rodríguez Zapatero.
2: L'expresident del govern espanyol assegura al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007 i ha demanat al magistrat que l'investiga per contraband i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten.
0: I el cinquè, Julia Lüdenwald.
1: La terapeuta de la família Endic denuncia el linxament mediàtic que està patint, diu, i estudia emprendre accions legals. El seu advocat, Francesc Jofrés, assegura que la dona no sabia que els Endic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Pendents del nou viatge que el papa farà per a Europa, en aquest cas a França, Lleó 14 terra demà a París, anirà també a Lourdes i a Metz. Un viatge marcat pel fenomen migratori. A la capital, de fet, visitarà un centre que acull immigrants on el lema és cuidar la persona sense importar qui sigui, d'on vingui o els motius que l'han portat a desplaçar-se.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
5: El jutge que estudia els recursos dels periodistes vetats per Donald Trump ja ha començat qüestionant la mesura. No ha entrat encara en el fons de tot, però sí que d'entrada ha dit que no entén com se'ls ha vetat l'accés a la Casa Blanca sense unes regles clares i sense una notificació a temps. Ve a dir que els periodistes no saben què poden i què no poden fer.
0: I amb què diran avui a la Xina?
5: Doncs més enllà de la reunió entre Trump i Xi Jinping a Washington, pendents de Corea del Nord. El ministre d'Afers Exteriors d'aquest país ha afirmat que l'estatus d'armes nuclears de Corea del Nord és irreversible i avisa que com més li demani Washington que ho aturi, o els seus aliats també, que no ho tirin endavant, diu que més endurirà la postura del país sobre aquesta matèria.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Centrada sobretot en Zapatero i l'habitatge.
6: Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudites. Aquest té el tema d'obertura del diari Ara, un titular semblant al periòdico i al País, en aquest cas en un lateral, i El Mundo ha anat una mica més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero. Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del País, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. Això va acompanyat d'una gran fotografia de portada d'aquesta dona madrilenya en cadira de rodes i plorant. El periòdico explica que Pedro Sánchez demana suport al decret d'habitatge després del desnonament de la Mari Carmen. Llegim avui altres temes de portada, la trobada de Sánchez i Mamdani. Els veiem a tots dos a la portada del diari Ara i amb les paraules textuals «Els poderosos ens tenen por» i la CIA, que segons El Mundo, alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia. Acabem amb successos perquè la terapeuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat, ho diu el periòdico, i per la seva banda La Vanguardia explica que han detingut la parella de l'arquitecte Josep Joan Pérez per la seva mort.
0: I a la premsa comarcal, Lleida preveu superar enguany les 600.000 tones de farratges exportats a tercers països.
2: La unitat de certificació d'agricultura de la subdelegació del govern espanyol a Lleida preveu certificar aquest any l'exportació d'un nou rècord de farratges, com ara alfals deshidratat, cibada, panís i palla. Es tracta d'una xifra superior a la registrada els anys anteriors i els principals destins són Corea del Sud, els Emirats Àrabs i l'Aràbia Saudita. A Reus, l'Ajuntament ha aprovat un conjunt de mesures per corregir una incidència detectada en la interpretació de les exempcions d'accés a la zona de baixes emissions per a empreses vinculades a la ciutat, tot plegat arran de la queixa d'una empresa de Reus que va traslladar al Diari de Tarragona el seu malestar després de rebre una vintena de multes de més de 200 euros per infringir les ZBE amb dues furgonetes professionals. I el 9-9 explica que la propietat de l'antiga

0: mandat dels Estats Units. Queden 40 dies i aquesta és l'anàlisi que em fa Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
1: Good morning, Catalunya. Les midterms dels Estats Units faran una certa pausa mercès a la visita de Xi Jinping a Washington. Els dos líders mundials arriben a la trobada amb molta confiança i amb ganes de mostrar-se molt de respecte mutu. Trump encara presideix el país més poderós del món i Xi és segurament el polític amb més poder del planeta. De fet, quasi el 60% dels americans estan a favor d'una major col·laboració amb Pequín i a Trump li interessa que el dictador xinès continuï comprant productes com ara la soja, especialment els ramaders dels estats republicans. Així, també li va bé que Trump no posi cap impediment a la possible annexió xinesa de Taiwan. Al seu torn, Trump ha mostrat molt d'interès en que la intel·ligència artificial no es reguli, i els xinesos hi estan d'acord, sobretot perquè volen liderar aquest sector tecnològic a nivell mundial. I aquí hi ha una diferència que pot ser interessant. Els americans no es fien de la IA, ni dels seus magnats, mentre que els xinesos estan entusiasmats amb aquesta troballa.
0: Són 6:45 del matí i avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem de les joies de Zapatero després que hagi dit el jutge que són un regal del rei de l'Aràbia Saudita. També analitzarem la implicació dels joves en la política.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 8 minuts de 6:45 del matí.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya es desperta amb aquesta notícia i dada que us avancem al matí de Catalunya Ràdio, la pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals està tenint uns efectes limitats. Si mirem l'últim any, l'oferta ha caigut només un 10%.
5: Però si posem el focus en els últims mesos, veiem un repunt considerable. Els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu. El consistori n'ha detectat 525 aquest agost, són 167 més que el maig, quan n'hi havia 358.
0: Respecte a fa un any, n'han trobat una 60 menys. Airbnb segueixen la plataforma que concentra més il·legalitat.
5: El 2025, l'Ajuntament i Airbnb van signar un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde Jaume Collboni era controlar-ho de manera més efectiva.
6: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa o quin model de turisme defensa. No permetrem cap empara de la il·legalitat.
5: L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis.
0: És evident que la crisi de l'habitatge torna a estar d'actualitat i, malauradament, per un cas especialment dolorós, el d'una dona de 87 anys a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des de feia 70 anys, la Mari Carmen, una qüestió que ja té dimensió política.
5: Pedro Sánchez ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva, també en enviat un missatge a la resta de partits.
7: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Unes paraules de Sánchez que han arribat després que milers de persones sortissin dels carrers de Madrid, també de Barcelona, per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
5: Unes 10.000 persones es van concentrar ja al vespre a Madrid en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana.
0: 6:03 del matí, l'actualitat passa aquests dies per Nova York, per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez s'hi ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
5: El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció, com dèiem, a la seu de les Nacions Unides.
8: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
0: Per cert, que el president iranià Massoud Pezeshkian ha defensat Donald Trump, ha desafiat Donald Trump, a qui ha acusat de fer terrorisme.
5: Sí, ho ha fet també durant la seva intervenció a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà. Volodymyr Zelensky culpa, per cert, Putin, que la guerra d'Ucraïna s'allargui.
0: I a tot això, Trump rep Xi Jinping a Washington

0: amb una inusual cerimònia d'honor a peu d'avió.
1: El president nord-americà busca rebaixar les tensions amb la Xina en una cimera marcada per les disputes comercials, Taiwan i la intel·ligència artificial. La treva comercial entre les dues potències s'ha prorrogat fins al 10 de gener.
0: I novetats també de les últimes hores en el cas contra José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident espanyol. Ha aclarit el jutge que l'investiga que les joies milionàries que guardava al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007, quan era president, i demana que les autoritats d'aquest país certifiquin aquesta versió.
1: Zapatero ha trigat 3 mesos a explicar l'origen dels collarets, braçalets, arracades d'or blanc i diamants que la policia va trobar a la seva caixa forta. I què pretén amb aquesta versió? L'escoltem.
2: Sí, primer de tot el que fa és que intenta desmuntar l'acusació contra ell per contraband. Aclareix que les joies van ser un regal de l'anterior rei de l'Aràbia Saudita, ara està mort, durant un viatge oficial que va fer Madrid el 2007, i diu que les va acceptar per cortesia. Ara bé, això és només la seva paraula i Zapatero necessita que l'Aràbia Saudita ho confirmi. Per això el que fa és que li demana al jutge de l'Audiència Nacional que reclami a aquest país que confirmi que va fer exactament aquest regal. Zapatero avui revela que ho ha intentat sense èxit, diu que ha enviat 2 cartes a protocol de la Casa Reial Saudita i que no li han contestat.
0: Més notícies. Els Mossos d'Esquadra investiguen una onada de robatoris a Mataró. En només 10 dies s'han robat amb força a 5 centres educatius.
1: Entre altres coses, els lladres haurien buscat les targetes SIM dels telèfons fixos dels centres, segons informa Televisió de Mataró, com que el servei al porta Vodafone, en aquest cas els fixos, també estan associats a una SIM. El pèrit judicial informàtic Bruno Pérez Juncà explica al Matí de Catalunya Ràdio quin interès poden tenir els lladres en aquestes targetes.
3: El valor de la SIM no és la informació que pot contenir, sinó per qui pots fer passar, sí? Perquè justament si tu tens aquesta targeta SIM vol dir que domines aquest número de telèfon i tu podries fer trucades amb aquest número. Clar, és un número de confiança, és un número de l'institut.
0: I investiguen un nou tiroteig amb un ferit al barri de la mina Sant Adrià de Besòs.
1: Els fets van tenir lloc ahir a la tarda. El ferit és un home que ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos d'Esquadra, la seva vida no corre perill. Arran dels fets s'ha reforçat el patrullatge a la zona i la Divisió Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir què va passar.
0: Gairebé la meitat dels veïns de Ribes de Freser, el Ripollès, no tenen aigua corrent potable i se'ls ha de subministrar amb camions cisterna.
1: L'Ajuntament s'hi ha vist obligat després que s'ha detectat una avaria en un dels 2 dipòsits del municipi. Cal canviar els filtres que eliminen l'excés d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume avisa que són cars i que trigaran 1 mes i mig a arribar al municipi. Són declaracions al Catalunya Nit.
4: De 4 a 6 setmanes ens arribaran. Hem fet una contractació d'emergència per no haver de fer licitacions. L'Ajuntament ja tenia aquests diners. No són filtres ni fàcils de fabricar ni econòmics. Per tant, estem parlant d'uns filtres d'uns 80.000 euros.
0: I avui és el dia central de les festes de la Mercè de Barcelona.
1: Es faran, entre d'altres, la cavalcada, la jornada castellera amb les colles locals i l'espectacle de drons a la Barceloneta. Són alguns dels plats forts d'unes festes que l'alcalde Jaume Collboni va donar ahir per inaugurades. Ho va fer després del pregó, que aquest any ha anat a càrrec d'Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres, pare i filla del celler de Gelida de Sants, que té més de 130 anys d'història. Pare i filla van fer una defensa aferrissada del comerç de proximitat.
5: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tan plorar quan tanquen i més fer que no tanquin.
6: Perquè un dia entra un pare amb el seu fill. Anys després torna aquell fill quan comença a celebrar. I sobretot te n'adones que ja no estàs venent, estàs participant en una història familiar.
1: Les festes de la Mercè s'allargaran fins diumenge.
0: I la banda osonenca de rock desenfadat Pla Moguda ha guanyat el Premi Sona Nou de Música Emergent en català.
7: Vaig a escriure una cançó de tot això i s'emprenya.
8: Gràcies a aquest guardó ara podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic. El premi l'han rebut a la final que es va fer ahir a la plaça Catalunya de Barcelona. El cantant i guitarrista del grup, Jani Cabau, agraïa així el premi.
9: Fa 5 anys la meva ex m'estava ensenyant a tocar la guitarra i avui he tocat a Puto plaça Catalunya. És una bestiesa.
8: Les barcelonines Beni Dolores i els vallesans Orella 2 han rebut el segon guardó i el tercer.
0: Passa un minut de 3:15 del matí. Avui tindrem un altre dia de temps estable a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia, bona hora. Sí, avui amb temperatures una mica més altes fins i tot que ahir, tenim un vent de Garbí que reforça una miqueta al migdia, això pot fer disparar les temperatures un parell de graus més a moltes zones. Arribarem entre els 30 i 34 graus, potser a zones més càlides, al voltant dels 35 o una miqueta més. Això podria passar a Ponent o a l'extrem sud de Catalunya. I amb sol i amb alguns núvols prims poc importants que sobretot arribaran a la meitat nord de cara a la tarda. Demà divendres, més o menys el mateix, puja una mica més la temperatura en alguns llocs. Dissabte ja comença a recular, diumenge continua baixant lleugerament, molt lleugerament, i a partir de dilluns sembla que tenim petits canvis amb alguns ruixadets i fins i tot una normalització de les temperatures.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
11: Avui no tenim les retencions habituals d'aquesta hora a les carreteres a la zona de Barcelona. Es nota que és festa a la ciutat. I pel que fa al transport públic, a motiu de la Mercè, el servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu. Hi ha trens especials de reforç a l'R4, una línia en què recordem que des d'ahir els trens no paren a Fabra i Puig. D'altra banda, tenen horari de dia feiner els trens regionals i els serveis de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida.
12: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
13: Avui hem rebut el missatge de la Núria, de la Barceloneta. Es queixa dels apartaments turístics que hi ha al barri, especialment d'aquells que operen sense permís. Ho ha patit en primera persona i també en els blocs de pisos on viuen familiars seus. Explica que aquest estiu han detectat diversos punts sospitosos.
14: I joves que van entrant gent, i gent diferent, eh? Una setmana una gent, l'altra setmana l'altra gent, o la mateixa setmana dues persones. I clar, és quan es planteja, però... Aquí no hi ha pisos turístics, aquí no deixen pisos turístics, però sí que n'hi ha pisos turístics.
13: L'Ajuntament de Barcelona respon que els inspectors municipals treballen per obrir expedients i sol·licituds de desactivació d'aquests apartaments.
12: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
8: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar i amb caigudes en una jornada marcada novament per la pressió del preu del petroli, que ha tornat a superar els $100 al barril, i per l'augment de la rendibilitat dels bons després de les dades d'activitat empresarial als Estats Units. A Madrid, l'IBEX 35 ha retrocedit un 0,62% i avui obrirà des dels 19.630 punts. A Wall Street, els principals índexs també han cotitzat a la baixa en un mercat molt pendent del preu de l'energia. Pel que fa als parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics, la borsa de Tòquio i la de Seul creixen al voltant d'un 1% i la de Hong Kong baixa un 0,40%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
15: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
16: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
20: Hola, bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
21: Hola, bon dia.
0: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
22: Molt bon dia.
0: A Lleida, avui hem d'estar molt pendents de la crònica judicial, perquè a 9:45 comença una nova sessió del judici sobre el cas Carreteres. Júlia.
19: Doncs sí, avui especialment perquè declaren els acusats, com és l'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, que s'enfronta a 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública quan ocupava el càrrec. També estan investigats un exresponsable de conservació de carreteres, la filla del mateix Benet, i dos directius d'una empresa constructora. És una peça separada del cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida. Un judici que aixeca molta expectació, que ja va començar amb declaracions dels agents dels Mossos d'Esquadra la setmana passada. passada.
0: Al sud del país, l'associació Sediments i Ecologistes en Acció donaran a conèixer les al·legacions que han presentat en contra de la macrocentral hidroelèctrica reversible projectada a 4 municipis de les Terres de l'Ebre, Ricard.
20: Pensa que la primera fase de construcció impulsada per Evergy 2011 suposarà una inversió de 1.000 milions d'euros. Calculen que produirà la mateixa potència de generació que la d'una central nuclear. Els ajuntaments d'Escola, Fatarella, Flix i Riba-roja d'Ebre han demanat la participació de la Generalitat perquè és un projecte, segons diuen, que afavorirà la sobirania energètica. Per contra, els ecologistes no hi estan d'acord. Per això avui exposaran les al·legacions als documents ambientals del Pla Especial Urbanístic Autònom de la Macrocentral.
0: Des de les comarques gironines es mirarà avui cap a Milà, on ja es podrà visitar l'exposició Dalí i Moda, coincidint amb l'inici de la Setmana de la Moda a la ciutat italiana. Maria.
21: Sí, és una exposició única i innovadora al Palau Reial de Milà, amb més de 200 obres, entre vestits, col·leccions, joies i peces de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, el Museu de Florida i del Reina Sofia, i col·laboracions amb grans dissenyadors com Dior, Coco Chanel o Paco Rabanne. I d'altra banda, al Ripollès, l'Ajuntament de Ribes de Freser habilita un camió cisterna per portar aigua potable a part dels veïns del poble mentre no arriben els filtres per reduir el límit d'arsènic que se supera per poc en un dels dipòsits. Des de divendres, alguns veïns no poden beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta.
0: I a Barcelona avui és la Mercè, Marc.
1: Sí, festiu a la ciutat i a bona part de l'àrea metropolitana. D'actes n'hi ha tants com en vulgueu. Destaquem, per exemple, jornada castellera a la una del migdia, cavalcada de la Mercè a la tarda entre la plaça de Catalunya i Sant Jaume i concerts, esclar, a la plaça de Catalunya a les 5 de la tarda, Catalunya Freestyle, a la plaça Major de Nou Barris a 8:45, concert de l'orquestra i cor del Gran Teatre del Liceu, i a l'avinguda de la Catedral a les 9, Maria Terremoto, i a 11:15, la Barcelona Flamenca.
0: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
22: Debut amb victòria del Barça a la Champions femenina, 5-2 davant el París. Comença avui la seva aventura europea l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. Barça-Efes a 8:45. Transmissió a l'API al web de Catalunya Ràdio. I Xavi s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya a partir de 8:45.
0: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
23: En qualsevol esport col·lectiu, els grans entrenadors i directors esportius coincideixen en una veritat. La filosofia de joc va primer, després ve el disseny de la plantilla i, finalment, la metodologia per encaixar les peces i competir amb garanties. Hansi Flick, amb la seva filosofia innegociable i un mètode estricte, ha aconseguit una harmonia musical que va molt més enllà dels resultats. Aleksandr Sekulić sap perfectament que la música és la mateixa per tothom, però la densitat del talent no. No és el mateix dirigir a Juha Wan que Richard Clayderman, perquè la interpretació de Wagner, Mozart o Rachmaninoff, l'expressió de l'esperit musical mai serà la mateixa. Sigui per la tècnica simplificada d'un versus el virtuosisme de l'altre. Són dos universos completament antagònics. Tant és així com a Sekulić li han comprat un piano de joguina i li demanaran que sigui un virtuós.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
18: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
24: Torna al Festival Clàssics, el Festival d'Arts Contemporànies i Pensament de Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre. Aquesta 8a edició versa sobre la mentida. Una 50a d'artistes reflexionen sobre l'engany i la ficció a través del teatre, la música, les arts visuals i el pensament. Més informació a festivalclàssics.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
18: Linka't.
24: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
18: Linka't. A Catalunya Ràdio.
0: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la cobertura que es va fer del desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, ahir a Madrid.
25: Ana Rosa Quintana té una empresa de pisos turístics que es diu Slow Suites. Ahir la notícia del dia va ser el desnonament a Madrid de Mari Carmen, una dona de 87 anys, per part d'un fons voltor. Manifestacions, connexions en directe a tots els programes de televisió. Bé, a tots no, On diríeu que no vaig ser la notícia? Ni amb un titular, ni amb unes imatges, ni amb una menció. Efectivament, al programa d'Anna Rosa a Telecinco. Es veu que quan es parla de desonament, ella també és slow com la seva empresa.
0: I a la recomanació del dia, avui Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula 50-50.
2: Sembla difícil, però una proposta feel good, amable, protagonitzada per un jove amb un càncer agressiu, és possible, i aquest n'és un exemple. Basada en l'experiència real del seu guionista, Joseph Gordon-Levitt i Seth Rogen interpreten dos amics inseparables que, sense avís previ, han de fer el cor fort per enfrontar-se a la malaltia, sense perdre el sentit de l'humor ni tampoc l'esperança que hi ha un 50% de possibilitats de supervivència. En moments durs, sí, però ni molt menys lacrimògena. Trobareu 50-50, 50-50 a Netflix.
0: I què deien els altres ahir, Jovany?
3: Ahir vam poder gaudir d'una enganxada televisiva entre Pablo Fernández de Podem i José Luis Figaredo de Vox per la qüestió de Ceuta.
4: Figaredo, te lo digo de verdad, no puedes llamar a cazar migrantes, porque al final luego hay gente que está agrediendo.
5: Que todo lo ves mal.
4: Pablo, pero es cazar migrantes, cazar personas está mal, Figaredo.
3: En Carlos Herrera va convertir la trobada de Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez a les Nacions Unides en una mena de telenovela.
6: Soy yo, Pedro Delcy, ¿me recuerdas? Y Pedro se hace el sorprendido manteniendo una sonrisa de oreja a oreja. Perdone, señora, pero es usted una gran desconocida para mí.
3: I aquí al matí de Catalunya Ràdio ens vam afegir, sense voler-ho, al gran pacte per l'educació.
7: 1,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio...
3: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.

0: dia, Canàries.
1: Bon dia.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Què et passa? No,
2: és que deu un ballar.
0: Què dius?
1: És que tens l'hèrnia fotuda, és que, clar...
2: És un mal estat.
1: Ara.
0: Home, que està amb l'Elvis, clar.
1: És el rei del rock.
0: El rei del rock, en rol.
1: Bé, avui ens despertem, evidentment, amb la música d'Elvis Presley i és que tal dia com avui, un 24 de setembre, però de l'any 1957, van compondre aquesta cançó que esteu... Una cançó que van compondre Jerry Leiber i Mike Stoller, que es va convertir en un èxit mundial, a més d'arribar al número 1 de les llistes estatudinenques. La cançó formava part de la banda sonora de la pel·li homònima que es va estrenar a finals d'aquell mateix any. Elvis interpretava... Jo ja no puc més avui, de veritat. Elvis interpretava el protagonista Vincent Everett. La seqüència del ball a la presó és considerada un dels... Què?
3: Podem sentir la música ja o no?
1: Vinga, Ricard, a ballar!

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui és la Mercè, també Santa Tecla a Tarragona, i comencem el dia parlant d'habitatge i d'una notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. La pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals, està tenint per ara efectes limitats. Si mirem l'últim any, l'oferta ha caigut només un 10% pel Foradada.
1: Fa un any l'Ajuntament tenia detectats 582 pisos, ara n'hi ha 525. Però no només això, sinó que la tendència no va sempre a la baixa. En els últims mesos hi ha hagut un repunt considerable. Al maig eren 358 pisos i des d'aleshores han tornat a augmentar un 47%.
0: I també us expliquem que Airbnb segueix sent la plataforma que concentra més anuncis de pisos sense llicència.
1: De fet, fa un any va firmar amb l'Ajuntament un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde, Jaume Collboni, era controlar-ho de manera més efectiva.
2: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa.
1: L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis. Airbnb assegura que disposa d'una clàusula, segons la qual, si els propietaris no acrediten que tenen la llicència en vigor, l'anunci no surt publicat al web.
0: Una clàusula que, per tant, ara per ara, no acaba de funcionar. Els principals afectats, com és habitual, són els veïns, i a la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio, al 636-36-0609, hem rebut el missatge de la Núria, que és veïna de la Barceloneta.
3: I és un mal de cap que tenim. Primer, perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmes per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades. És un daltabaix.
0: Si en voleu fer arribar les vostres queixes i denúncies, ho podeu fer a través del missatge al 636-36-0609. I més enllà de la lluita contra els pisos il·legals, l'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a revocar totes les llicències de pisos turístics el 2028, mesura que té un ampli suport ciutadà.
1: En una enquesta que publica avui el periòdico, 3 de cada 4 barcelonins estan a favor de prohibir els pisos turístics, prop d'un 70% també està a favor de limitar la compra de pisos si no és per a ús residencial.
0: Parlant d'habitatge, es calcula que a Espanya hi ha uns 44 desnonaments cada dia, però en les últimes hores n'hi ha hagut un que sembla que ha remogut alguna cosa. Avui veureu aquesta fotografia a la majoria de portades dels diaris. És la Mari Carmen, una dona de 87 anys a Madrid que hi traien de casa seva en llitera.
1: Té mobilitat reduïda, té una discapacitat reconeguda del 50%, portava 70 anys vivint al seu pis, ha pagat sempre el lloguer, fins ara eren 500 euros al mes, però el fons Voltor, Urbagestión, Desarrollo e Inversión, va comprar la finca ara fa uns anys i ara demana a la Mari Carmen 1.600 euros de lloguer quan cobra una pensió de 1.300 euros. El seu cas ha provocat una forta mobilització amb diverses manifestacions en les últimes hores, tant a Barcelona com, evidentment, a Madrid, precisament davant de l'àtic d'Ayuso.
0: També ha provocat una picabaralla política. Pedro Sánchez, des de Nova York, en culpa els governs d'Ayuso i Almeida i anuncia un nou decret sobre habitatge.
4: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
1: I també ha provocat la reaparició d'Ada Colau. Després de reobrir la porta al seu retorn a la política, l'exalcaldessa de Barcelona demana ara a Sumar que trenqui amb el PSOE si no hi ha avenços clars en aquesta carpeta.
5: Que hoy sea un punto de inflexión, que sea un punto de inflexión para hacer políticas valientes. Y si el PSOE no está dispuesto, que quede claro que se queda solo.
0: I coincidint amb el cas de la Mari Carmen, a Vic s'ha aturat, in extremis, el desallotjament d'una família sense recursos que està ocupant un pis de protecció oficial de la Generalitat. Vic, Nàtia Adell.
6: La notícia ha arribat quan la família portava estona recollint les seves pertinences i els Mossos d'Esquadra desmuntant el dispositiu de seguretat. Es tracta d'una de les 11 famílies en situació irregular que estan als antics pisos de l'obra social La Caixa, que des del 2024 són de titularitat pública. La demanda de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i Lluçanès per aquestes famílies la resumeix la Clara Cussó.
7: Com a famílies que estan en situació de sensellarisme, hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer.
6: El consistori diu que no es poden normalitzar situacions que generen disfuncions. L'alcalde, Albert Castells, ha dit que el problema s'ha d'atacar d'arrel.
8: O tallem això del soc arrel o ens anem a l'abisme real.
6: Des de Vic, Nati Adell, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que dilluns a Barcelona sí que es va desnonar una veïna a qui s'havia activat el protocol per risc imminent de suïcidi. O, que fa, per exemple, dues setmanes, també l'Olga, veïna de l'Hospitalet de Llobregat, es va treure la vida 5 mesos després de ser expulsada de casa seva. Avui a l'hora del matí en parlarem amb Jofre Llombart, Oriol Marc, Alicia Puig i Claudi Pérez. Benvinguts a Un Nou Matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui és dijous 24 de setembre, ens despertem amb 16 graus a l'Estartit, 13 a Solsona, 20 graus a Cornellà, a Llobregat i 22 a la Ràpita, amb un dia que continuarà sent tranquil, amb unes temperatures que s'enfilen una miqueta més que ahir i podrien arribar a més de 32 graus a moltes comarques de l'interior i al voltant dels 30 a la costa, les més altes 35 graus a Ponent o a l'extrem sud de Catalunya. Dia de sol amb algunes capes de núvols prims a la tarda, demà es mantindrà el mateix tipus de temps, a partir de dissabte recula lleugerament la temperatura, sembla que la setmana que ve tindrem petits canvis.
11: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb molta fluïdesa. Es nota que avui és festiu a Barcelona i els accessos estan pràcticament buits. Això sí, a la C32 hi ha hagut un accident a Castelldefels i els vehicles són al voral, i a la 2 també hi ha un camió volcat al voral a Cervera, en sentit Lleida.
0: Ara són les 7 i 6. I aquesta hora repassem el que cal saber d'aquest 24 de setembre amb Francesc Soler, Lara García i Pau Foradada. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Pedro Sánchez confia.
13: El president espanyol s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
0: Nova York, Oriol Serra.
14: Davant d'una assemblea general molt buida, com acostuma a passar, els discursos que tenen lloc a última hora de la jornada, el president espanyol ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta arreu del món. Pedro Sánchez ha dit que no calia anomenar-los perquè tothom sap qui són. També s'ha referit concretament a la crisi migratòria de Ceuta, com la pitjor dels últims anys a Espanya, i ha fet una crida a la ciutadania perquè no es deixi portar per l'odi que promou l'extrema dreta.
15: Sí, que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
14: Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Rècord d'abstenció.
1: A les eleccions al Marroc, el 62% dels marroquins amb dret a vot no ha anat a votar. És l'índex més alt dels últims 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació perquè els ciutadans cada vegada tenen més desconfiança en els partits i en el sistema.
0: Enviat especial a Rabat, Nando Zenoguera.
16: S'han confirmat les previsions dels analistes i la participació a les eleccions d'ahir ha estat la més baixa de les últimes dues dècades. La sensació de desafecció s'ha estès en un país on el rei presideix de facto el govern, nomena els quatre ministres més estratègics i amb una macroeconomia de grans xifres que no s'estén a la política social i a les oportunitats dels joves. Mohamed Sisa nomenarà el pròxim primer ministre a partir de la llista més votada i el cap de govern haurà de configurar un executiu de coalició. El pròxim gabinet gestionarà el Mundial 2030 i, de fet, la revelació estrella d'aquesta campanya, amb punts per arribar a encapçalar l'executiu, ha estat el president de la Federació Marroquina de Futbol. Des de Rabat, Nando Sonoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Alerta de la CIA.
17: D'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia. Segons publica el diari El Mundo, el Kremlin prepara atacs contra països mediterranis des del mar.
13: El diari cita una font propera al Ministeri de Defensa lituà que apunta que l'atac seria una resposta al subministrament d'armament, dades d'intel·ligència i assessors militars a Ucraïna.
0: Van ser un regal.
1: José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar que les joies de la seva caixa forta són un regal del rei d'aquell país el 2007. Segons la versió de l'expresident espanyol, les joies van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat.
18: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraban i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita el 2007 de viatge oficial a Madrid. L'expresident espanyol ha trigat 3 mesos a aclarir l'origen de les 12 peces, collarets, arracades i braçalets de maragda, safirs i or blanc que guardava al seu despatx sense declarar i que tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques aprovat pel seu mateix govern. Ara espera que l'Aràbia Saudita confirmi el jutge jutge que les joies són un regal. De moment, Zapatero ha enviat dues cartes a la Casa Reial d'aquest país i ningú li ha contestat. Des de Madrid, Palau Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Investiga.
17: Al Congrés, una diputada del PP per l'incident amb un espai de gas pebre que ha acabat amb una dotzena de persones afectades. Ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut que havia manipulat l'esprai per indicació de la diputada.
18: Tot va començar quan la diputada Ana Vázquez va ensenyar al ministre de l'Interior un esprai de gas pebre per retreure-li la inseguretat a Ceuta i la presidenta del Congrés la va acabar expulsant.
12: Este es el material escolar básico, señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
19: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
20: Esto no es un arma, está totalmente legalizado. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
0: Cau.
1: La militància política i social dels joves en l'última dècada, però es mobilitzen, això sí, per causes puntuals. És la principal conclusió d'un article acadèmic que s'ha publicat recentment. Un 12,8% dels joves d'entre 16 i 29 anys formaven part d'algun partit, sindicat o organització estudiantil fa 10 anys, mentre que el 2023 eren només un 3,4%.
17: A partir de 9:45 en parlarem amb Roger Soler i Martí, professor de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra i autor d'aquest article acadèmic.
0: Poc creïbles.
18: Les explicacions que va donar ahir al Matí de Catalunya Ràdio la diputada d'Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana, sobre el suport a Vox a l'hora de dir assassí a Lluís Companys. Ella diu que es va equivocar. El portaveu dels Comuns, David Cid, no s'ho acaba de creure.
21: La votació va ser no molt concreta, sinó que va ser com efímera, i la interpretació de l'explicació va ser el que em va confondre.
22: Motivant i expressant els arguments dels quals, no, ens porten a posicionar-nos en un sentit o en un altre. Per tant, es va posicionar públicament, i a més va ser un debat llarg, un debat que dura 15 minuts.
1: Al Matí de Catalunya Ràdio també us hem explicat que Aliança Catalana ja s'havia posicionat d'aquesta manera a favor de defensar que Vox pogués dir assassí a Lluís Companys emparant-se en la llibertat d'expressió prèviament. Ara el diputat de la CUP, Dani Cornellà, ho constata.
0: Linxament mediàtic.
17: És el que denuncia la defensa de la terapeuta de la família Endic. El seu advocat, Francesc Jofresa, assegura que la dona no sabia que Isaac i Jonathan Endic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
23: Aquesta campanya es nodré de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Lluís Derval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió.
18: També denuncien l'exposició de la seva clienta als mitjans i la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o el jutjat.
0: I avui, al Matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb l'advocat de la terapeuta, Francesc Jofresa, aquí en aquest programa. Detinguda.
1: La parella de Josep Joan Pere, per la seva possible relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran.
0: Sense aigua.
17: Gairebé la meitat dels veïns de Ribes de Freser i el Ripollès no tenen aigua corrent potable i se'ls ha de subministrar amb camions cisterna. Des de divendres, gairebé la meitat dels veïns del poble, entre 600 i 700, no poden fer servir l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar.
18: Cal canviar els filtres que eliminen l'accés d'arsènic en un dels dos dipòsits del municipi. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume avisa que són cars i que trigaran un mes i mig a arribar al municipi. Són declaracions al Catalunya Nit.
24: De 4 a 6 setmanes ens arribaran. Hem fet una contractació d'emergència per no haver de fer licitació. L'Ajuntament ja tenia aquests diners. No són filtres ni fàcils de fabricar ni econòmics. Per tant, estem parlant d'uns filtres d'uns 80.000 euros.
0: I a banda d'això, en esport, Robert Prat, la primera.
25: El Barça s'estrena a la Champions femenina de futbol amb una primera victòria 5-2 davant el París. Serra Jordi, jugadora blaugrana.
26: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible, i crec que ho estem fent.
25: També debuta avui el Barça a l'Eurolliga de bàsquet a 8:45 davant l'Efes. Transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
0: D'aquí un minut serà 7:45 del matí.
2: temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en el desnonament d'ahir a Madrid i en les joies de Zapatero. El desnonament de la Mari Carmen és, de fet, l'obertura del País, que titula Commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. El periòdic explica que Pedro demana suport al decret d'habitatge després del desnonament. La Mari Carmen és també la protagonista en moltes de les portades. La veiem en algunes d'elles en cadira de rodes i plorant i en d'altres fotografies sortint en llitera de casa seva. El tema de les joies de Zapatero també el veiem en diverses portades d'avui, com l'Ara i el Periódico, un diari que també parla d'un nou episodi més del cas Andic i explica que la terapeuta diu que no sabia res de l'excursió a Montserrat. Acabem amb tema propi del Mundo, que explica que la CIA ha alertat d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia.
3: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
4: I des de 16.400 euros.
3: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
5: La teva seguretat està davant de qualsevol construcció. Per això, a Obramat tenim una àmplia gamma de productes i de roba de feina que fins i tot podràs personalitzar. 20 anys construint junts. Obramat.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona.
17: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 13 graus a Berga, 17 a Granollers i 22 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
11: Molta fluïdesa a les carreteres i autopistes. Es nota que és festiu a Barcelona perquè a aquesta hora no hi ha cap problema enlloc.
17: En un dia marcat per la crisi de l'habitatge a Reus, expliquem que 7 de cada 10 barcelonins volen prohibir els pisos turístics.
7: Segons un sondeig de Gesop per al Periódico, el 76% dels barcelonins estan molt o bastant d'acord en prohibir els pisos turístics a la ciutat. A més, el 67% donen suport a augmentar les taxes que paguen els visitants.
17: L'estudi Maria mostra diferències segons el rècord de vot.
7: El suport a la prohibició supera el 80% entre els votants del PSC, Esquerra i Comuns, mentre que és inferior entre els del PP. La qüestió de l'habitatge i la gestió del turisme continuen així entre les principals preocupacions ciutadanes.
17: I precisament el 86% dels barcelonins reclama més habitatge social.
7: Segons el mateix sondeig, el 86% dels barcelonins consideren necessari augmentar l'oferta de lloguer social i 2 de cada 3 són partidaris de limitar la compra d'habitatges per a usos diferents de la residència habitual.
17: Més notícies. Novetats pel que fa a l'esfondrament d'abans d'ahir a l'estació de Fabra i Puig de Renfe.
7: La caiguda d'una part del sostre l'haurien pogut provocar la pluja i les vibracions.
17: Jordi Canal.
0: Segons el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, hi hauria al darrere els aiguats de la setmana passada.
8: Provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo.
0: I també els moviments provocats per la reforma que s'està fent a l'estació i pel pas dels trens.
8: Cada vez que pasa el tren provoca un efecto succión bastante fuerte en estación y las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación podrán ser también una razón por la cual se degradará un poco más.
0: L'estació de Fabra i Puig continuarà tancada fins que s'hi pugui garantir la seguretat. Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: I cultura. Avui és el dia central de les festes de la Mercè de Barcelona.
7: Es faran, entre d'altres, la cavalcada, la jornada castellera amb les colles locals i l'espectacle de drons a la Barceloneta. Són alguns dels plats forts d'unes festes que l'alcalde Jaume Collboni va donar ahir per inaugurades. Ho va fer després del pregó, que aquest any ha anat a càrrec d'Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, que té més de 130 anys d'història. Pare i filla van fer una defensa aferrissada del comerç de proximitat.
17: I pel que fa a la música...
27: No veig que si te rap...
17: Avui a la plaça de Catalunya, a les 5 de la tarda, Catalunya Freestyle, i també al Gran Teatre del Liceu i al Cor d'Orquestra a partir de les 9. També és a la mateixa hora, Maria Terremoto, a quarts d'11, la Barcelona Flamenca a l'Avinguda Catedral. Ara mateix passen 4 minuts, un quart de 8 del matí.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
28: Catalunya Ràdio. Bon dia.
10: En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
12: el 60.332-60332 de la sèrie 2-002.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
13: Catalunya Ràdio. A Gotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Gotet i prova'l. Gotet, una nova forma de sentir.
14: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
15: Avui hem quedat a les 4.
16: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
19: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
20: Uau!
28: Home, tant de bo! Tenim que anar... Per què em mires amb aquesta mirada de...
19: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor. Perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
29: Garriga, el que sí que t'haig de dir és que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
16: La tarda de Catalunya Ràdio.
28: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què acabarem fent, eh?
30: Acabarem com el perfum aquí, tots.
16: Un programa per trobar la teva mitja taronja. Els sons del matí.
31: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios.
32: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments i que protegeix els llogaters.
31: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad.
18: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraband i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita.
33: El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys.
23: Aquesta campanya es nodré de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba.
0: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Les tres paraules del dia en Francesc Soler. La primera, Mari Carmen.
17: En castellà s'utilitza sovint de manera col·loquial per descriure un perfil de dona corrent, senzilla, sense pretensions. La Mari Carmen és també la dona de 87 anys que hi van desnudar de la casa on ha viscut tota la vida a Madrid. Una dona corrent, sí, però també que a partir d'ara posa nom al drama de l'habitatge a Espanya. Tant de bo que ser una Mari Carmen no sigui sinònim només de víctima dels fons voltor, sinó també de la resiliència davant la injustícia.
0: Joia.
17: Una peça de valor feta amb metalls preciosos com l'or o la plata i pedres precioses que es porta com a adorn. En sentit figurat, persona de valors molt positius. Els pèrits han acreditat el gran valor de les joies trobades al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident diu ara que les va rebre com a regal per part de l'Aràbia Saudita, que tan generosa ha estat també, per exemple, amb Joan Carles I. La justícia haurà de dir si Zapatero és una joia o una perla.
0: Pebre.
17: Condiment de gust picant obtingut del fruit del pebrer. D'aquí també ve el gas pebre, un agent químic que conté una substància present en el pebre vermell que s'utilitza com a producte irritant i repulsiu. Ahir al Congrés una diputada del PP va decidir condimentar la sessió amb gas pebre en una escena pròpia de Mortadelo i Filemó.
0: Posem-hi tres xifres amb l'Ara Garcia. 62%.
19: És el percentatge dels marroquins amb dret a vot que no han anat a votar. És l'abstenció més elevada dels últims 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació en una societat amb una elevada desconfiança en els partits polítics i també en el mateix sistema.
0: 525.
19: És la quantitat d'anuncis d'apartaments turístics il·legals detectats per l'Ajuntament de Barcelona a l'agost. La xifra creix un 47% respecte al maig. Se n'han trobat 167 més des d'aleshores. En canvi, en comparació amb l'any passat, representa un lleuger descens del 10%.
0: 450.
19: Són les morts que podria provocar durant els pròxims 6 mesos el fenomen meteorològic del Superniño. Segons un informe publicat pel Laboratori d'Impacte Climàtic de la Universitat de Chicago, la causa serien les temperatures climàtiques com a conseqüència de l'escalfament global. Els països més afectats serien els de l'Àfrica Central i el sud-est asiàtic.
0: I ara el veig avui dues imatges amb Marta Viana. A la primera imatge hi veig l'hemicicle del Parlament ple de cartells amb la imatge de Pere Català, de l'esvàstica trepitjada per una espardenya.
19: Abans de la compareixença d'ahir, de
1: Salvador Illa al Parlament per parlar de les proves PISA, els diputats de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP van exhibir aquests cartells. Era un dard contra Aliança Catalana, que quan Alternativa per Alemanya va guanyar les eleccions a Saxònia-Anhalt, va fer una piulada on deia «Ja hem passat». Això era una resposta a un usuari que deia «No passaran» i adjuntava la imatge antifeixista.
0: I a la segona imatge, en aquest cas la veiem des de Lleida, hi veig una sala gran amb diferents butaques i el que sembla una petita cuina al fons. Júlia Albacar, què és això?
2: Doncs és la nova sala que ha posat en marxa l'Associació contra el Càncer a Lleida, l'Hospital Arnau de Vilanova, i que permet als malalts de càncer i als seus familiars poder descansar durant els tractaments o les proves mèdiques. Era una reivindicació de feia molt temps, especialment per als pacients que venen de fora i que han de passar el dia sencer a l'hospital, que ara només tenien l'opció d'anar a una sala que l'associació havia adequat a un hotel als afores. Des d'ahir, però, ja podran quedar-se al mateix hospital.
3: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui a La cara B del temps ens fixem en un efecte molt curiós relacionat amb el Super Niño que estem patint. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, és el fenomen del desert florit que s'està produint aquests dies d'Atacama, al nord de Xile. Recordem que el desert d'Atacama és un dels llocs més àrids del món i en llocs del desert que registren pluges de pocs litres en dècades, en dècades. Doncs bé, el mes de juliol i agost hi ha hagut diferents episodis de pluja abundant que van arribar gairebé a deixar 40 litres per metre quadrat en un sol dia i fins i tot nevades al mes d'agost que van emblanquinar el desert. Tota aquesta aigua ha fet germinar les llavors i els bulbs que es mantenien latents a la terra eixuta i actualment està apareixent un preciós mantell de flors violetes i blanques que es calcula que a l'octubre arribarà al seu màxim i que cobrirà unes 15.000 hectàrees del desert. Ara bé, recordem que no tots són flors i violes. En aquest cas, literalment, perquè el fenomen del Niño d'aquesta temporada provocarà, ho acabeu de dir, alteracions meteorològiques i climàtiques en molts llocs del món amb conseqüències molt greus. Avui, però, ens hem permès la llicència de mirar una de les poques cares dolces d'aquest fenomen.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia el cosí tossut del dofí i la resposta era molar. Molar és el nom d'un cetaci semblant al dofí, amb el musell més curt i ample, i també significa relatiu a la mula. Exemple, excels de tossuderia. Avui dijous, un Enigmàrius acadèmic, filòleg, expert en llengües de l'est, molt miop. De nou lletres. Filòleg, expert en llengües de l'est, molt miop. Nou lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: 7:27, atenció a aquest titular que circula. Venècia prohibeix menjar entrepans a l'aire lliure durant l'hora de les oracions islàmiques. Marc Amorós, bon dia.
11: Bon dia. La prohibició es produeix després d'un incident on un influencer d'extrema dreta es va gravar menjant un entrepà de mortadela davant d'uns 200 musulmans que estaven resant al parc Piraghetto del barri de Mestre de Venècia. El gest de l'influencer va provocar la indignació dels fidels musulmans que van començar a increpar-lo i a perseguir-lo pels carrers de la ciutat fins que finalment una patrulla policial el va escortar per evitar incidents majors. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials i ha començat a produir-se una crida anònima per tornar al parc a menjar entrepans de mortadela per ensenyar-los als musulmans les tradicions italianes. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Venècia, governat en coalició amb el partit de Giorgia Meloni, ha decidit prohibir menjar entrepans a l'aire lliure durant l'hora de les oracions islàmiques.
0: Però això és real o fals?
20: Catalunya Ràdio.
21: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que Venècia prohibeix menjar entrepans a l'aire lliure durant l'hora de les oracions islàmiques és una notícia falsa. Tot i que la notícia circula com si l'hagués publicada al diari Corriere della Sera, no és certa. De fet, és un contingut satíric que s'ha fet molt viral i que molta gent creu com a real, però no ho és.
0: Gràcies, Marc.
11: Adéu, bon dia.
0: I avui pot ser un bon dia, ens ho explica la Sandra Sabatés.
7: Avui, 24 de setembre, Barcelona celebra el Dia de la Mercè i també l'aniversari d'un dels espais més emblemàtics de la ciutat, el Mercat de Sant Antoni. Es va inaugurar l'any 1882 i estava ubicat fora de les muralles de la ciutat, just al costat d'un dels principals punts d'entrada. Per això els diumenges s'hi feia comerç ambulant. Amb els anys, l'activitat ha passat a ser diària i aquest mercat de barri, el més gran de Barcelona, ofereix des de productes frescos i de temporada, a roba, encants, i és punt de trobada de lectors i col·leccionistes, també de vinils. Escoltem Qualsevol nit pot sortir el sol, d'en Cisa, que avui també compleix anys. Fa un

0: Són 7:45. Avui és dijous 24 de setembre. Ens despertem amb 16 graus a Albesa, 15 a Vilanova i la Geltrú i 21 a Mataró. El dia en què entrevistarem a les 10 Francesc Jofresa, l'advocat de la terapeuta dels Andic. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Lara García i Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que Pedro Sánchez ha defensat aquesta matinada davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi de Ceuta.
1: Un Sánchez que també ha dit que manté la confiança a Zapatero després d'admetre que les joies van ser un regal del rei saudí.
2: La lluita contra els pisos turístics il·legals a Barcelona està donant uns resultats discrets. Segons us avança el Matí de Catalunya Ràdio, en els últims 5 mesos hi ha hagut un repunt de pràcticament un 50% d'anuncis a les principals plataformes.
1: Diverses mobilitzacions arreu de l'Estat han protestat en les últimes hores contra el desnonament de la Maria Carmen, la dona de 87 anys, a qui van treure de casa seva i a Madrid amb llitera.
2: Amb el suport de Junts, l'Ajuntament de Lleida, mans del PSC, aprovarà demà al ple la prohibició del burca i el niqab a l'espai públic.
1: Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera d'Anoia. Estava tapat amb una manta en una habitació de la casa on hi vivien la mare i la filla de la víctima.
2: I s'investiga un nou tiroteig amb un ferit ahir a la tarda al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La vida del ferit no corre perill.
3: En esports, el Barça debuta amb victòria a la Champions femenina, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea a l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. El Barça Efes a 8:45, transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Mentre que el Cadí Laseu, campió de la Lliga Catalana femenina de bàsquet, 67-72 davant l'Espar Uni Girona.
0: I pel que fa al temps, seguim amb calor i amb sol. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí, amb sol i mosques, que es diu a vegades, tranquil·litat absoluta.
0: Sol i mosques?
4: Alguns, bueno, a vegades sí, no? Quan no passa res, sol i mosques. I a la tarda, res, 4 núvols prims, temperatura avui una mica més alta, 30-34 graus als llocs més càlids, potser 35 a Ponent i a l'extrem sud de Catalunya. Demà pot pujar un palet més la temperatura, però al cap de setmana lleugera reculada.
0: És a dir, la tardor encara no la notem, diguéssim, eh?
4: No, la setmana que ve començarem a notar alguna cosa, a sumar una mica la tardor amb alguns ruixadets...
0: Ahir les temperatures per això van ser altíssimes en alguns punts de Catalunya, no?
4: Doncs avui encara més. Ahir vam arribar als 34 graus, a Ponent i al sud, i avui crec que els 35 els assolirem també en algunes zones.
0: Doncs vinga, feliç dia de la Mercè de Santa Tecla. Gràcies, Eloi. Fins ara.
4: Fins ara.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb tranquil·litat, avui al transport públic. Maria Fernández Noguera.
5: Matí sense incidències destacades al transport públic. Avui, amb motiu de la Mercè, el servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu i hi ha trens especials de reforç a l'R4, on recordem que des d'ahir els trens no s'aturen a Fabra i Puig. D'altra banda, tenen horari de dia feiner els trens regionals i els serveis de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida. Hi ha, això sí, alguns retards, com els 10 minuts de demora en el tren de l'R16 que estan anant de Tortosa a Barcelona.
0: I a les carreteres, un accident talla la C-65 a Llagostera. Mireia Sala.
6: Sí, l'accident ha passat fa un quart d'hora en sentit Girona i provoca cua. A banda d'aquest problema, hi ha intensitat a la C-25, l'eix transversal per un vehicle variat a Sant Hilari Sacalm i un altre a Aguilar de Segarra, en els dos casos en sentit Lleida, i intensitat també a la P7 a Santa Perpètua, però sense retencions per entrar a Barcelona.
0: I ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
7: Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudita. És el tema d'obertura del diari Ara, titular semblant El Periódico i El País, en aquest cas en un lateral, i El Mundo ha anat més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero. Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del País, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen, això acompanyat d'una gran foto de portada d'aquesta dona madrilenya. I altres temes de portada d'avui, la CIA, que segons El Mundo alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia, i acabem amb successos, la terapeuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat, ho diu El Periódico.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Jofre Llombart, Oriol Marc, Claudi Pérez i Alicia Puig. Són les 7:34. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui diversos articles d'opinió sobre el cas de la Mari Carmen. És aquesta dona de 87 anys, amb discapacitat, desnonada ahir també a Madrid per un fons d'inversió.
8: L'editorial del País diu que és el símbol d'un dret trencat, perquè se li posa cara, perquè és la denúncia que els poders públics han permès que el mercat immobiliari es desconnecti de l'economia de la classe mitjana. L'editorial del Mundo critica que en els 8 anys que porta el poder, Pedro Sánchez ha ignorat el problema de l'habitatge, mentre que el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, recorda que el govern espanyol ha presentat en els darrers 3 mesos diferents iniciatives al Congrés per evitar situacions com aquesta, però totes han fracassat perquè els grups no s'han posat d'acord. Encara sobre la crisi de l'habitatge, l'arquitecta Maria Cisternes argumenta a l'Ara que no es pot rebaixar la febre immobiliària sense exercir un control efectiu sobre el sòl en entorns urbans. Mentrestant, la directora del periòdico, la Gemma Martínez, adverteix que la credibilitat dels projectes en matèria d'habitatge de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, dependran de quina sigui la seva execució.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
9: El comitè editorial del New York Times ha invertit una setmana en analitzar què passa amb la IA després dels missatges apocalíptics. Compara l'impacte de la tecnologia nuclear amb els reptes actuals de la IA, subratlla els riscos que es desenvolupin armes cibernètiques o biològiques i, sobretot, la pèrdua del control humà, que pot fer que la IA resolgui objectius sense tenir en compte els valors o l'afectació humana. Diu que no podem deixar que les empreses d'IA s'autoregulin i suma el desafiament de la competència amb la Xina i conclou que és urgent la regulació. És llarg, eh? No l'abandoneu a la tercera línia.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.

0: en profunditat.
1: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Amb horari nou.
0: De 9 del vespre a 11 de la nit.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Són les 7:37, repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. De fer galetes, allotjar gent.
5: Llegim el 9-9 que faran 55 pisos a l'antiga fàbrica de galetes Birba de Camprodon, ubicada a l'Avinguda Maristany. L'edifici està catalogat com a bé cultural d'interès local i es va inaugurar el 1929 per fabricar-hi les famoses galetes. Doncs bé, davant l'èxit, van ampliar la producció i el 2008 es van traslladar a la planta actual de la colònia Estabanell. Des de llavors, l'edifici estava en desús. El ple ha avançat els tràmits per canviar l'ús de aquest edifici.
4: Palamós canvia de nom.
6: Ja és oficial passar a dir-se Palamós i Sant Joan, tal com confirma la resolució que s'ha publicat al DOC. L'Ajuntament va iniciar els tràmits fa més d'un any i es va sotmetre a informació pública. Finalment es va aprovar per majoria absoluta al ple del mes de maig, ho recull el Nació.
4: Que va l'alça.
5: Els mercats en pisos particulars, dit d'una altra manera, els home markets. Llegim al web de BTV que guanyen adeptes a Barcelona amb una aposta per la reutilització. Posa d'exemple l'empresa Pompina Home Reborn, que transforma pisos particulars en mercats efímers per donar una segona vida a centenars d'objectes. Objectes com mobles, vaixelles, llibres. En només un any han organitzat 16 mercats a diferents pisos de la ciutat i a municipis de l'àrea metropolitana.
4: Noves troballes a Can Batlló, a Barcelona.
6: Descobreixen restes del canal de la Infanta, que ja era conegut. Es va construir al segle XIX per ampliar el cultiu de regadiu a Barcelona. Ara, durant la construcció de l'Institut Escola Can Maiol, n'han trobat un nou tram, un pont per creuar-lo i un petit pou. Es documentarà i es desmuntaran les parts que són incompatibles amb el projecte d'obra previst. La troballa no altera ni els plans ni els tempos.
4: L'estrella Michelin de Salou es trasllada.
5: Pep Moreno ha anunciat a través de les xarxes que el pròxim 30 d'octubre oferiran l'últim servei al seu restaurant Deliranto perquè se'n van a Andorra.
7: Es una noticia que nos llena de tristeza, pero aseguro que los retos nuevos y lo que iremos haciendo estos meses...
5: No oferien només un menú degustació, sinó que cada proposta s'articula al voltant d'un univers literari. Ho recull el diari Més.
4: I si la pel·lícula no acaba de ser bona, sempre li quedarà l'anomenat, literalment, Festival de Cine de Merda de Sueca al País Valencià.
6: Sí, i on s'hi mostraran 80 obres. El tema...
4: Perdó, Festival de Cine de Merda de Sueca.
6: S'hi mostraran 80 obres. El tema no és que siguin dolentes, sinó que es veu que tenen un baix pressupost i són de sèrie B, gore i underground. Serà la 13a edició d'aquest festival, que s'allarga fins diumenge, amb directors internacionals i un bingo, doncs, per interactuar amb les pel·lícules. En aquest cas, hi pesa més la creativitat que la tècnica. I clar, doncs, hi ha de tot. Això ho llegim a La Vanguardia.
4: Bueno, la tècnica és important, també, eh? En aquest cas, si no...
6: Sempre.
4: I ara els destacats en Internacional i Economia, amb Pol Forada i Lara García.
8: La premsa britànica també es fa ressò del desnonament ahir a Madrid de la Mari Carmen. El The Guardian destaca que la policia va utilitzar gas lacrimogen contra els manifestants mentre una dona de 87 anys amb discapacitat era desnonada de casa seva. Als Estats Units, la premsa analitza avui sobretot la trobada entre Xi Jinping i Donald Trump. El The Washington Post titlla d'estranya la rebuda de Trump al líder xinès a l'aeroport amb catifa vermella i assegura que ha estat una cerimònia poc habitual que demostra fins a quin punt el líder nord-americà vol oferir una posada en escena pomposa al seu homòleg. En la mateixa línia, el New York Times assegura que Trump està fent veure que són amics per camuflar les diferències que els separen.
6: I a la premsa econòmica, Expansió, llegim que el Banc d'Espanya avisa que el 2028 faran falta 1 milió d'habitatges. L'entitat apunta que el dèficit d'habitatge acumulat al mercat immobiliari des del 2021 és de 755.000 pisos, una xifra que podria augmentar en 300.000 llars més en els propers anys. L'Economista posa en portada que la Comissió Europea prepara una reforma del sistema de seguretat energètica que li permetrà fer apagades selectives. I l'ONU Economia explica que el grup farmacèutic Salvat traslladarà la producció d'Esplugues de Llobregat a Alcalá de Henares, a Madrid, en un procés que s'allargarà fins al 2030.
4: I a la premsa esportiva destaca l'estrena europea del Barça a la Champions femenina, Robert Prat.
9: És un Barça renovat amb molts reptes, amb gent jove, però amb un futbol que no canvia, com destaca el periòdico. Un Barça que s'ha reinventat per tornar a guanyar la Champions. Un Barça que posa la primera pedra per l'esportiu i que comença la Champions manant amb aquest 5-2 davant el París. L'Esport parla d'una gran arrencada europea amb una exhibició ofensiva d'un equip insaciable, una gran estrena pel Mundo Deportivo. El diari també destaca que Rafinha donarà la volta al món, 34.000 quilòmetres, una gira de 3 amistosos amb el Brasil. Soy...

partits amistosos a Austràlia, un a Calcuta davant de l'Índia, un dia sencer de viatge per jugar amb la selecció, tres partits intranscendents. I per voltes les que dona Xavi, que va substituir Koeman al Barça i ara el substitueix també com a seleccionador dels Països Baixos. L'Esport entrevista Xavi, que afirma que ell va posar un petit gra de sorra en aquest Barça actual. Pel periòdico, Xavi obre un nou cicle contra Alemanya d'un club burleta que diu que ell coneix més jugadors holandesos que no pas Xavi. La Vanguardia apunta que han triat un català per tornar l'esperit de Johan Cruyff.

0: I el diari Marca avisa que el Dakar està en perill. El conflicte a l'Aràbia Saudita ha obligat a suspendre una prova al país que ha d'acollir el rally i diu que els organitzadors estan cagats, textualment, perquè es veuen a venir la suspensió del Dakar.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, Gerard Jubany, bon dia.
2: Bon dia.
1: El casament del desastre a Orense. La núvia exigeix 40.000 euros, és infidel als lavabos i acaba demanant el divorci després d'una baralla familiar.
3: El Mundo explica que tot va començar quan la núvia va reclamar al seu marit 40.000 euros corresponents a un suposat acord previ a l'enllaç. I a partir d'aquí, una disputa entre les famílies, la vaixella destrossada, a tot això, suma-li que ella li va ser infidel als lavabos, on s'estava celebrant el convit. A més, li va reclamar iniciar els tràmits del divorci poques hores després del casament. Per tant, sembla improbable que s'arribessin a fer un petó de cine sobre la cadira.
1: Tenim un amic, Canalies.
2: Ah, sí, sí, sí.
1: Que
2: es va enrotllar.
1: Es va enrotllar amb el nòvio
2: de la nòvia.
3: Ah, molt bé.
1: Un amic?
3: El dia del casament.
1: Sí. El dia del casament.
2: Els lavabos.
1: Els lavabos del convit.
2: Es va enrotllar.
1: Es va enrotllar amb el nòvio. Amb el nuvi. Sí, amb el nuvi, sí. Que es casava amb una dona.
2: No hi ha un pam de net.
1: Aquell dia...
3: Això suposo que ja en deu ser conscient, no?
1: O, qui?
3: L'afectat.
1: No, l'afectada.
3: L'afectada.
2: Sí. No se sap, quedarà sempre als lavabos, sí, d'aquell convit.
1: Diversos nens de Lugo confonen pastilles d'èxtasi que van trobar en un bus escolar amb caramels.
2: Els nens es van trobar unes pastilles blanques dins d'un autobús que els portava d'excursió i es van pensar que eren caramels. Després de localitzar la bossa, els pares van anar amb els seus fills a l'hospital i els van sotmetre a controls, però cap va presentar símptomes. Els nens van explicar que no les van arribar a tocar i només un d'ells va admetre haver-ne xupat una. Per sort, tots van rebre l'alta hospitalària. Ho hem vist al País.
1: El Bayern de los Caídos, dos càrrecs de boxe a Barcelona fan apologia del franquisme en una lliga amateur.
3: Sí, se n'ha fet ressò. Ser Catalunya, es tracta d'un equip que es diu Mingo Rubio Balompié, fent un joc de paraules en referència al cementiri on hi ha la sepultura de Franco, i entre els seus jugadors hi ha el vicepresident provincial de boxe a Barcelona, Juan Cremades, i Carlos Oliva, que és conseller de districte. L'empresa que organitza la Lliga va rebre una queixa denunciant que les samarretes d'aquest equip hi ha simbologia franquista i un escut on s'hi llegeix Futbol Club Bayern de los Caídos. Fons de l'equip defensen que és un nom en clau d'humor.
1: Sí, clar.
3: On hi ha d'altres, com n'hi ha molts en aquestes, exacte, lliguetes, com per exemple l'Aston Birra, l'Esteaua del Grifo o el Maccabi de Levantar.
1: Que no li esquifanys avui.
2: Avui felicitem la soprano Ainhoa Arteta, que en fa 62. També fa en Jaume Sisa, que en fa 78. Va. I acabem amb l'actriu Goya Toledo, que avui en suma un mes i arriba als 57. I el Santoral, avui, evidentment, és el Sant de les Mercès, també Sant Severí i Sant Rústic.
1: I acabem el repàs a la premsa anant al quiosc Vintage amb Albert Om.
4: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 24 de setembre de 1986, surt a la llum la reunió secreta que aquell estiu han mantingut Jordi Pujol i Pasqual Maragall. La trobada es va fer el 20 d'agost a Olot, va durar més de 3 hores i havia de servir per destensar les complicades relacions entre qui presidia la Generalitat i qui era l'alcalde de Barcelona. Els diaris parlaven de l'esperit del 20 d'agost per definir la pau que havien signat Pujol i Maragall. Faltaven poques setmanes perquè Barcelona fos nominada ciutat olímpica i l'agència soviètica TASS ja donava per fet que tots els països de l'est donarien el seu vot a la capital catalana. I ara fa 40 anys, dues noies catalanes eren assassinades a prop de Montpeller. Havien marxat el 9 d'agost de 1986 en autostop cap a l'Alguer. No hi van arribar ni tampoc s'han trobat mai els culpables de la seva mort. Les dues noies eren Gemma Argemí, de 26 anys, de Vigues i Riells, i la poeta Anna Dodes, de 23 i de Fogueroles.
7: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 7:47. Repassem aquesta hora els titulars en dos minuts amb Francesc Soler i Lara García. Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Continuen apareixent anuncis d'apartaments turístics il·legals a Barcelona.
8: Tot i el control que intenta imposar l'Ajuntament, els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu.
1: Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ahir va haver de deixar el pis on ha viscut tota la vida, a Madrid.
9: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de mira y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
10: Ahir unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge.
1: El president del govern espanyol porta la crisi de Ceuta al seu discurs de les Nacions Unides.
8: Sánchez defensa l'actuació del seu govern i es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
1: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que la joia que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007.
10: I ha demanat al magistrat que l'investiga per contraband i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten.
1: Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial.
8: És el primer acord que han tancat les dues superpotències el mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial.
1: Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera de l'Anoia.
10: Estava tapat amb una manta en una habitació de la casa on hi vivien la mare i la filla de la víctima i s'investiga un nou tiroteig amb un ferit ahir a la tarda al barri de la mina Sant Adrià del Besòs.
1: I avui, dia central de la Mercè de Barcelona.
8: El pregó i Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres, pare i filla, del celler de Gèlida de Sants, van fer una defensa aferrissada del comerç de proximitat.
11: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tan plorar quan tanquen i més fer que no tanquin.
1: Perquè un dia avui, a partir de 2:15, seran aquí en directe al matí de Catalunya Ràdio. I ara, de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions. Tarragona, Jordi Barranca, bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: Lleida, Estela Bussons, bon dia.
13: Bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
15: Bon dia.
1: A Tarragona, un home s'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella a cops de pedra, Jordi.
12: Sí, aquest matí comença el judici aquí a l'Audiència de Tarragona. Els fets van passar l'any passat a Calafell, al Baix Penedès, al domicili familiar, un judici que se celebra amb jurat popular. La fiscalia, en aquesta causa, sosté que l'home la va matar després que ella trenqués la relació sentimental que tenien. I en un ordre radicalment diferent de coses, avui és l'últim dia de les festes de Santa Tecla, aquí a la ciutat. Després del dia gros, avui com a plat fort hi ha, sens dubte, els pilars caminant a partir de la una de les 4 colles locals que actuen en ordre d'antiguitat. És a dir, primer xiquets de Tarragona i acabaran els de Sant Pere i Sant Pau.
1: I a Lleida, avui molt pendents de l'audiència. El judici pel cas de carreteres declaren els acusats de manipular adjudicacions d'obres públiques. Estela.
13: Sí, el nom més destacat és el de l'ex-cap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, que s'enfronta a 12 anys de presó acusat d'afavorir una determinada empresa constructora a l'hora d'adjudicar els contractes a canvi de diners. També estan investigats un exresponsable de conservació de carreteres, la filla del mateix Benet, i 2 directius de l'empresa que suposadament pagava per tenir aquest tracte de favor. Aquest cas és una peça separada del cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida, que encara està en instrucció. Avui, per tant, és el punt culminant d'un judici que ja va començar la setmana passada amb declaracions de Mossos d'Esquadra.
1: I a Barcelona, avui és la Mercè, Marc.
14: Sí, festiu a la ciutat i a bona part de l'àrea metropolitana. D'actes n'hi ha tants com en vulgueu. Destaquem, però, per exemple, Ricard, la jornada castellera a la 1 del migdia, cavalcada també de la Mercè, en aquest cas a la tarda, entre la plaça Catalunya i Sant Jaume, i concerts, és clar, a la plaça de Catalunya, també a les 5 de la tarda, Catalunya Freestyle, a la plaça Major de Nou Barris, a 8:45, concert de l'orquestra i el cor del Gran Teatre del Liceu i a l'Avinguda de la Catedral.
16: No debí decir tan rápido que sí a la primera, debería haberme esperado a ver si o menos certera.
14: A les 9, Maria Terremoto, aquesta que sentim, i a 11:15, la Barcelona.

0: Més Cultura des de les comarques gironines es mirarà avui cap a Milà, on s'estrena l'exposició Dalí i Moda, coincidint amb l'inici de la Setmana de la Moda a la ciutat italiana. Fèlix.
1: Sí, és una exposició al Palau Reial de Milà, més de 200 peces, entre vestits, col·leccions, joies de la Fundació Dalí de Figueres, del Museu Dalí de Florida o del Reina Sofia de Madrid. Col·laboracions també amb firmes de grans dissenyadors com Dior, Coco Chanel o Paco Rabanne. Si aneu a Itàlia, es pot visitar fins al gener. També aquest matí, molt més a prop, al Ripollès, l'Ajuntament de Ribes de Freser posarà en marxa un camió cisterna per portar aigua potable als veïns mentre no arriben uns filtres per reduir l'arsènic que hi ha en un dels dipòsits municipals. Ja diuen que la situació no s'arreglarà abans d'un mes, per tant, a Ribes, paciència.
0: Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, que tingueu un bon dia. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
0: Si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tranquil·litat absoluta, però, atenció, més calor encara. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Sí, bon dia. Avui encara, a aquesta hora, tenim unes temperatures còmodes, 15 graus a Girona, 16 a Berga, 20 a Reus, però al migdia bufarà un vent de garbí que pot bufar una mica més calent en alguns llocs i s'arribarà a temperatures de 30-35 graus a gairebé tot arreu, aquests 35 a Ponent i al sud, com és habitual. Avui dia de sol, amb alguns núvols prims a la meitat nord, demà es mantindrà la calor fins i tot una miqueta més, el cap de setmana recula molt lleugerament, sí que la setmana que ve podem tenir una baixada una mica més notable.
0: I pel que fa al trànsit, ja s'ha reobert la C-65 a Llagostera. Mireia Sala.
5: Estava tallada per un accident en sentit Girona. Ara s'ha obert un dels carrils i hi ha un tram de cua. També hi ha un carril tallat a la C-25, l'eix transversal, per un vehicle variat a Sant Hilari Sacalm i un altre a Aguilar de Segarra, en els dos casos en sentit Lleida. Als accessos a Barcelona, avui, no hi ha problemes.
6: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de la Núria, de la Barceloneta. Es queixa dels apartaments turístics que hi ha al barri, especialment d'aquells que operen sense permís. Ho ha patit en primera persona i també en els blocs de pisos on viuen familiars seus. Explica que aquest estiu han detectat diversos punts sospitosos.
9: I trobes que va entrant gent, una setmana una gent, l'altra setmana l'altra gent, i quan es planteja, però aquí no hi ha pisos turístics, aquí no deixen pisos turístics, però sí que hi ha pisos turístics.
8: L'Ajuntament de Barcelona respon que els inspectors municipals treballen per obrir expedients i sol·licituds de desactivació d'aquests apartaments. Al matí de Catalunya Ràdio, avui us expliquem que el consistori ha detectat 525 anuncis il·legals aquest agost. Són 167 més que al maig. Respecte a fa un any, se n'han trobat una seixantena menys.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
0: És la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Ens podeu fer arribar les notes de veu o vídeo curt al 636-36-06-09. I ara, aquesta hora al matí, és moment de repassar el preu de les coses. Avui parlem, atenció, de mecànics, Lara García.
10: En concret, sobre quant costa canviar un pneumàtic. Hi ha dos preus, el del pneumàtic en si i el que et cobren per la mà d'obra de canviar-lo. El cost de les rodes és molt relatiu, varia en funció del cotxe i el del servei fluctua en funció del mecànic. En Ferran, del taller Escorriola de Tortosa, al Baix Ebre, ens explica quant cobren per canviar dues rodes.
11: De mà d'obra, nosaltres cobrem uns 25 euros. Hi ha les dues rodes del cotxe.
10: Si al cost de la mà d'obra li sumem el preu del pneumàtic, el preu es pot enfilar fins als 100 euros. Ens ho explica l'Adrià, del taller XJ de Corçà, al Baix Empordà.
12: Pot variar depenent de la mida i el model del pneumàtic, però el pneumàtic més comú, que més muntem, pot estar sobre els 120 euros, una cosa així, entre la mà d'obra i el pneumàtic.
10: A Vilassar de Mar, el taller Com Nou cobra 17 euros pel canvi de roda. Un dels mecànics, el Marc, ens avisa que els preus i els serveis dels mecànics estan canviant molt per la irrupció del vehicle elèctric. El sector està en plena transformació.
13: Anem reinventant cada setmana. Tenim bastant feina pel futur, tot depenent dels cotxes de la nova generació, que són els elèctrics.
0: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costa el servei de consergeria i neteja de les instal·lacions esportives? Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia. L'Ajuntament de Sant Pol de Mar vol adjudicar el servei de consergeria, neteja i manteniment del pavelló i el camp de futbol municipal. El contracte seria per als pròxims 2 anys i, sumant-hi l'IVA, tindria un valor econòmic de 98.000 euros. Per tant, sortiria a 8 euros i mig per habitant d'aquest municipi costaner del Maresme.
14: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquest lloc que fa tot un any que hi vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
0: I quin és el vídeo viral del dia d'avui a les xarxes? Elisenda Pineda, bon dia.
15: Bon dia, Ricard. Doncs mira, la influencer Inés García, parella de Lamine Yamal, s'ha fet viral per una escena que va tenir lloc a la graderia del Sánchez Pizjuán el dissabte passat. Les càmeres del dia després de Movistar Plus la van gravar animant el Barça amb uns amics. I atenció, perquè Inés no només no es perd cap partit, sinó que també s'ha convertit en una experta en futbol. En el vídeo no se la sent, evidentment, però els companys de Movistar Plus li han llegit els llavis i han reconstruït la conversa. Escolteu.
16: Lo que es que el Barça juega con la defensa muy adelantada. Entonces no les dejas.
15: Ah, analista, eh? Inés García, analista. No toca hores amb en Lamine, eh? Està encaterinada fins al moll de l'os, eh? En lloc de dedicar el seu temps lliure a les seves coses, va al camp, mira futbol i fins i tot en parla en propietat. Ara només esperem que Lamine li torni la dedicació. El volem vestit de senyorito sevillano a la fèria d'abril, ballant per seguidilles i arrencant-se per Ortega Cano, fart de rebujito i bramant i estamos tan a gustito. El que no es faci per amor, Ricard.
0: Gràcies, Elisenda.
15: A tu.

I aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui la dedicatòria va per tots els qui ja noteu l'olor de festa major a l'ambient. A Barcelona, a Tarragona, a Reus, a Verdú, a Sitges, al Prat, els qui no voleu que s'acabi l'estiu i els qui sabeu que la millor manera de començar el dia és amb ganes de música i ganes de carrer.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, equip viari, Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia, pocs problemes de trànsit a aquesta hora, només hi ha retencions a la C65 a Llagostera per un accident en sentit Girona i intensitat a l'eix transversal per un vehicle variat a Sant Hilari Sacalm i un altre a Aguilar de Segarra, en els dos casos en sentit Lleida.
1: Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que hi va haver de deixar el pis on vivia des que era adolescent. El president espanyol s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge i assenyala Isabel Díaz Ayuso per permetre una situació com aquesta. Ahir unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge. El president espanyol es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. Pedro Sánchez ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. En el mateix escenari, el president iranià Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció a l'ONU. L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. També les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky ha culpat Putin del fet que la guerra d'Ucraïna s'allargui. Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial. És el primer acord que han tancat les dues superpotències al mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial. Donald Trump l'ha rebut a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca acostar posicions també sobre la sobirania de Taiwan i la intel·ligència artificial. El partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives al país i es perfila com a pròxim primer ministre. Els comicis han estat marcats per una abstenció rècord. El 62% dels marroquins amb dret a vot no han anat a votar. La Seu d'Urgell recorda que va ser un dels últims reductes austriacistes de la Guerra de Successió. Aquest dissabte, Castell, Ciutat i la Torre de Solsona reviuran el segle XVIII amb una jornada de recreació històrica amb soldats, cavalls, música i combats. Els Mossos troben el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en un habitatge de Cabrera d'Anoia i vivien la seva mare i la seva filla, que han explicat que va morir al sofà i que el van deixar en una habitació. La policia investiga ara les circumstàncies de la mort. I la banda osonenca de rock Pla Moguda guanya el Premi Sona Nou de Música Emergent en Català. Ara podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic.
3: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
4: Bon dia. El Barça femení s'estrena a la Champions golejant el París per 5-2. Les blaugranes van encaixar un gol tot just començar el partit, però al descans ja guanyaven per 4-1. El Barça de bàsquet debuta aquest vespre a l'Eurolliga. L'equip que entrena Aleksandar Sekulić en rep al Palau Blaugrana l'Anna de l'UFS d'Istanbul. I el Cadí la Seu s'adjudica la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, superant l'Esparun i Girona 67-72. Aquest és el 8è títol de la Lliga Catalana que aconsegueix l'equip de l'Alt Urgell.
1: Matí dominat pel sol, al migdia ambient càlid amb temperatures màximes que se situaran entre els 28 i els 33 graus, localment per damunt d'aquests valors. La tarda serà solellada i de caràcter estiuenc, amb algunes franges de núvols prims. La mar es mantindrà calmada, amb brises a partir del migdia.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Avui a les 9 del matí el Saló de Plens acull una nova reunió de la Junta Local de Seguretat. Aquest òrgan, presidit per l'alcalde Manuel Reyes, es presenten els resultats obtinguts en matèria de seguretat a la ciutat durant els últims mesos. En aquesta reunió participen representants dels diferents cossos de seguretat que operen a la ciutat, com la policia local, els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Ecovid i l'Ajuntament de Castelldefels col·laboren en la campanya Reciclar Vidre és una gran aventura. L'iniciativa, que es presenta aquesta tarda a les 6 a l'edifici de la República, busca fomentar entre les famílies el reciclatge d'envasos d'aquest material i portarà del 24 de setembre, des d'avui fins al 5 d'octubre, contenidors tematitzats de personatges de Disney, Pixar i Marvel a la nostra ciutat. I un any més, l'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'àrea de comerç, organitza la nit del comerç de la ciutat. La cita té lloc aquesta nit, a 9:15 al Casanova Beach Club. La nit del comerç és una trobada relaxada i lúdica en l'entorn de la platja de la ciutat. Una cita adreçada a comerciants, amb local obert a la ciutat i amb ganes de compartir experiències i conèixer les diferents sensibilitats del comerç de Castelldefels. És el moment també en què l'àrea de comerç explica les accions de dinamització comercial que es desenvoluparan fins al final d'any, campanya de Nadal, l'encesa de llums de Nadal, etc. Entre altres coses, també servirà per presentar oficialment uns nous reconeixements adreçats als comerços de la ciutat. I això és tot. Moltes gràcies i molt bon dia.
0: Castelldefels avui.
2: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Bon dia, dèiem que avui és 24 de setembre, esteu escoltant Ràdio Castelldefels, comença aquí la programació d'aquesta jornada, una jornada diferent, si voleu, perquè avui és el Dia de la Mercè, la Diada de la Mercè, patrona de Catalunya, és sabut, però no és festiu general a Catalunya, és festiu a Barcelona i a diferents poblacions del nostre entorn, com Sant Joan d'Espí, per exemple, o l'Hospitalet de Llobregat. Per què el 24 de setembre, Dia de la Mercè, no és festiu a Castelldefels? És festiu a Barcelona i a alguns altres municipis. A Castelldefels, les nostres dues festes locals de l'any 2026 són el 14 d'agost i el 7 de desembre. No són dies qualsevols, el 14 d'agost. Per què? Perquè el 14 d'agost? Doncs perquè el 15 és la Mare de Déu, és a dir, Santa Maria, és a dir, la patrona de Castelldefels. Per tant, el nostre municipi sempre busca un dia en el qual doncs, es pugui fer una mica de pont. En aquest cas, ha estat el 14 d'agost. I la propera festa local, perquè cada municipi en tria dues, quina serà? Doncs serà el 7 de desembre. Per què el 7? Doncs perquè cau entremig del 6 i del 8. El 6 és el dia de la Constitució, ja és sabut, i el 8 de desembre és el dia de la Concepció, i ara m'ho he agafat, en qualsevol cas, la Immaculada Concepció. En tot cas, com dèiem, Maria també, patrona de Castelldefels. Per tant, aquí, festius, 14 d'agost i 7 de desembre. Avui, 24, treballem, però és un dia estrany, dèiem, perquè tota aquella gent de la nostra ciutat que treballa a Barcelona o bé a l'Hospitalet, per dir dos dels nuclis on molta gent hi va, treballar, doncs avui té festa i la plaça probablement serà plena d'aquí unes quantes hores, perquè avui encara és aviat, són ara mateix les 8 i 8 i aquí comença la programació de Ràdio Castelldefels. Això és Castelldefels Desperta.

0: Informativament parlant, avui ens fixem a la Junta Local de Seguretat, que d'aquí 50 minuts mal comptats, a les 9, ha de començar el Saló de Plens. És un òrgan col·legiat que reuneix el màxim nombre, és a dir, totes les forces, cossos i forces de seguretat de l'Estat, és a dir, Policia Local, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra. Hi ha també representants polítics i tècnics de l'Ajuntament al voltant de la seguretat. És un òrgan col·legiat, aquest de la Junta, que presideix l'alcalde. Estarem atents. Comença a les 9 al Saló de Plens. I ara que parlem del Saló de Plens, molta atenció també avui centrada a la prèvia del ple municipal ordinari del mes de setembre. El ple és demà, a la 1 del migdia, en directe aquí a Ràdio Castelldefels. Això vol dir, entre altres qüestions, menors, que l'informatiu l'avançarem, eh? Serà a 1:15. En tot cas, el ple de setembre ja es coneix l'ordre del dia, en tindrem algun detall. I parlarem també d'una nova campanya de control dels patinets. Atenció, perquè les sancions poden arribar als 1.000 euros. També serà motiu de la nostra atenció la trobada d'entitats, el Fem Poble, que és aquest dissabte a la plaça de l'Església. I aquesta nit l'arriba una trobada pensada com un espai distès per compartir experiències i posar en comú les diferents realitats del teixit comercial local. Efectivament, avui, dijous, dia 24, se celebra aquest vespre la Nit del Comerç. Són algunes de les qüestions que centren l'actualitat avui a Castelldefels.
1: Castelldefels desperta.

0: dèiem en començar, que ja es coneix l'ordre del dia del ple municipal d'aquest divendres. Hi ha diferents qüestions d'interès, a més, escrits de les entitats, i a més, mocions dels grups polítics municipals, com és costum. Començarà a la una del migdia. Ens en fa un resum la regidora de Presidència i Comunicació per part del Partit Popular, Mariana Ortega.
1: Bon dia. Aquest divendres del mes de setembre i hi haurà diferents assumptes de gestió municipal i també alguns projectes importants, no?, per al futur de la ciutat. Un dels punts destacats serà l'aprovació provisional de la modificació urbanística de l'entorn de les torres de defensa Climent Savall i Gabriel Folcher i del carrer Església, que es tracta d'un projecte que ens permet avançar en la transformació d'un espai molt important del centre de Castelldefels i que posarà en valor, no?, el nostre patrimoni i també reordenarà tot aquest entorn, no?, del centre de la plaça i del carrer Església.
0: Un altre assumpte important al ple ordinari del mes de setembre serà l'aprovació dels comptes municipals de l'any passat.
1: Durant el ple també aprovarem les comptes generals de l'Ajuntament que corresponen a l'any 2025, que inclou tant les comptes pròpies de l'Ajuntament com de les societats municipals d'Arfels i SAC. També portarem a aprovació diferents reconeixements a membres de la policia local i del servei de mobilitat, que alguns d'ells estan vinculats al dispositiu que es va desplegar amb motiu del pas del Tour de França, entre altres.
0: El ple municipal, dèiem, demà a la una, començarà, és habitual, amb la lectura de diferents escrits i també hi haurà mocions. Ens n'ha parlat la presidència de comunicació per part del Partit Popular, Mariana Ortega.
1: Com és habitual, a més el ple també serà un espai de participació ciutadana on diverses entitats de Castelldefels presentaran, llegiran els seus escrits i ens traslladaran les seves propostes i qüestions que les preocupen, no? I finalment, com sempre, es debatran les mocions presentades pels diferents grups municipals relacionades amb la comunicació institucional, l'educació inclusiva, la mobilitat sostenible, les escoles bressol municipals, no? Hi ha quatre mocions. Per tant, serà un ple amb qüestions molt diverses, però sobretot en un pas important en un projecte de transformació urbana que afecta el centre de Castelldefels i que combina patrimoni, espai públic, habitatge i nous equipaments. Jo crec que serà un ple molt interessant.
0: Per part del govern era la regidora de Presidència i Comunicació, també regidora del Partit Popular, Mariana Ortega. Entre les mocions dels grups polítics municipals que es presenten al ple d'aquest divendres, Movem Castelldefels en Comú Podem porta a debat la proposta d'ampliar l'oferta pública d'escoles bressol municipals. Ho deia també la regidora. La proposta planteja incrementar les places públiques per donar resposta a la demanda de famílies de la ciutat. El portaveu de Movem, Javi Martín, ha explicat els motius d'aquesta moció.
2: És un neguit molt gran que hi ha, no? Les persones que tenen nens i nenes troben molt complicat per entrar a la xarxa d'escoles bressol, que és un model d'èxit que ha estat observat a tot arreu, que va implantar, no?, el govern progressista des de fa més de 30 anys. I donen molt bon servei, estan molt ben equipades i tothom vol accedir, són universals. I el que demanem en aquesta moció és que s'ampliï l'oferta. Demanem això en el govern, que sabem que es fa a Castelldefels un esforç econòmic molt gran per donar aquest servei.
0: El ple municipal ordinari de setembre és demà, divendres, a la una del migdia. El podran seguir complet en directe a través d'aquesta sintonia i del web de l'emissora municipal, radiocastelldefels.org.
3: Castelldefels desperta.
4: Renoi.
3: coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: Castelldefels desperta.
0: D'aquí una estona contactarem amb el servei del trànsit per conèixer l'estat de les carreteres. Sí que hem de dir que fa una estona hem vist a Twitter que el trànsit comunicava l'existència, s'havia produït un accident a l'autopista. En parlarem d'aquí una estoneta. Tindrem música també? Doncs sí, per què no? Això és la ràdio. Una novetat d'aquest dijous és aquesta cançó que escoltem. Les escombraries d'un home poden ser el tresor d'un altre. Ellie Paperboy Reed.

És novetat aquest dijous la música d'Eli Paperboy Reed. Paperboy, és el noi dels diaris, cantant, guitarrista, compositor nord-americà de soul dels voltants de Chicago. És novetat, Ràdio Castelldefels. Aquesta cançó que diu que les escombraries d'un home són el tresor d'un altre. És a dir, el que per mi és no val res, per tu, potser és un tresor.

0: Avui la nostra atenció informativa, part d'ella, està centrada a la Junta Local de Seguretat, que ha de començar a les 9 al Saló de Plens. Parlant de trànsit, aquí una estona tindrem la previsió o la informació de la circulació de l'estat de les carreteres. Parlem de trànsit, però parlem del que passa a l'interior de Castelldefels, perquè aquest estiu ha hagut 20 accidents amb vehicles de mobilitat personal, patinets. Un d'ells, recordem-ho, va ser extremadament greu, va acabar amb la mort d'un noi que conduïa un patinet. Ha hagut també més de 200 denúncies i 60 patinets han estat retirats per la policia local. Això només aquest estiu. L'Ajuntament ara posa en marxa una campanya de control. Vol difondre la nova normativa que regula l'ús dels patinets elèctrics a la ciutat. L'ordenança de mobilitat es va aprovar al juliol. Fixa per on poden circular els patinets, a quina velocitat ho poden fer, quines conductes estan prohibides. Hi ha sancions que poden arribar als 1.000 euros. David Soler és tinent d'alcaldia de Seguretat.
1: Donar a conèixer a tothom que tenim una ordenança aprovada de fa pocs mesos i que ja està en vigor i que posa una mica d'ordre en aquest desgavell que teníem a la ciutat de Castelldefels amb els vehicles de mobilitat personal o, doncs, col·loquialment parlant, els patinets, que porten un enrenou important als carrers peatonals i sobretot als peatons que els afecta de forma directa i sobretot a aquestes persones que són més vulnerables a la via pública, sobretot als nens i a les persones grans.
0: Aquesta campanya de control arriba, dèiem, després d'un estiu negre pel que fa a la casuística, les incidències, els accidents que han patit o han provocat els patinets. El tinent d'alcaldia de Seguretat recorda que amb la nova normativa, la nova ordenança de mobilitat de la Castelldefels, aprovada aquest estiu, les sancions, dèiem, poden arribar fins als 1.000 euros.
1: Ja van començar aquestes setmanes a fer petites campanyes, però iniciem una de ciutat, una campanya de ciutat en la qual el que es vol posar de manifest és que hi ha noves regles pels patinets i que a partir d'ara les sancions són força elevades. Són força elevades, sobretot en aquells patinets que hagin estat trucats, que tinguin excés de velocitat i, per tant, estiguin circulant fora de norma. També ara hi haurà l'obligatorietat de l'assegurança i, a més, també exigirem el tema del casc. I, per tant, són tota una sèrie d'elements que són importants a Castelldefels i que nosaltres volíem ser un dels municipis pioners en posar en marxa aquesta nova ordenança.
0: D'aquesta manera, diu l'Ajuntament, entén l'Ajuntament, aquestes properes setmanes la policia local intensificarà els controls als BMP. Què són els BMP? Doncs són els vehicles de mobilitat personal, és a dir, patinets elèctrics en la seva majoria. Diu el tinent d'alcaldia que el que es busca és un grau més alt de convivència.
1: I el que volem és que es respecti la norma, que es respecti la norma, que es respectin els vianants, que són les persones més vulnerables a la via pública, i sobretot que hi hagi una convivència pacífica entre els vehicles, els peatons i també amb altres elements de mobilitat, com pot ser també la bicicleta, i per tant hem d'intentar respectar l'espai públic i intentar entre tots ser conscients de que circulem moltes més persones per la via pública. Per tant, iniciarem aquesta campanya, a la qual s'iniciaran molts controls a la ciutat per part de la policia local i, evidentment, ens posarem ferms amb aquestes conductes irregulars a la via pública.
0: Conductes irregulars, deia el tinent d'alcaldia de Seguretat, que poden comportar sancions que poden arribar als 1.000 euros. Aquesta ordenança de mobilitat es va aprovar al juliol. A més, ara som a les portes d'una nova normativa general que Trànsit implantarà a partir d'aquestes properes setmanes.
2: Castelldefels desperta.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Castelldefels desperta.

0: Més qüestions. Aquest dissabte arriba la primera trobada d'entitats. Li han posat com a nom Fem Poble. L'ha impulsat l'Ajuntament, però en realitat, com és obra, és a dir, és una idea que s'ha gestat a través de la Regidoria de Participació Ciutadana i han pres part les entitats a l'hora de dissenyar-la. És una jornada que permetrà al teixit associatiu de la ciutat donar a conèixer les seves activitats. Serà a la plaça de l'Església dissabte amb carpes informatives, tallers, exhibicions i activitats participatives per part d'unes 40 entitats. Sara Sagarra, tècnica municipal de Participació Ciutadana, subratlla que les entitats han format part de la gestació d'aquesta trobada, la trobada de dissabte, des del moment que va germinar la idea.
1: El primer que es va fer, tenint en compte que som l'àrea de participació, va ser consultar el teixit associatiu com, quan i de quina manera volíem fer aquesta trobada. I el que vam llançar una crida, una proposta, a veure si generava interès entre el món associatiu fer aquesta trobada i ens va sorprendre molt favorablement que més de 40 entitats des del minut 1 s'apuntessin a la proposta, sense haver determinat ni tan sols el que faríem, no? Llavors es van dissenyar una sèrie de trobades, vam fer una macrotrobada el mes de març, en la que vam convidar totes les entitats a idear i a dissenyar com seria aquesta trobada.
0: L'Ajuntament, és a dir, l'àrea de participació ciutadana, destaca el paper crucial, dèiem, que han jugat les entitats a l'hora de dissenyar aquesta trobada Fem Poble.
1: L'ADN del departament en general sempre és fer les coses d'una manera col·laborativa en la mesura que puguem, sempre que el temps ho permeti. I així ha estat una trobada dissenyada amb les entitats, sent conscient que era la primera vegada que ho fèiem, que hauríem d'anar millorant el model si es segueix fent. Des del minut 1 s'ha fet en col·laboració amb les entitats i totes les propostes que hi ha sobre la taula en aquesta trobada, totes venen per part de les entitats. Tots els tallers que s'ofereixen, les exhibicions que es fan, les propostes de distribució de la plaça, com estem distribuïdes, com decorem els espais, quin missatge donem, el lema de la trobada, els elements comunicatius del cartell, del díptic, tot ha estat dissenyat amb les entitats.
0: Aquesta tècnica municipal, Sara Sagarra, explica que la mateixa organització s'ha sorprès de l'interès de les entitats a l'hora de proposar i oferir activitats. Dèiem que s'hi reuniran unes 40.
1: És una proposta molt variada, que busca públics diferents. La majoria de propostes per part de les entitats tenen un caire més adult, però sí que hi ha activitats infantils i familiars. Algunes les impulsen els joves de la pròpia Casa d'Oficis. Ha estat una sorpresa molt gratificant. És a dir, al final hi participen gairebé 40 entitats, però hem de pensar que en una jornada de no tantes hores, perquè és tot un dia, però és de 10 a 2 i de 5 a 8, encabim 25 tallers simultanis i 10 exhibicions, que és una gran quantitat de propostes que s'aniran realitzant una darrere l'altra. A l'escenari, cada mitja hora, hi ha un tastet d'una exhibició d'una entitat que ofereix alguna cosa. I aquí hi ha entitats escèniques, de dansa, no? Entitats de salut, entitats culturals, cant, coral, xaranga, hi ha de tot, no?
0: Tota mena d'entitats seran protagonistes aquest dissabte a la trobada. La regidora de Participació Ciutadana d'aquesta àrea, Mariana Ortega, apunta que Fem Poble obeeix a l'esperit que mou a totes les entitats ciutadanes, crear comunitat.
2: La primera vez que se organiza una celebración como esta, ¿no?, de una trobada de entitats, y bueno, estamos contentos de cómo se ha desarrollado y a la expectativa de a ver cómo nos sale. La verdad que va a ser un encuentro de cerca de 40 entidades y también de algunos servicios municipales. Y yo creo que al final el Fem Poble, que es el eslogan que se ha elegido, ¿no?, para este día, pues resume muy bien lo que hacen nuestras entidades durante todo el año. Al final son ellas las que hacen ciudad, las que crean comunidad y las que crean este vínculo entre personas, que es lo que realmente es una ciudad, ¿no? Tenemos entidades de todo tipo, todas las entidades, nosotros hicimos la convocatoria a todas las entidades de la ciudad, de diferentes ámbitos, entonces eso es lo que queremos, ¿no? Una trubada donde no haya solo stands de entidades, sino que pasen muchas cosas, ¿no? Ahí habrá exhibiciones, habrá talleres, habrá charlas, bueno, un montón de actividades, una trubada que está viva, que está llena de acción y que eso, y que realmente lo más importante yo creo de esa trubada es que se ha construido no para las entidades, sino con las entidades.
0: Aquest dissabte, dèiem, primera trobada d'entitats. La jornada porta per nom Fem Poble. És dissabte en dos torns, en matí i tarda, de les 10 a les 2 i de les 5 a les 8, tot plegat a la plaça de l'Església.
3: Castelldefels desperta.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Castelldefels Desperta.
1: Este septiembre, Ecovillo y Disneyland París se unen para llenar de magia las calles de España. A partir del 15 de septiembre podrás encontrar contenedores inspirados en algunos de los personajes más representativos de Disneyland París. Además, podrás entrar en el sorteo de un viaje a Disneyland París, conseguir uno de los miniclus exclusivos de la campaña o llevarte una de nuestras bolsas para reciclar vidrio. Si no quieres perderte nada, estate atento al perfil de Ecovidrio. Muy pronto te contaremos más. Porque cada botella que reciclas cuenta. Y porque reciclar el vidrio es una gran aventura.
2: És una campanya, ho sentíem ara mateix, que comença avui. S'allargarà fins al 5 d'octubre. També hi haurà un punt informatiu amb monitors ambientals que repartiran bosses reutilitzables. Però els protagonistes seran aquests contenidors amb personatges de Disney, Pixar i Marvel. Amb aquesta acció es vol animar les famílies a reciclar més vidre. Els contenidors seran al pati de l'edifici de la República. Sandra Martínez és cap de serveis urbans de l'Ajuntament.
3: La campanya que comencem ara va més enfocada a la conscienciació de les famílies i especialment als infants. Llavors, és una campanya que ens fa molta il·lusió presentar-la aquí a Castelldefels. Som una de les 9 ciutats espanyoles seleccionades per participar en aquesta edició i bueno, creiem que tindrà molt d'èxit. L'objectiu és això, és fomentar la recollida selectiva, implicar les famílies i especialment els infants de la mà de Covidro i de Disneyland.
2: Aquesta campanya per promoure el reciclatge de vidre s'obre amb un acte públic. Avui mateix, a les 6, al pati de l'edifici de la República. Serà el moment que es descobriran els contenidors de recollida de vidre tematitzats amb els personatges del cinema, els personatges de Disney, Pixar i Marvel.
3: Bàsicament, la campanya consisteix en la instal·lació de 5 contenidors de vidre que tindran, bueno, estaran tematitzats amb personatges de Disney, de Pixar i de Marvel. Com a personatges destacats, per exemple, estaran personatges de Frozen, Elsa i Anna, de Toy Story, Woody i Jessie, i també de Marvel tindrem contenidors d'Iron Man i de Black Panther. Llavors, són jo ja els he vist i la veritat és que són contenidors molt macos, molt espectaculars, que cridaran molt l'atenció dels nens. I a banda d'aquests contenidors que tindrem més de 10 dies, hi haurà una carpa amb educadors ambientals que explicaran quins residus van al contenidor verd, quins beneficis ambientals té el reciclatge de vidre, explicaran que el vidre si es recicla, bueno, que de fet es pot reciclar infinites vegades.
4: I llavors fer-ho a través de Disney i personatges que també els agraden als nens, pensem que, bueno, que aproparà molt als nens perquè tindran moltes ganes.
2: Aquestes carpes de promoció s'entregarà, a part d'exhibir els contenidors, a les carpes s'entregarà, dèiem, material promocional. A més, qui ho vulgui podrà participar en un sorteig entre els premis i trobem un viatge a Euro Disney.
3: En aquestes carpes, que estan els educadors ambientals els dies 24 i 25 de setembre, doncs, a banda d'explicar tota aquesta informació, s'entregarà material. Material repartiran bosses reutilitzables de Disney que ens ajudaran a fer la separació de vidre a casa. I també, una cosa que jo crec que també agradarà molt, és que els contenidors disposaran d'un codi QR que permetrà entrar en un sorteig. I se'ns sortejarà un viatge a Disneyland París i també 200 miniglus tematitzats amb aquests mateixos personatges. Llavors, pensem que

que per cert estan aquests dies fent els seus últims concerts, una vegada han recuperat la relació. Recuperem aquesta cançó Disneylandia de l'únic disc que van publicar Los Burros. Es titulava Jamón de Mono i era protagonista de l'actualitat l'any 1988. Disneylandia.

Doncs eren Quimi Portet, Manolo García, amb aquesta cançó de Los Burros. N'hi ha moltes altres més populars, si voleu, d'aquell grup previ a l'último de la fila. Hi ha Huesos, Mi novia se llamaba Ramón, però Disneylandia té aquest puntet, aquesta creativitat de l'último de la fila. Quimi Portet, Manolo García, hem escoltat Disneylandia de l'any 88. Per què? Doncs l'hem relacionat, sí, potser, en fi, és una connexió que...

0: S'acosten canvis a l'aplicació La Meva Salut. Com sabeu, és aquella aplicació que permet a tothom tenir doncs, informació, la pròpia informació, també accés als medicaments, accés a les cites, en fi, una aplicació que ja s'ha fet, s'ha tornat doncs, això una eina quotidiana. Hi ha canvis, deien, i s'acosten. L'aplicació La Meva Salut incorpora canvis que busquen facilitar l'accés de la ciutadania als serveis sanitaris i a la seva informació mèdica. Són canvis en l'accés, però, que poden complicar l'ús a les persones que no estiguin avesades a la tecnologia. Els ambulatoris estan oferint ajuda. L'objectiu d'aquests canvis és, segons l'administració, fer més senzill l'ús d'aquesta eina informàtica que permet consultar informació clínica, gestionar cites i fer tràmits amb el sistema de salut. Jordi Gascón és tècnic referent d'atenció a l'usuari al CASAP Can Bou.
1: Doncs canvia que a partir de molt aviat començaran progressivament a anar canviant a l'accés de les persones a La Meva Salut, els usuaris, amb contrasenya. Fins ara es pot accedir amb contrasenya, es pot accedir amb certificat digital i amb el DNI electrònic i amb l'IDCAT. Doncs es anirà bloquejant l'accés amb contrasenya a poc a poc. La raó per la que es fa és perquè hi ha hagut un munt d'atacs cibernètics, ciberatacs, contra la meva salut i en la meva salut hi ha informació molt sensible. Llavors la Generalitat ha decidit bloquejar-ho, el CatSalut ha decidit bloquejar-ho de forma molt més segura. Per tant, amb aquests sistemes d'accés, la identificació serà molt més segura del que és fins ara.
0: Les persones que tinguin cap incidència amb l'ús de l'aplicació o la manera d'accedir-hi es poden adreçar als ambulatoris per demanar ajuda.
1: Bé, nosaltres donem suport a totes les persones que tinguin problemes o incidències amb La Meva Salut. Continuament venen al mostrador a explicar-nos, doncs, m'ha caducat la contrasenya, no puc accedir, hi ha qualsevol incidència que tenen amb La Meva Salut, per suposat, les atenem al mostrador o per telèfon, i això no canviarà, continuarem ajudant-los amb aquesta tasca. És un procés molt senzill. Bàsicament es recomana donar-se d'alta de l'IDCAT mòbil, que és un procés molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat, es pot anar a una oficina d'atenció al ciutadà, que l'ajudaran, i també es pot demanar pel 112 si és necessari, però nosaltres estem totalment disposats a la unitat d'atenció a l'usuari a ajudar-los a aconseguir aquest certificat. I una vegada es té, és que és molt segur i a més és molt fàcil. Simplement entres a l'IDCAT, que se't posa el DNI i llavors t'envia un missatge al mòbil i ja entres a l'aplicació de La Meva Salut amb tota normalitat.
0: Els canvis en l'accés es poden consultar a la mateixa aplicació La Meva Salut, també als canals d'informació del Sistema Públic de Salut. I en cas de dubte, ja ho hem sentit, als usuaris també ens podem adreçar a l'ambulatori.

0: Castelldefels Desperta.
1: I encara més música quan falten 9 minuts mal comptats per arribar a les 9. Avui, 24 de setembre, fa anys, Jaume Sisa és una de les figures més singulars i personals de la música catalana, cantautor, poeta i creador d'un univers propi. Sisa ha deixat cançons que formen part de la memòria musical, com El fill del mestre, o La nit de Sant Joan, o Qualsevol nit pot sortir el sol. Són potser tres de les més grans. N'hem triat una d'una mica diferent, potser no tan coneguda. Escoltarem No cal parlar, una cançó de Sisa, per celebrar que avui, 24 de setembre de 2026, el cantautor galàctic fa 78 anys.

amb algú que no té ombra i té el cap sota la sorra, amb aquells

si te'n rius sense fer broma de les coses més serioses. Et prendran

si la vida t'enamora, però l'amor ja no funciona i se't fa un nus a la gola.

0: Avui, 24 de setembre, el cantautor galàctic Jaume Sisa fa 78 anys.
1: Castelldefels desperta.
0: Tancarem aquesta primera hora, quan falten ara mateix 3 minuts i mig per arribar a les 9, parlant d'emprenedoria.

0: Ja és en marxa una nova edició, la segona, es presentava la setmana passada, de la iniciativa municipal de suport a l'emprenedoria local On Acceleradora Startup. Han estat seleccionats 28 projectes d'emprenedoria d'entre les 38 candidatures que s'hi han presentat. Santi Amaro, cap de promoció econòmica municipal, ha fet un balanç positiu de l'inici d'aquesta segona edició.
1: Doncs molt contents. Mira, efectivament el dimarts passat vam donar inici a la segona edició de l'acceleradora. Es van presentar 38 projectes i van ser 28 els seleccionats, finalment, els que entraran, els han començat a fer, diguem, el procés, a rebre els serveis. A la jornada, doncs, va ser una jornada, la veritat, molt, molt pedagògica i molt, molt creativa. Van venir al voltant de, eren unes 70 persones aproximadament. La van fer en el On Startup, el CIEC On Startup, a l'edifici Lògic, a l'espai que l'Ajuntament ha posat en marxa per incubar i ajudar a crear startups i empreses vinculades amb la innovació. I bueno, doncs en aquella jornada vam tenir l'ocasió de presentar el projecte, el seu contingut, fer una mica de balanç del curs anterior, de la primera edició. El vam explicar com un, diguem, com una segona edició, com un nou màster, diguem, que repeteix i replica la metodologia que vam fer servir durant la primera edició. I a més, doncs, la jornada també doncs, va servir per fer una mica de networking al final i parlar una mica d'una forma més distesa amb totes les persones que van voler acompanyar-nos.
2: Castelldefels desperta.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Castelldefels desperta.
0: Acabem aquí la primera hora del Castelldefels desperta. Comença la programació de Ràdio Castelldefels d'aquest dijous 24 de setembre. Tornem després de les notícies.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Les 9, bon dia. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari endavant.
2: Retencions a la carretera T11 a Reus en direcció a Tarragona que afecten també la C14 a Vilaseca en direcció a Reus. El Gironès aturades a la C65 a Llagostera per un accident en sentit Girona i el Bages cua a la C55 a Sant Vicenç de Castellet en direcció a Manresa.
1: Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ahir va haver de deixar el seu pis on vivia des que era adolescent. El president espanyol s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge i assenyala Isabel Díaz Ayuso per permetre una situació com aquesta. Ahir unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge. Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. I el president iranià Mahmoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció a l'ONU, l'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. També a les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky ha culpat Putin de fer que la guerra d'Ucraïna s'allargui. El partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives al país i es perfila com a pròxim primer ministre. Els comicis han estat marcats per una abstenció rècord. El 62% dels marroquins amb dret a vot no han anat a votar. Els Mossos troben el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en un habitatge de Cabrera d'Anoia. Hi vivien la seva mare i la seva filla, que han explicat que va morir al sofà i que el van deixar en una habitació. La policia investigarà les circumstàncies de la mort. 3 barrancs de la Vall de Boí tindran actuacions per reduir els efectes de les pluges torrencials. Les obres dels barrancs de Remediano, Arengi, Riban Prieto incorporaran solucions basades en la natura per protegir els nuclis més exposats. I l'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix al Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'exitós espectacle Gola, que introdueix elements de clown i que reflexiona sobre el consum compulsiu d'estímuls en la societat actual. Esports.
3: El Barça femení s'estrena a la Champions golejant el París per 5-2. Les blaugranes van encaixar un gol tot just començar el partit, però al descans ja guanyaven per 4-1. El Barça de bàsquet debuta aquest vespre a l'Eurolliga. L'equip que entrena Aleksandar Sekulić rep al Palau Blaugrana l'Anadolu Efes d'Istanbul. I el Cadí la Seu s'adjudica la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, superant l'Espar Unigirona per 67-72. Aquest és el 8è títol de la Lliga Catalana que aconsegueix l'equip de l'Alt Urgell.
1: I el temps: matí dominat pel sol, al migdia ambient càlid, amb temperatures màximes que se situaran entre els 28 i els 33 graus localment per damunt d'aquests valors. La tarda serà assolellada i de caràcter estiuenc, amb algunes franges de núvols prims. La mar es mantindrà calmada, amb brises a partir del migdia.
4: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
5: Renault. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb 2 pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada.
1: Les 9 i 5 minuts, comença aquí la segona hora del Castelldefels Desperta. Ja som a la segona hora de la programació pròpia de Ràdio Castelldefels d'aquest dijous, dia 24 de setembre, dia de la Mercè. La Junta Local de Seguretat és un òrgan de coordinació en matèria de seguretat pública de cada municipi. Participen, entre d'altres, representants de l'Ajuntament, dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local i també altres cossos i serveis de seguretat, Policia Nacional, Guàrdia Civil, segons els assumptes que es tractin. A aquesta hora estem atents perquè ha de començar just ara, a les 9, la Junta Local de Seguretat a l'Ajuntament de Castelldefels. És un òrgan col·legiat, com dèiem, que pel que fa a la representació municipal, doncs la presideix la màxima autoritat, la presideix l'alcalde. Hi ha diferents també assumptes que es tractaran. El repassarem per començar aquesta segona hora.

0: De seguida ens interessarem per algunes dades prèvies d'aquesta Junta de Seguretat que ha de començar, com dèiem, a les 9 aquest dijous, 24 de setembre.
1: Castelldefels desperta.

Castelldefels, la Junta Local de Seguretat, d'aquest dijous, ha de començar, com dèiem, en uns minuts, presentarà els resultats registrats en matèria de seguretat aquest últim estiu. Aquest òrgan col·legiat de coordinació en matèria de seguretat el formen representants de la Policia Local, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil, així com la màxima representació política i tècnica municipal. El tinent d'alcaldia d'Interior i Governació és David Soler.

0: Escoltem, el tinent d'alcaldia d'Interior i Governació, David Soler, ens parla de la Junta Local de Seguretat.
1: Fem balanç de lo que portem d'any i sobretot després de l'època d'estiu, que és on tenim més requeriments i més complicacions a la nostra ciutat, més a més perquè tenim, doncs, com ja deia, més de 2 milions de persones que venen a gaudir del nostre municipi. I la veritat és que crec que la valoració serà força positiva. A més, en un moment en el que el nombre de delictes puja a tot arreu, on tenim dades dramàtiques a altres municipis i a altres municipis no gaire llunyans al nostre, en el qual, doncs, els delictes s'estan multiplicant de forma exponencial, i Castelldefels en els últims 4 anys ha aconseguit reduir any rere any els delictes a la ciutat de Castelldefels. I estem amb unes dades policials realment molt, molt bones.
0: El govern municipal subratlla que la disminució dels delictes no és una opinió ni una sensació, sinó que respon a xifres reals. Veurem què és el que dona de si, quines xifres es presenten a la Junta d'avui. David Soler.
1: No és que cregui que hi hagin menys delictes, és que hi han menys delictes. I això és una dada, doncs, molt, molt contrastada, no? Vam començar la legislatura el primer any amb una reducció aproximada, no vull equivocar-me de les dades, però crec que va ser del 3,6%, doncs, menys de delictes el primer any. El segon any ja vam passar un 6,7. El tercer any més d'un 8%, doncs, de reducció de delictes. I en aquests moments estarem, doncs, entorn a un 1 o un 0,5% menys de delictes en aquest últim període, en el qual, doncs, ja és una dada molt positiva amb un entorn molt, molt, molt complicat i on creixen tots els delictes a tots els municipis. Per tant, doncs, jo crec que si fem un acumulat de la reducció de delictes, doncs, que portem en aquests últims 4 anys, la xifra, la veritat, jo crec que no l'havíem vist mai a Castelldefels. Per tant, estem amb dades policials, doncs, molt interessants, molt satisfactòries, i esperem i confiem en poder-les mantenir durant molt de temps.
0: Seguirem atentament la celebració d'aquesta Junta Local de Seguretat i veurem quines són les xifres reals que avui es donen a conèixer. L'última reunió de la Junta va ser fa 5 mesos, a l'abril. En aquell moment es va presentar un descens general en el nombre de delictes penals d'un 6,1% en el període comprès entre març de 2025 i febrer de 2026. De 3.708 infraccions penals es va passar a 3.480, és a dir, unes 300 menys. Pel que fa a les tipologies delictives, els robatoris amb força baixaven en aquell moment, és l'última valoració que se'n feia, baixaven un 12,7%. Als domicilis, robatoris al domicili, també baixaven un 23,6%. I a les empreses, el descens era encara més gran, els robatoris a les empreses baixaven un 75%. Per tant, aquest dijous, dia 24, avui mateix, es presentaran noves dades en una nova junta. La presidirà l'alcalde Manuel Reyes i tindrà lloc, ha de començar d'aquí una estona, al Saló de Plens de l'Ajuntament.
2: Castelldefels Desperta.

0: Ara és el moment de conèixer si hi ha incidències a les carreteres per part del Servei Català del Trànsit. Saludem Eduard Sánchez. Bon dia.
1: Bon dia. Doncs hem de dir que tenim força tranquil·litat, vaja, molta tranquil·litat en general a tots els accessos a la capital catalana. Es nota, doncs, per tant, que avui és festiu a Barcelona i altres municipis i no hi ha les aturades i els problemes de mobilitat habituals per entrar o per sortir. En aquest sentit, tant l'autopista C32 com també l'autovia de Castelldefels, la C31, autovia 2 o fins i tot les rondes de Barcelona, ara mateix, amb trànsit fluid i sense complicacions especials. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Moltes gràcies. Tranquil·litat, per tant, aquest 24 de setembre, dèiem, en començar tot just fa una hora, a començar el Castelldefels Desperta i la programació de l'emissora municipal, dèiem que avui és el dia de la Mercè, que no és festiu general a Catalunya, és festiu a Barcelona i alguns altres municipis del nostre voltant, Sant Joan d'Espí, per exemple, o amb més de pes l'Hospitalet de Llobregat. En aquests punts sí que és festiu. A Castelldefels, les dues festes locals de 2026 són a estat ja el 14 d'agost i el 7 de desembre. El 14 d'agost, perquè és pels vols del 15, que és la Mare de Déu d'agost, Santa Maria, i el 7 de desembre, als voltants de la Immaculada Concepció, perquè hi ha la Festa Major d'hivern. Per tant, Santa Maria també patrona de la nostra ciutat. Per tant, avui, 24 de setembre, és dia laborable a Castelldefels. Serà un dia una mica estrany, si més no, perquè les persones que treballen a Barcelona o treballen a l'Hospitalet, per exemple, avui fan festa, doncs ompliran els carrers. És tradició veure la plaça de l'Església doncs atapeïda de gent. A més, el temps ens està acompanyant. Una curiositat, aquest estiu es publicava al Diari Oficial de la Generalitat una rectificació perquè en un primer moment es va donar el 14 de setembre, es va aprovar el 14 de setembre, perdoneu, sí, jo ho dic bé, el 14 de setembre com a festa local, però la Generalitat va publicar posteriorment la modificació i va establir definitivament el 14 d'agost i el 7 de desembre com a festius locals. Avui, 24 de setembre, és laborable a Castelldefels.

0: i de Feus Desperta.
1: Ara mateix un quart i cinc minuts de 10 del matí d'aquest dijous 24 de setembre. Dèiem, avui no és festiu a Castelldefels, sí que ho és a Barcelona, que de fet està de festa major. Aquest dissabte, per exemple, els amants del pop tenen una cita amb Aterciopelados. Actuaran a Barcelona, dèiem, en el marc d'aquestes festes de la Mercè, aquesta banda colombiana formada per Andrea Echeverri i Héctor Buitrago. És una de les grans referències del rock llatinoamericà. Aprofitem l'ocasió per recuperar un dels seus grans clàssics, aquest Bolero Falaz de 1995. Escoltem Aterciopelados.

0: Castelldefels Desperta.
1: Since I was a kid, I've been fascinated by the great explorers.
2: La Biblioteca Ramon Fernández Jurado reprèn aquesta setmana el cicle El documental del mes. La programació fins al desembre proposa la projecció de 4 pel·lícules sobre temes molt diferents, però amb un punt en comú. Són històries que conviden a reflexionar sobre qüestions socials i d'actualitat. La primera projecció és aquest dijous. Arriba Amazomania, un documental sobre el poble indígena dels Corubo i la mirada colonial sobre les seves comunitats. En parlem de tot plegat amb Yolanda Zamora, bibliotecària que coordina el programa El documental del mes a la Biblioteca de Castelldefels. Bon dia, Yolanda.
3: Bon dia.
2: Comencem, si de cas, pel que és més d'actualitat. Aquesta mateixa setmana comencem parlant de Amazomania, que és la primera de les pel·lícules.
4: No, es pues enchanta.
5: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
2: Què explica aquest documental i per què pot interessar? Quin seria el ganxo per a la gent de Castelldefels?
3: Bueno, el primer ganxo és que, com hem dit, que del Festival Docs Barcelona surten els documentals que després circulen amb el Docs del Mes. Amazomania va rebre a la secció oficial d'enguany el premi a la millor pel·lícula, i això ja vol dir molt. Ha tingut el reconeixement dels professionals tant per temàtica com per tècnica. I què ens explica Amazomania? L'any 1996 s'organitza una expedició entre personal brasiler i personal suec per aproximar-se a la tribu aïllada dels Corubo. És algo excepcional. S'enregistren unes imatges, és un treball entre periodístic, antropològic, però clar, estem a l'any 96 llavors. Què ha passat? El temps i la història ens ha fet canviar moltes coses, hi ha uns canvis de paradigmes, hi ha certes revisions. Les revisions de drets humans, les revisions del fet colonial, les revisions de les minories ètniques i els seus drets, i el que el documental mostra una miqueta és el conflicte entre què significava allò el 96, l'any 1996, i la revisió posterior de tots aquests treballs.
6: Senyor Aïn...
2: És a dir, que pràctiques que donaven per fetes des del camp de la ciència, de l'antropologia, que donaven com a correctes i a l'hora d'acostar-nos a aquestes comunitats, ara ja no ho són.
3: Clar, o sigui, tot s'ha revisat, a vegades es qüestionen, a vegades no es qüestionen, vull dir, perquè tot és dins d'un context, però el conflicte existeix. L'enregistrament d'aquelles imatges amb una intenció... que simplement era d'aproximar-se a aquella comunitat, però aquella minoria té uns drets, i tenia uns drets. I simplement el documental mostra aquesta possible revisió.
7: Journalists make a lot of money here, and you guys never pay back.
8: Si el teu filho morrer, depois falta do teu filho, quando teu viu, tu não chora.
2: Detalls concrets, hora, sala...
3: Doncs serà el dijous 24 de setembre. Projectem aquí a la biblioteca, a l'Espai Margarida Xirgo. La durada és de 93 minuts. L'entrada és gratuïta i lliure. I el que sí que cal comentar que els documentals són en versió original subtitulada al català. I com tu has dit abans, són documentals d'arreu del món. Per tant, parlem de, en aquest cas, és brasiler, portuguès, suec, subtitulat en català, però tenim de tots els idiomes.
2: Yolanda, moltes gràcies. Recordem la primera projecció aquest mateix dijous, Amazomania. Gràcies per acompanyar-nos.
3: A vosaltres.
8: Tu no xores. Tu xores.
0: Castelldefels Desperta.

0: El proper 3 d'octubre, Tarragona acollirà la 30a edició del concurs de castells, un concurs en el qual participaran els castellers de l'Agrupació de Cultura Popular. Per això som amb nosaltres Jan Molero, president de l'agrupació. Què tal, Jan?
1: Molt bon dia.
0: Bon dia. I Pau Anyel i Eva Herrero. Ella i ell són castellers de l'Agrupació de Cultura Popular. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs primer de tot volia parlar, Jan, amb els dos, que els fa que vulguin dedicar-se, implicar-se en el món casteller.
3: Doncs, no sé, m'agrada molt sobretot l'ambient i, doncs, no sé, m'agrada molt allò. També m'agrada, doncs, bueno, òbviament pujar.
0: I en el teu cas, Eva?
2: Jo crec que al final els castells és una cosa que quan ho veus a plaça et crida l'atenció d'una manera o una altra, i entrar a la colla i formar part i fer cultura d'aquesta manera amb tothom, doncs és molt xulo i t'acaba enganxant.
0: Quants anys teniu?
3: Jo tinc 14.
2: Jo 18.
0: Doncs ja en som part de l'equip dels castellers, gent molt jove que, bueno, que evidentment va als assajos i després actua i tot això.
1: I tant, són part fonamental de la colla, igual que qualsevol altre membre, però en especial ells, que són els motors. Bueno, fa gràcia perquè tu només tinc 3 o 4 anys més que ells.
0: Sembla que l'avi, ja però tampoc.
1: Sempre l'autoritat, ja. Però això, que al final la canalla que va pujant i ja es converteix en castellers al 100% formats, no? I preparats per pujar i ser autònoms, doncs és molt important que aquesta gent s'impliqui, i aquí estan intentant convèncer la gent perquè vinguin al concurs, que com sabeu és una data molt important i assenyalada per nosaltres, i enguany encara més, que podem tornar a Tarragona. Doncs fa 32 anys, si no vaig errat, que vam deixar-hi d'anar, perquè el concurs es compon per 3 edicions diferents des del 2014, i nosaltres havíem anat fins ara, en aquesta època del segle XXI, doncs a la sessió de Torredembarra, que es fa el diumenge anterior, és a dir, aquest diumenge.
0: Mm-hmm. Quin és l'objectiu dels castells de Castelldefels en aquest concurs?
1: Això els hi deixo amb ells, a veure què diuen. Que es mullin, que es mullin.
3: Jo crec que voldran tirar màxims.
2: Sí, el concurs sempre és una diada que volem apretar. En aquest cas, si la gent està una mica atenta del nostre Instagram i dels assajos, es pot intuir els castells que volem fer, però bueno, al final serà la tècnica qui decidirà el que sigui millor per tots i el màxim que puguem fer.
0: Jan, quants castells podeu presentar al concurs?
1: Doncs el concurs de castells té 5 rondes i puntuen els 3 millors castells. Llavors la intenció és, si es pot fer tot en 3 rondes, millor, i si es cal millorar o algun castell t'ha quedat carregat o has fet algun intent desmuntat del castell, doncs pots fer 2 castells més per aconseguir puntuar aquests 3 castells. A la sessió de dissabte serem 18 colles, totes més o menys del nivell que ara hem assolit. Aquesta pujada a nivell nostre ens ha permès estar dissabte a Tarragona amb colles de 8 i 8 i mig.
0: Gràcies, Pau Anyel, Eva Herrero, ells són part de la colla dels castells, i gràcies al president de l'Agrupació de Cultura Popular, Jan Molero, que aquest proper 3 d'octubre tingueu molta sort en la 30a edició del concurs de castells de Tarragona.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies. Bon dia.

0: El castell en agenda.
1: Dos quarts i quatre minuts d'aquest dijous 24 de setembre. Efectivament, al castell de Castelldefels hi ha diverses propostes per a aquest cap de setmana, activitats culturals, visites. En parlem amb l'Albert Fernández, responsable de la programació al castell de Castelldefels. Ens presenta l'agenda del cap de setmana. D'entrada, Albert, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Ostres, m'has presentat com si fos una Starlight. Hòstia. Sí.
1: Home, és que m'ha impressionat, eh? Entrem al castell, al senyor del castell. El senyor del castell. Una de les coses divertides del castell, recordo de temps immemorials, quan s'hi dedicava l'Alfons López, eren les claus. A mi les claus del castell m'impressionaven sempre.
2: Ha sigut no sé si...
1: Eh, que sí? Jo crec que això la ciutadania ho ha de saber, perquè és un manyoc de claus.
2: 100 què?
1: Quantes?
2: No sé, moltes.
1: I pesen, eh? Moltes. Necessites un carret per portar
2: Les
1: claus.
2: De fet, una de les tasques que hem fet recentment és d'endreçar totes les claus. Tenim tot un clauer nou, amb les hem endreçades, les hem numerat, les hem saquejat, hem fet el check de que totes funcionin i tal, però la gent no s'hi pot ni imaginar la de portes i la d'espais que tenim al castell.
1: Calia endreçar-ho, eh? I ara que dius això, Albert, que heu repassat totes les claus, alguna estava allà que no se sap què és, no servia per res?
2: Sí, moltes.
1: Boníssim.
2: Moltes, perquè clar, què passa? Que sí que en aquesta intercomunicació, no?, de tots els departaments, del departament d'edificis que porta part de la gestió del castell, de nosaltres i tal, clar, molts cops passa que s'espatlla una porta i ells fan molt bé la seva feina i l'arreglen molt bé i van i canvien el pany. Però, clar, algun cop, ostres, esta llave no me abre esto, ¿ahora qué hago? I tasca necessària, més que necessària.
1: Sí, sí, aquí a la ràdio, des de 1982, el Gerard...
2: Això us sona, no? Això ho heu patit, això, em sembla.
1: Aquí, en l'argot, diem rasca. Quan comença a rascar, dius, a lo millor passa alguna cosa, rasca el so, vol dir que a la FM doncs estem perdent, la sintonia. I corregudes al castell, el Gerard Carreras i altres companys en el passat, doncs moltíssimes, per arribar... Perquè la ràdio té l'antena, una de les antenes, a dalt del castell.
2: Doncs mira, ja sabeu que en el nostre despatx teniu un armariet amb totes les claus endreçades.
1: Calia fer-ho al castell, que en aquesta nova etapa doncs hi passen moltes coses. Albert, jo voldria que d'entrada parlem de les que ja s'acosten aquest mateix cap de setmana.
2: Doncs mira, tenim moltes. Comencem el mateix divendres. Tenim nits de música i bon rotllo, cançons del 80 i dels 90 interpretades pel Quartet Grup de 8 de la nit a les 10. Tot això als jardins del castell. Ahir, em consta que ahir vau tindre ja a l'Així Som el grup que va explicar una miqueta la seva proposta, que com s'identifiquen ells, són un grup de nova generació que farà les delícies del públic assistent a l'escenari del castell. El seu repertori es composa del que abans es coneixia com música ligera, és que tenim una edat el coneixem com música ligera, amb cançons de Rafael, Duodinámico, Mocedades, etcètera, etcètera. Recordem, de 8 a 10... a l'escenari del castell, perquè els jardins els tenim amb obres, i és un esdeveniment que està organitzat per l'Associació de Veïns de Canyars. Hi haurà cadires per seure, o sigui que la gent pot anar tranquil·lament, i beguda sense alcohol, inclosa amb l'entrada.
1: Uh-huh. A més, tinc entès, potser parlo de memòria, però diria que Mercè Soler, que és antiga col·laboradora de Ràdio Castelldefels, que sí?
2: Sí, correcte.
1: Ahir parlava amb l'Anna López a l'Així Som, amb altres membres d'aquest quartet. Música i bon rotllo és com l'Associació de Veïns de Canyars doncs, ha titulat.
2: La veritat és que convida molt a anar de gaudir, encara que tenim bon temps, de l'espai en companyia amb bona música, sobretot els que els agrada la música dels 70, 80, 90. Jo crec que és una

0: O sigui, un amor a l'espai sembla que no, però convida a un bon casament.
1: Doncs res, molta sort. Totes les parelles sí. En necessiten de sort, que visca els nuvis de cara a aquest mateix cap de setmana. Què cal fer si un vol casar-se? Pot passar, que algú...
0: Encara n'hi ha enamorat, sí.
1: Sí, pot passar. Què s'ha de fer si un vol dir, mira, m'agradaria que això...
0: M'agrada que em facis aquesta pregunta.
1: Ens agradaria que el nostre casament doncs tingués el castell com a escenari.
0: Ara em poso seriós, Ara ja,
1: sisplau. Què?
0: Un passet cap al costat seriós, clar, s'ha de fer com totes les gestions que fem aquí a l'Ajuntament, s'ha de fer per registre d'entrada, és a dir, mitjançant la seu electrònica del nostre municipi, s'ha d'accedir, s'ha d'emplenar tot un formulari amb una sèrie de documentació per poder celebrar la cerimònia, per poder tenir en aquest cas aquesta part administrativa, s'ha de fer el pagament de la taxa, que recordem que el castell són 350 euros per aquest any, que és el que està aprovat a l'ordenança municipal, s'ha de triar el dia, perquè tenim de tota la graella que tenim. Ara recordem també que l'1 d'octubre obrim la graella del 2027, que la gent li soni, que tota aquesta gent que es vulgui casar l'any que ve, que sàpiga que l'1 d'octubre obrim aquesta graella, i un cop s'ha emplenat tot el que és el registre d'entrada, aquesta part més formal, que inclou la presentació de la documentació i la reserva de l'espai, si no està ocupat, doncs, ja vindria la segona part, que és ja la part més planera, en aquest cas la part que fem nosaltres, no? D'una miqueta doncs, fer el guionatge, de preparar l'acte de com serà l'esdeveniment, d'ensenyar les sales, etcètera, etcètera.
1: D'entrada, a partir del dia 1 d'octubre, deies, es podria triar? Estan tots buits?
0: Sí, en principi sí. Obrim, el que fem és obrir... O dir quins dies estan disponibles per fer tots els casaments de l'any que ve. Mm. Que en principi, per tal de poder fer aquesta part administrativa que també fem, sí. I per combinació de doncs, agenda de regidors o alcalde, que són els que casen, etc., que no ens entendrem gaire, estem fent els casaments la primera i la tercera setmana de mes.
1: Uh-huh. Tinc entès que es pot triar, és a dir, sí. No sé si l'agenda de l'alcalde és complicada, però la resta de regidors i tinents d'alcaldia, una persona que tingui doncs això, certa estima per un regidor o regidora en concret, pot parlar amb ell i mirar de triar.
0: Nosaltres jo sempre ho plantejo al revés. Nosaltres, quan tenim aquesta consulta, ho demanem. Esclar. Fem la consulta, perquè clar, també doncs, entenem que els regidors tenen la seva agenda i les seves peculiaritats i clar, no sempre és possible de que pugui fer l'esdeveniment o el casament el regidor o l'alcalde. Aleshores, nosaltres, per la nostra part, no tenim cap problema. Quan tenim una petició, doncs, la fem en aquest cas al Departament d'Alcaldia, que és qui porta aquesta part administrativa de l'expedient del casament, i són ells els que fan aquesta comunicació per veure si es pot triar el regidor o l'alcalde.
1: L'Estefania González, que és la periodista titular d'aquest programa, aquí som substituts, avui un dia mig festiu, com dèiem, per Sant Hospitalet és festiu. L'Estefania ens comentava que, a propòsit dels casaments, que hi ha una llista de les cançons preferides.
0: Sí,
1: cançons que utilitza la gent.
0: Això, doncs mira, va començar, tot aquest tema que em portes avui va començar arrel d'un post que va publicar el nostre alcalde dient les cançons que més s'escoltaven en les cerimònies de casaments a la sala de plens.
1: Això és molt divertit.
0: Nosaltres que vam fer la contraprogramació i vam fer doncs, les tres cançons que més sonaven a les cerimònies del castell. I vam quedar amb l'Estefania, que és un tema que estic preparant encara, que no ho tinc tot sencer, que buscaríem totes aquelles cançons que se surten una miqueta de la norma.
1: Molt bé, que les tria la gent per amor, perquè ens vam conèixer amb aquella cançó, per la raó que sigui.
0: Jo sí que sé que n'hi ha una d'elles, estic buscant amb les companyes, perquè una de les primeres bodes que nosaltres vam anar per veure com feien tota la cerimònia, no? Per una miqueta veure com ho podríem fer nosaltres al castell, vam posar una cançó de no de heavy, però sí de rock potser dels 90-2000, d'aquestes que rotllo Linkin Park i coses d'aquestes. I, ostres, mai hagués caigut en... que potser per una cerimònia es podria posar una d'aquestes cançons. I ara l'Estefania em matarà, però bueno, està de fiesta, no està aquí.
1: No està aquí.
0: Em consta que ella va posar alguna cançó d'anime.
1: Ah, mira, mira.
0: Aleshores, una miqueta estem rascant informació per veure, a veure una miqueta tot això que se surt una miqueta de la norma.
1: Està molt bé això, l'amor ja sabem que és sec, però a més és boig, és a dir, que qualsevol persona pot triar la cançó que li sembli. Dèiem, Albert, que al castell sempre, la secció que tenim amb l'Estefania, sempre comenteu alguna curiositat. I aquests últims dies ens hem estat fixant en algunes novetats que hi ha hagut a propòsit de les restes humanes que s'han trobat

0: fora del recinte del castell, sí, però que podrien pertànyer a la vila romana. N'hem parlat amb l'Alfons López.
1: Exacte.
0: Que sí? Sí. Curiós, que... això, anar passejant per allà i trobar-te unes teules
1: romanes.
0: Sí,
1: pues sí, tenim la sort de comptar amb l'Alfonso i amb el Greg, que la veritat és que fan una labor espectacular de recerca i de... Al final és al revés, és a dir, de compartir tot aquest amor que parlàvem, no? I tot aquest esperit, i fer partícipe i coneixedor al municipi de tot el que tenim aquí. Uh-huh. Tot el que tenim aquí. I una d'aquestes troballes que va començar gràcies a ells, doncs mira, ara fa el dia 14 de setembre. A La Vanguardia es va fer ressò d'aquesta troballa que van fer. Aleshores, jo, si vols, mira, havia portat avui una miqueta, un petit resum del que es va dir aquell dia a la Vanguardia. Va publicar l'article explicant el descobriment d'una tomba originària o d'origen romà a prop del castell de Castelldefels, amb restes que podrien comprendre una dona adulta del segle II. Els arqueòlegs consideren que aquesta troballa és important perquè suggereix que l'antiga vila romana de Castelldefels s'estenia més enllà dels límits coneguts fins ara. El que dèiem, l'excavació va ser dirigida per Pere Lluís Aragonès amb la col·laboració del grup de recerca històrica de Castelldefels, el GREIC, i amb el suport de l'Ajuntament. Recordem que el descobriment es va produir després de localitzar materials arqueològics a la superfície i els investigadors consideren que es pot aportar noves dades, el que dèiem abans, sobre l'ocupació romana de la zona i sobre l'extensió de l'assentament existent abans de la construcció del castell medieval. Durant l'excavació va aparèixer l'esquelet d'una persona adulta, no? Les primeres anàlisis, i ara així, amb la informació que tenim ara, sí que ja sabem que es tracta d'una dona.
0: Mm-hmm. Vale? Molt bé. Una dona, ens deia l'Alfons López, que probablement no era la senyora de la casa, probablement era un esclav, potser un esclav, una serva segur, i era molt curiós que ens va explicar que per una marca a la mandíbula, doncs estan, l'antropòloga encarregada, estan especulant que potser es dedicava a fer cistells, perquè de les dents agafar fora... Exacte. La gent s'ho pot imaginar.
1: És curiós, que hem passat tant de temps, puguin arribar a saber, no?
0: Sí.
1: Tot això. I ara estem una miqueta, doncs, bueno, en l'expectativa de poder tindre tota la informació possible per poder-la traspassar.
0: Sí que sembla que no serà aquesta persona que han trobat, aquesta dona que han trobat, la castelldefelenca més antiga, perquè Valèria Liné continuarà tenint aquest honor.
1: Li donarem aquest privilegi.
0: Molt bé. Albert, en altres facetes, aquest divendres Castellbit, no?
1: Torna també, capítol. Tenim allà doncs aquest espai d'esbarjo, d'esbarjiment i de compartir també una miqueta la passió per la música electrònica amb la resta de la gent. Sempre provem doncs això, no? De no que no sea suelto mi rollo y me voy,
0: ja,
1: que no sigui pues música i me voy, perquè si no la gent això ja ho pot fer simplement amb qualsevol de les xarxes socials que es dediquen a posar música, sinó que provem sempre doncs o bé de donar-li veu a artistes del municipi, o bé de donar-li veu a artistes novells, o bé de presentar coses que s'estan fent noves, o bé d'explicar el perquè de moltes coses. Tenim, per sort, no? Tenim aquests 20 i pico, quasi 30 programes, tenim recollides, no? Una miqueta d'història de la música, una miqueta de perquè de moltes coses, i bueno, en aquest cas, què farem?
0: Sí.
1: Fem la tornada de les vacances, no? La volta al col·le, per dir-ho d'alguna manera. Sí. La veritat és que molt, molt contents. Hem fet tot aquest estiu, hem fet sessions de DJs, tant locals com d'altres que estan sortint i que ho fan molt bé. I doncs això, per una miqueta tancar l'estiu, doncs hem agafat les cançons que potser han sonat més aquest estiu aquí a Catalunya, Espanya, al món,
0: sí,
1: i les posem.
0: Castellbit, a Ràdio Castelldefels, els divendres a les 11. Això vol dir que demà el primer programa després de l'estiu. Parlaves de creativitat local. Hi ha gent aquí fent coses amb música electrònica? Sí?
1: Molta. Ostres. Mira,
0: Me'n sorprèn, en realitat, a tot arreu, hi ha gent que
1: tenim, ho hem dit més d'un cop, tenim la sort de tenir un local que a aquest costat, sempre dic, a aquest costat del Baix Llobregat és el local de referència de música electrònica, Localito 3.0, que a més és de dos veïns d'aquí del municipi, que tenen una graella de DJs, la veritat és que molt guai, perquè no només aposten per talent local, sinó que la gent que ve és gent molt puntera o que després acaba triomfant. Tenim molts DJs que són d'aquí de Castelldefels i que ja estan punxant a molts jocs i triomfant. Tenim molta gent que s'ha dedicat al món de la música també o al tema de la producció musical, i per què no parlar d'això?
0: I tant. I tant. 3:15 de 10 d'aquest dijous 24 de setembre. Hem parlat amb l'Albert Fernández. La informació pura i dura és que aquest divendres, demà hi ha festa al castell.
1: Exacte. Demà tenim les nits amb bon rotllo. El dissabte tenim no només el casament, sinó que després tenim les visites guiades, com fem sempre, des de que acabi el casament fins a les 7 de la tarda. En aquest cas, sempre recordem que l'última sessió que es pot entrar és a les 6, perquè més o menys la visita dura una hora. I, a més, el diumenge, a la plaça del Castell, tenim un mercat de segona mà que organitza Free Market. O sigui que, no, aquest cap de setmana no sortirem del castell.
0: I amb sol, probablement.
1: Sí.
0: Sí, que sí. Albert Fernández, responsable de la programació del castell de Castelldefels, com tots els dijous, gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres, com sempre.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: El castell en agenda.

0: Castelldefels desperta.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: I ara uns minuts per l'educació ambiental i la sostenibilitat. Parlem de l'agenda escolar per a la transició ecològica. ...78.000 alumnes de secundària de 149 municipis de la demarcació de Barcelona, entre ells Castelldefels, comencen el curs amb l'agenda escolar per a la transició ecològica que ha distribuït la Diputació. És una iniciativa que enguany posa el focus en l'energia i en la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible, eficient i participatiu, diu la Diputació. Anabel Subies és tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Castelldefels.
1: Doncs mira, Castelldefels, per aquest curs escolar s'han repartit concretament 1.830 agendes entre l'alumnat de secundària i 107 calendaris, que els calendaris estan dirigits, diguem, als centres educatius de primària. Hem de dir que tots els instituts públics de la ciutat estan oferint aquestes agendes a l'alumnat. O sigui que si tenen algun conegut, algun alumne d'un institut públic de la ciutat, segurament ja tindrà a les seves mans aquesta agenda.
0: L'agenda per a la transició ecològica s'està distribuint entre els escolars de Castelldefels, de tota la demarcació de Barcelona, també, on ho explicava Anabel Subies, també a la canalla de Castelldefels. També tenim música a la recta final del programa, ara una novetat de Senyor Chinarro, Antonio Luque, l'andalús, que acaba de publicar Mi Palmera. És el tercer avançament del seu pròxim disc, que es titularà Las Fuerzas y los Cuerpos, una cançó de ritme suau, punt rockabilly. En fi, Antonio Luque, Senyor Chinarro, que torna amb Mi Palmera.

l'habitual joc de paraules del músic sevillà Antonio Luque, senyor Chinarro, que parla de l'amor i la seva obsolescència programada. Hem escoltat Mi Palmera de senyor Chinarro.

0: Castelldefels Desperta. Recte final del programa, aquest dijous 24 de setembre. Avui màxima atenció informativa centrada a la Junta Local de Seguretat, que es reuneix avui, presentarà resultats, els resultats registrats en matèria de seguretat d'aquest estiu, ens ho ha explicat el tinent d'alcaldia d'Interior i Governació, David Soler.
1: Fem balanç de lo que portem d'any i sobretot després de l'època d'estiu, que és on tenim més requeriments i més complicacions a la nostra ciutat, més a més, perquè tenim, doncs, com ja deia, més de 2 milions de persones que venen a gaudir del nostre municipi. I la veritat és que crec que la valoració serà força positiva. A més, en un moment en el que el nombre de delictes puja a tot arreu, on tenim dades dramàtiques a altres municipis i a altres municipis no gaire llunyans al nostre, en el qual, doncs, els delictes s'estan multiplicant de forma exponencial, i que Castelldefels en els últims 4 anys ha aconseguit reduir any rere any els delictes a la ciutat de Castelldefels. I estem amb unes dades policials realment molt, molt bones.
0: Avui mateix s'està celebrant en aquest moment el Saló de Plens, reunió de la Junta Local de Seguretat, i també el Saló de Plens demà a migdia a la 1 en directe també a Ràdio Castelldefels. Ple municipal ens el presentava la presidenta, ens el presenta la regidora de Presidència i Comunicació, Mariana Ortega. Bon dia.
2: Bon dia. Aquest divendres, sí, celebrem el ple ordinari del mes de setembre, i hi haurà diferents assumptes de gestió municipal i també alguns projectes importants, no?, per al futur de la ciutat. Un dels punts destacats serà l'aprovació provisional de la modificació urbanística de l'entorn de les torres de defensa Climent Savall i Gabriel Folcher i del carrer Església, que es tracta d'un projecte que ens permet avançar en la transformació d'un espai molt important del centre de Castelldefels i que posarà en valor, no?, el nostre patrimoni, i també reordenarà tot aquest entorn, no?, del centre de la plaça i del carrer Església.
0: El ple demà al migdia a partir de la 1. Tanquem aquí el Castelldefels Desperta d'aquest dijous 24 de setembre. Tot seguit, en aquesta mateixa sintonia, o a radiocastelldefels.org, en directe, tot seguit, dèiem, així som, amb Anna López. Gerard Carreras ha estat al control tècnic. Us ha parlat Xavi Martín. Que tingueu un bon dia a la vida.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 10 del matí. Els socis de Pedro Sánchez del govern pressionen perquè l'executiu torni a aprovar el decret per frenar els desnonaments. El president espanyol es compromet a reactivar-lo i culpa Ayuso que una dona de 87 anys a Madrid perdés el seu habitatge. Ayuso li respon que a Catalunya hi ha més desnonaments. Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat aquesta matinada durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. En el mateix escenari, el president iranià Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump, l'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. També a les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky ha culpat Putin del fet que la guerra d'Ucraïna s'allargui. Austràlia denuncia la infiltració d'un programa d'intel·ligència artificial en els arxius del Servei de Salut del país. El primer ministre ha anunciat una revisió de tot el seu sistema i reclama més control global sobre la IA. L'empresa OpenAI, responsable del model informàtic, diu que no s'han obtingut dades de pacients. El partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives al país i es perfila com a pròxim primer ministre. Els comicis han estat marcats per una abstenció rècord. El 62% dels marroquins amb dret a vot no han anat a votar. Els Mossos troben el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en un habitatge de Cabrera d'Anoia i vivien la seva mare i la seva filla, que han explicat que va morir al sofà i que el van deixar en una habitació. La policia investiga ara les circumstàncies d'aquesta mort. 3 barrancs de la Vall de Boí tindran actuacions per reduir els efectes de les pluges torrencials. Les obres als barrancs de Remediano, Arenys i Ribampietro incorporaran solucions basades en la natura per protegir els nuclis més exposats. La Seu d'Urgell recorda que va ser un dels últims reductes austriacistes de la Guerra de Successió. Aquest dissabte, Castellciutat i la Torre de Solsona reviuran el segle XVIII amb una jornada de recreació històrica amb soldats, cavalls, música i combats. I l'actor i el Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'exitós espectacle Gola, que introdueix elements del clown i que reflexiona sobre el consum compulsiu d'estímuls en la societat actual.
2: Esports.
1: Audal Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça femení s'estrena a la Champions golejant el París per 5-2. Les blaugranes van encaixar un gol tot just començar el partit, però després ho van capgirar molt ràpid. Al descans ja guanyaven per 4-1. El Barça de bàsquet debuta aquest vespre a l'Eurolliga. L'equip que entrena Alexander Sekulić rep al Palau Blaugrana l'Anadolu Efes d'Istanbul. I el Cadí La Seu s'adjudica la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, superant l'Espar Uni Girona per 67-72. Aquest és el 8è títol de la Lliga Catalana que aconsegueix l'equip de l'Alt Urgell.
1: Avui dijous, 24 de setembre, jornada solellada i càlida, màximes de 28 a 33 graus i localment superiors. A la tarda continuarà fent sol, mar calmada, amb brises suaus a partir del migdia. Demà divendres la temperatura encara serà més alta.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, Covidri i l'Ajuntament de Castelldefels col·laboren en la campanya Reciclar Vida és una gran aventura. La iniciativa, que busca fomentar entre les famílies el reciclatge d'envasos d'aquest material, portarà des d'avui fins al 5 d'octubre contenidors tematitzats de personatges de Disney, Pixar i Marvel a la nostra ciutat. L'acte de presentació oficial de la campanya comptarà amb la participació de l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, el segon tinent d'alcalde, regidor de Seguretat, Governació, Servei de Neteja i Recollida de Residus, David Soler, i la gerent d'Ecovideo a Catalunya, Sílvia Mayo. La presentació tindrà lloc avui a les 6 al pati de l'edifici de la República. La sessió ordinària del ple municipal d'aquest divendres s'inclou, entre d'altres temes, la modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit de l'entorn de les Torres de Defensa Climent Savall i Gabriel Folker i carrer Església número 1. La Marxa Nòrdica de Castelldefels celebra la seva 8a edició aquest diumenge 27 de setembre en dues distàncies, 4 i 8 quilòmetres. La Marxa Nòrdica de Castelldefels és una cita consolidada en el calendari esportiu local i que reunirà aficionats a l'activitat física, a la natura i als hàbits saludables. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Buenos días, Castelldefels. Bon dia, Castelldefels. Aquí comença Castelldefels, així som. De seguida, els programes del dia d'avui en directe a l'Urrida Muerto, a les 8 del vespre, i després musicales. Sabrem els seus continguts. Després, com cada dijous, el Partit dels Socialistes de Catalunya ens visitarà i, en aquest cas, un dels seus regidors, Jordi Planell. Ja Molero, el president de l'Agrupació de Cultura Popular, ens acostarà l'actualitat de l'agrupació. Participaran els castells en un important concurs de castells que es fa a Tarragona. Leo Picó ens explicarà les incidències de la policia local des del seu càrrec com sotinspector d'aquest cos, i amb la regidora de Comerç parlarem de la Nit del Comerç que se celebra aquest vespre. Finalment, Paco Molero, ja metge jubilat, acaba de publicar un llibre, La màscara del mito. Ens explicarà de què tracta. Comencem. Welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels Coffee.
1: Efectivament, i com cada dijous al PSC, el Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquest espai, avui ens acompanya Jordi Planell, un dels regidors d'aquesta formació. Què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Si li sembla, comencem a parlar de com va anar aquesta festa que aplega tots els socialistes catalans, la Festa de la Rosa.
2: Sí, la festa que vam tindre aquest passat diumenge va anar molt bé. Ja la notícia va ser que no va ploure, perquè normalment plou a partir de 12:30 a 1, plou i se'n va, no arris la meitat del dinar. Però bueno, va anar molt bé, va vindre molta gent de tot el Baix Llobregat i d'altres comarques. Tant el president Illa com el president Sánchez se'ls va veure animats, amb força, crítics amb situació actual, però amb ganes de millorar el país i tirar endavant. I bueno, va ser un event molt motivador per tota la militància que ens hi trobàvem.
1: Molt bé, doncs del que va passar, el que passarà, i en aquest cas el que passarà aquest divendres, és que es celebra el ple municipal de setembre, el primer ple després de les vacances. Comencem per l'ordre del dia. Què destacaria?
2: Bueno, destacaria que una vegada més no serà un ple curt, perquè tenim 4 escrits ja només per començar i 4 mocions. O sigui, amb això ja tenim 8 punts, que, bueno, 8 escrits que poden donar bastant de què parlar. Comencem pel despatx oficial i comunicacions rebudes, que tal com he dit tenim 4 escrits, un que presenta l'Associació del Món Sense Guerres perquè ens adherim a una marxa per la pau i la no violència a la nostra ciutat. Després tenim un escrit que presenta la plataforma Hombres por la Igualdad y contra la Violencia Machista, que en aquest cas fa referència a l'escrit que es va llegir en relació als fets que van ocórrer a Ceuta, i és un escrit que va en la línia d'intentar donar solucions i no crispar més. Va amb aquesta línia amb la qual el Partit Socialista està totalment d'acord. I més veient quin és el nivell de crispació que s'està provocant, i això d'això en té molta culpa el Partit Popular, que vol anar de la mà de Vox, i aquí s'està equivocant, perquè la violència genera més violència, i ho vam veure aquest passat diumenge, em sembla que va ser, quan aquella diputada de Ceuta va ser agredida, li van tirar pedres al cotxe i quasi la linxen. O sigui que estem ja arribant amb aquests extrems. Per tant, s'hauria de baixar el suflé i ens hauríem de sentar per trobar solucions, no per crispar encara més a la societat. Després també hi ha un altre escrit de l'Associació de Llogaters de Castelldefels, que en aquest cas ens presenten el testimoni de tres persones que estan a punt de perdre el pis. Una vegada més veiem com en aquest ple tenim aquestes intervencions esgarrifoses de persones que porten anys visquen a Castelldefels, visquen al mateix pis i ara, per situacions personals de la vida, doncs, es veuran abocades a anar al carrer. Una vegada més hem de sentir aquests casos. I el que no entenem és com, sent la primera preocupació de la ciutadania Castelldefels a l'accés a una vivenda assequible, aquest equip de govern no es posa les piles, perquè els hem ofert possibilitats perquè, per exemple, el Cadí Balaguer, en carrer Major, puguin anar allà als 70 pisos, però no volen. Volen muntar un mercat municipal, que ens sembla molt bé, amb les 400 places de pàrquing. Això també ho teníem previst nosaltres, però amb més de 70 pisos d'accés social, de lloguer social, més ben dit. Doncs ells descarten aquesta possibilitat. No sabem el per què, però no hi ha manera de que el vulguin fer. Sí que sabem que volen fer una zona de restauració, com si aquí al centre no hi hagués restauració, i volen també muntar una gran superfície comercial, que tampoc sabem per què, perquè entre el carrer Església i el Cadí Balaguer tenim uns quants minimercats, o sigui, tenim diversos locals de supermercat. No ho entenem, i a més podrien haver avançat també amb l'H2, que el vam comprar precisament per continuar fent més pisos, i no veiem una actitud positiva de cara a fer-nos entendre que tindrem més pisos. S'ho vam dir amb el darrer ple. quan vam fer nosaltres els pisos de

0: els ciutadans i ciutadanes de Castelldefels que no s'ho poden permetre. I aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. Després també tenim un altre escrit que presenta la PA, bueno, presenta l'Associació de Veïns de la Muntanyeta, per tal de saber quina és la situació del nou CAP de la Muntanyeta. Bueno, aquí també nosaltres tenim preguntes a fer i respostes que esperem que ens doni l'equip de govern, si més no, quina és la situació actual, quan es preveu obrir i si tindrem o no tindrem més metges, la incorporació de nous metges.
1: I això pel que fa als escrits, no? Sí. I a l'ordre del dia, què destacaria?
0: A l'ordre del dia, bueno, entren uns punts típics de... Bueno, entra un punt que entra per llei, que és l'adhesió al ple de línies fonamentals del pressupost 2027, que la llei t'obliga a explicar més o menys, abans dels pressupostos, com aniran aquestes línies. Ens ho hem mirat, hi ha molta informació, però tampoc hi ha fil en prim amb el que és la tresoreria i la proposta pressupostària. També, com és un clàssic, cada trimestre, els informes trimestrals, hi ha un informe d'intervenció municipal. Després, també tenim un punt bastant interessant, que és l'aprovació del compte general del 2025. Com saps, sempre anem cap un any enrere i s'ha d'aprovar, quan s'ha tancat l'any 2025, les comptes. Aquí intervendrà el meu company Lluís Espanyol, que s'ho ha mirat amb molta cura i segur que tindrà moltes preguntes a fer. Després passen alguns punts que són purament tècnics, pròrroga d'un contracte d'implantació d'un software. Després ve una derogació del preu públic de l'apartament d'aquí, del que seria el CTC. Es deroga aquest preu perquè es va aprovar per Junta de Govern i ara ja s'ha incorporat directament a les ordenances fiscals.
1: Però és una qüestió tècnica.
0: És una qüestió també tècnica. També hi ha una qüestió tècnica d'autorització de compatibilitat de tres persones, que en aquest cas se'ls dona favorablement. Després, també com és clàssic al setembre, hi ha un punt que podríem dir que és un bis del punt que vam veure al juliol d'autorgació de medalles i mèrits a la policia local, perquè sempre passa alguna cosa a l'estiu i s'ha d'afegir alguna cosa més. En aquest cas, es condecora o es fa menció a la gran tasca policial i de l'àrea mobilitat pel tema del Tour de França, que va suposar una organització important i aquí la policia local i l'àrea mobilitat va tindre molta tasca a fer i molt bona tasca, molt bona feina, per cert. I el punt que portarà més controvèrsia serà el número 11, que és l'aprovació provisional de la modificació plantual del Pla General Metropolità. Del que parlàvem abans, del carrer Arcadi Balaguer en carrer Major, aquesta pastilla tan maca que tenim a mig del poble, doncs aquí nosaltres vam presentar unes al·legacions, s'han respost quasi totes, alguna no s'ha respost, no ens ha agradat alguna resposta, per tant, aquest punt i per la importància que té a nivell habitacional, que no volen fer pisos, aquí l'equip de govern no vol fer pisos, aquí tindrem debat, i tindrem un debat profund i fort, perquè no ho entenem. I no entenem com som, que es declara municipalista, i per mi un partit municipalista, nosaltres també som municipalistes, també, i estem defensant els interessos dels ciutadans. Però som, que es declara en les seves sigles municipalista, quan li estàs dient, segons les enquestes de la DIVA, que el principal problema de la ciutadania és l'accés a l'habitatge, no entenem com som aquí, no fa més força perquè es puguin tirar endavant. T'ho venen com a moneda de canvi, no, perquè els farem al carrer Església en primer de maig, on estava l'antic col·legi Lluís Vives. Ho farem allà, vale, però és que podem fer-ho a Arcadi Balaguer i els podem fer a primer de maig, que primer de maig és una molt bona ubicació per fer pisos per persones grans, perquè estan al centre, tenen tots els serveis a prop i no s'han de desplaçar massa. Però els pisos que podríem fer...

0: Bé, el carrer Major, doncs, serien com els, els que hem fet a Pietat. Per tant, no entenem, la veritat, que no entenem per què no estan apretant, perquè si ells volen, ho podem fer entre tots. No seria difícil posar-nos d'acord. I, bueno, a partir d'aquí ja entraríem amb el que són les mocions, que en aquest cas tenim quatre mocions. La primera, que la presentem nosaltres, per garantir la neutralitat institucional, la transparència i la identificació dels continguts financiats amb recursos públics. Per què hem fet això? Hem fet aquesta moció perquè hem vist que l'Ajuntament de Castelldefels, i concretament la figura d'alcalde, està pagant en diners de tots nosaltres propaganda de l'Ajuntament i seva pròpia en canals digitals externs.
1: A què refereix?
0: A xarxes socials. Val? Aleshores, el que estem exigint, seguint les lleis que hi ha tant europees com espanyoles, és que això no és il·lícit. Però quan ho fas, la llei sí que diu que has de dir publicitat patrocinada per l'Ajuntament de Castelldefels, per exemple. O publicitat patrocinada pel PSC. Això s'ha d'indicar. No és una informació que surt d'aquest canal del no-res, sinó és una informació pagada. Per tant, s'ha d'indicar. I això no s'està fent. I és el que intentem explicar aquí. I a més, hi ha lleis i s'han de complir. O sigui, el Partit Popular sempre va de legalista, no? Jo hago complir la llei, me guste o no me guste. Doncs la llei està dient això. I ho saben. I avui ho recordarem. Després ve una moció d'Esquerra Republicana per garantir l'oferta educativa inclusiva. Bueno, estem veient durant aquesta legislatura que des d'Esquerra estan entrant moltes mocions relacionades amb l'educació. Recordem que van estar governant els últims anys a la Generalitat i la senyora Esther Niubó s'ha trobat, la consellera d'Educació, a la Generalitat, s'ha trobat el que s'ha trobat dels últims 10 anys i li està costant un cel i un infern intentar endreçar-ho tot. Ara amb aquesta partida de més de 2.000 milions, em sembla, que tindrà d'increment amb els nous pressupostos, podrà intentar arreglar coses que fa temps que estan malament. No les podrà arreglar totes, però unes quantes sí. I aquí, bueno, aquí aquesta moció, doncs, està demanant baixada de ràtios, estan demanant que en el cas que Castelldefels, algun col·legi, alguna escola, perdi una línia, es mantingui la línia i baixin la ràtio a la resta de les línies. Després també més recursos per l'educació inclusiva, més recursos, i també estan reclamant amb aquesta moció per part de l'Ajuntament que la major part de la partida pressupostària d'educació pagui aquests recursos, que són recursos humans, que donen suport a menjadors i als patis en casos de nens que tenen necessitats especials. I també fan referència a que s'estudi o s'analitzi la possibilitat d'un institut escola que estigui fent.
1: Ja això es preveia, que de recordar fa anys, no?
0: Sí.
1: Es volia promoure?
0: Sí. Hi ha uns quants a Catalunya i aquí a Castelldefels podria haver-hi la capacitat de tindre algun. I bueno, nosaltres no, com a PSC, nosaltres no estem en contra. S'ha d'estudiar, s'ha de buscar el millor de tots, la millor ubicació, perquè garanteixes una continuïtat entre escola i institut. Sobretot si hi ha nens amb necessitats especials, doncs aquesta trajectòria es pot fer continuista, no tallar-la amb un salt d'una escola inclusiva al saltar a un institut que és diferent.
1: Bé, es torna enrere, d'alguna manera, no?
0: Sí.
1: És a dir, que segons en quines opinions no ha funcionat la fórmula de que els 12 anys els nens i les noies passin a fer la secundària a un altre centre, a un institut.
0: Sí. És una mica això. Després també es presenta una moció conjunta en defensa d'una mobilitat sostenible i segura. I bueno, aquí hem d'arrencar amb el malaurat fet que va passar a l'agost al carrer 11, que va haver-hi un atropellament múltiple, amb la mort d'un noi de 16 anys. Bueno, aquesta moció el que intenta fer veure o fer palès és que necessitem... O sigui, no val fer carrils bicis pintats, no val, és fàcil. Sortim amb un pot i pintem carrils bicis, això és fàcil. El que hem de fer, carrils bicis, segurs. I carrils per vehicles de mobilitat personal, segurs. Aquí, aquest és l'esperit principal de la moció. Afegir més controls de velocitats en aquells punts on tenim més circulació d'aquest tipus de vehicles. Posem en valor a les persones abans que els vehicles. Això seria important, fer aquest canvi de paradigma. Volem una ciutat per a les persones, no pels vehicles. Quantes ciutats hi ha que no permeten, per exemple, la circulació al centre de la ciutat? Quantes? Moltes. Això no ho comenta la moció, però sí que hem de començar a posar les persones per davant dels vehicles. També parla d'un projecte que és antic i la MB el té projectat, que és un passeig marítim, entre un carril bici i el passeig marítim entre la fase 1 i la fase 2. I jo l'he vist, he vist el projecte. Seria factible fer-ho i tindríem un carril bici que aniria des de Gavà, bueno, no, des de Viladecans, fins a Port Ginesta, ara ja amb el carril bici que estan fent a Botigues de Sitges. Per tant, també intentar recuperar aquest projecte. I, bueno, també la moció parla d'exigir més transport públic. És evident que si no volem tanta mobilitat de cotxes al centre del poble, ha de primar un bon transport públic. Aquí també estem d'acord. I per últim tenim una moció de Movem per l'ampliació de l'oferta pública d'escoles bressol a Castelldefels, i bueno, que bàsicament demana anàlisis de l'estat actual, a l'estudi de com estan les quatre escoles, també si estudia la viabilitat d'una cinquena escola a bressol i, bueno, sobretot, no retallar drets als treballadors. És a l'esperit d'aquesta moció.
1: Doncs, per últim, i ràpidament, aquest diumenge, ja fora del ple, Eva López es presenta com a candidata a l'alcaldia de Castelldefels a les properes eleccions municipals.
0: Sí, per fi arriba la data. Teníem ganes de fer la presentació oficial de la candidata. Serà aquest diumenge a la plaça de Democràcia, a les 11 del matí. Esperem que vingui molta gent a recolzar-la. I, bueno, podríem dir que és el tret de sortida per nosaltres de la campanya. A partir d'aquí ja estem en moda campanya municipals. La Eva la veiem animada, amb força, té moltes ganes de treballar per la seva ciutat, té una àmplia experiència gestionant àrees tan diverses com promoció econòmica, turisme, via pública, mobilitat. Per tant, coneix molt bé la ciutat, coneix molt bé l'organització de l'Ajuntament, i per nosaltres és la millor candidata i esperem que tindrà molts bons resultats.
1: Doncs deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Jordi Planel, regidor del Partit Socialista de Catalunya i l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: Bon dia. Castelldefels Coffee.
3: Alerta, Ràdio Castelldefels. Llibres a la vista. Acompanyeu-nos en aquesta aventura literària cada dijous a 2:15 del vespre.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Les 11, bon dia. Els socis de Pedro Sánchez del govern pressionen perquè l'executiu torni a aprovar dimarts el decret per frenar els desnonaments. El president espanyol es compromet a reactivar-lo i culpa Ayuso que una dona de 87 anys a Madrid perdés el seu habitatge. Ayuso li respon que a Catalunya hi ha més desnonaments. Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al gener la treva comercial coincidint amb la reunió a Washington entre Donald Trump i Xi Jinping. El president dels Estats Units ha rebut el seu homòleg xinès a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca també acostar posicions sobre Taiwan i la intel·ligència artificial. Austràlia denuncia la infiltració d'un programa d'intel·ligència artificial en els arxius dels serveis de salut del país. El primer ministre ha anunciat una revisió de tot el seu sistema i reclama més control global sobre la IA. L'empresa OpenAI, responsable del model informàtic, diu que no s'han obtingut dades de pacients. El partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives al país i es perfila com a pròxim primer ministre. Els comicis han estat marcats per una abstenció rècord del 62% de marroquins amb dret a vot que no han anat a votar. Els Mossos troben el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en un habitatge de Cabrera d'Anoia i vivien la seva mare i la seva filla, que han explicat que va morir al sofà i que van deixar en una habitació. La policia investiga ara les circumstàncies de la mort. Hi ha exposició única i innovadora de Salvador Dalí al Palau Reial de Milà, Itàlia, entrellaça la figura del geni empordanès amb el món de la moda. Es pot visitar a partir d'avui, coincidint amb la Setmana de la Moda de Milà.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet s'estrena aquest vespre a l'Eurolliga, rebent l'Anadolu Efes al Palau Blaugrana. El partit començarà 8:45 i es podrà seguir la transmissió que en farem a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Avui també juguen els primers partits de la UEFA Nations League. Destaca l'enfrontament entre els Països Baixos i Alemanya, que suposarà el debut de Xavi Hernández com a tècnic neerlandès. I el Barça femení va debutar ahir amb una victòria a la lligueta de la Champions, superant el París per 5-2. Dimecres de la setmana que ve jugarà la segona jornada al camp de la Roma.
1: I el temps, jornada assolellada i càlida, amb màximes de 28 a 33 graus, localment superiors. A la tarda seguirà fent sol, mar calmada, amb brises suaus a partir del migdia. Demà divendres la temperatura encara serà més alta.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, un any més, l'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'àrea de comerç, organitza la nit de comerç de la ciutat. La cita té lloc aquest vespre a 8:45 al Casanova Beach Club, una cita adreçada a comerciants amb local obert a la ciutat i amb ganes de compartir experiències i conèixer les diferents sensibilitats del comerç de Castelldefels. És el moment també en què l'àrea de comerç explica les accions de dinamització comercial que es desenvoluparan fins a final d'any, la campanya de Nadal, l'encesa de llums de Nadal, etc. Entre altres coses, la nit del comerç també servirà per presentar oficialment uns nous reconeixements adreçats als comerços de la ciutat. Quatre restaurants de Castelldefels, el CBC Casanova Beach Club, Embarcadero, Restaurant Andalucía i Sol Rice by Tiburón ofereixen diferents interpretacions de la samfaina, aquesta recepta tradicional per posar en valor els productes frescos i de temporada del Parc Agrari del Baix Obregat fins al 18 d'octubre. És una campanya Temps de Samfaina al Baix Obregat que impulsa el Consorci de Turisme del Baix Obregat i el Consorci del Parc Agrari. I el Parc de la Muntanyeta acull aquest diumenge entre les 9 del matí i les 2 de la tarda la quarta trobada de vehicles clàssics de Castelldefels, que reuneix els amants del motor i de la història automobilística en una jornada pensada per gaudir de vehicles emblemàtics que han marcat època. L'esdeveniment ofereix una exposició a l'aire lliure de cotxes clàssics acuradament conservats, un espai de trobada per a col·leccionistes i aficionats i un ambient familiar on compartir anècdotes, passió per la mecànica i nostàlgia sobre rodes, que es completa amb una botifarrada popular per gaudir de la gastronomia en bona companyia, consolidant-se així com una cita imprescindible del calendari cultural de la ciutat. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
1: Castelldefels, així som.

0: El proper 3 d'octubre a Tarragona acollirà la 30a edició del concurs de castells, un concurs en el qual participaran els castellers de l'Agrupació de Cultura Popular. Per això som amb nosaltres Jan Molero, president de l'agrupació. Què tal, Jan?
1: Molt bon dia.
0: Bon dia. I Pau Anyel i Eva Herrero. Ella i ell són castellers de l'Agrupació de Cultura Popular. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
3: Molt bé. Bon dia.
0: Doncs primer de tot volia parlar, Jan, amb els dos, que els fa que vulguin dedicar-se, implicar-se en el món casteller.
3: Això...
0: Pau, sí.
3: Doncs, no sé, m'agrada molt sobretot l'ambient i, doncs, és, no sé, m'agrada molt allò. També m'agrada, doncs, bueno, òbviament pujar. I no sé, sobretot això, aquestes dues coses a mi són les que més m'agraden de castells.
0: I en el teu cas, Eva, què és el que et va empènyer a formar part dels castellers?
2: Sí, jo crec que al final els castells és una cosa que quan ho veus a plaça et crida l'atenció d'una manera o una altra, i entrar a la colla i formar part i fer cultura d'aquesta manera amb tothom, doncs és molt xulo i t'acaba enganxant.
0: Quants anys teniu?
3: Jo tinc 14.
2: Jo 18.
0: Uh-huh. I la vostra família també es dedicava als castells o a aquest món?
3: Bueno, la meva germana va estar un temps, però després de mi, i després se'n va anar. Ja només el meu pare a vegades a la pinya.
1: El vam enganxar.
3: Sí.
1: No volia, però al final...
0: I al final, mira, eh?
1: És que és una secta, això dels castells.
0: I el teu cas, Eva?
2: Jo sóc l'única de la meva família que fa castells, però, bueno, a la meva família sí que li agrada anar-ho a veure així, però no estan en la colla, exactament. Ens venen a ajudar de vegades.
0: Doncs ja en som part de l'equip dels castellers, gent molt jove que, bueno, que evidentment va als assajos i després actua i tot això.
1: I tant, són part fonamental de la colla, igual que qualsevol altre membre, però en especial ells, que són el futur. Bueno, fa gràcia perquè tu només tinc 3 o 4 anys més que ells.
0: Sí, sembla que l'avi,
1: ja
0: però tampoc.
1: Sembla l'autoritat ja. Però això, que al final la canalla que va pujant i ja es converteix en castellers al 100% formats, no? I preparats per pujar i ser autònoms, doncs és molt important que aquesta gent s'impliqui, i aquí estan intentant convèncer la gent perquè vinguin al concurs, que com sabeu és una data molt important i assenyalada per nosaltres, i enguany encara més, que podem tornar a Tarragona. Doncs fa 32 anys, si no vaig errat, que vam deixar-hi d'anar, perquè el concurs es compon per 3 edicions diferents des del 2014, i nosaltres havíem anat fins ara, en aquesta època del segle XXI, doncs a la sessió de Torredembarra, que es fa el diumenge anterior, és a dir, aquest diumenge.
0: Mm-hmm. Quin és l'objectiu dels castells de Castelldefels en aquest concurs?
1: Això els hi deixo amb ells, a veure què diuen. Que es mullin.
3: Jo crec que voldran tirar màxims.
2: Sí, el concurs sempre és una diada que volem apretar. En aquest cas, si la gent està una mica atenta del nostre Instagram i dels assajos, es pot intuir els castells que volem fer, però bueno, al final serà la tècnica qui decidirà el que sigui millor per tots i el màxim que puguem fer.
0: Jan, quants castells podeu presentar al concurs?
1: Doncs el concurs de castells té 5 rondes i puntuen els 3 millors castells. Llavors la intenció és si es pot fer tot en 3 rondes millor, i si es cal millorar o algun castell t'ha quedat carregat o has fet algun intent i intentes muntar el castell, doncs pots fer 2 castells més per aconseguir puntuar aquests 3 castells. A la sessió de dissabte serem 18 colles, totes més o menys del nivell que ara hem assolit. Aquesta pujada a nivell nostre ens ha permès estar dissabte a Tarragona amb colles de 8 i 8 i mig.
0: Per què és tan important aquest concurs de castells a Tarragona?
3: Bueno, doncs perquè al final, doncs, diu més o menys que la colla va millorant, i aleshores, doncs, clar, hem passat d'estar en el concurset al concurs i estem en una molt bona posició. Aleshores, això vol dir que la colla millora bastant.
2: Sí, i a part de tot el que ha dit el Pau, crec que també hi ha una part històrica del concurs de castells que es va començar a fer fa moltíssims anys i que gràcies al concurs també vam aconseguir que el món casteller creixés. I doncs penso que seguir fent-los cada dos anys i participar en aquestes dates doncs, és molt important per seguir la tradició també.
0: I el concurs en concret de Castells de la Tarragona, per què és tan destacat? Quan hem pagat diverses vegades ja m'has dit que és un dels més importants potser a nivell de Catalunya.
1: Sí, bueno, de fet és l'únic concurs de castells que hi ha, perquè la resta d'actuacions són diades normals on no es competeix en teoria o no es competeix formalment com a mínim. I és una data molt rellevant per això, perquè junta moltes colles, també perquè té molta tradició històrica, com deia la Eva. De fet, també està molt vinculada a la figura de Pau Casals. Enguany es celebra el seu centenari i ja té tota una pàtina, no?, de tradició, d'identitat de casteller, de sang castellera, no?, per dir-ho d'alguna forma, que tothom té molta atracció. I també a nivell internacional, doncs, al ser una plaça que es fa una antiga plaça de bous, per tant, és un espai singular dintre del món casteller, entenent que la majoria de dies es fan a places de l'Ajuntament o de les esglésies dels pobles, i a l'haver tantes colles juntes i cadascuna amb les camises del seu color, doncs és un espectacle que visualment també és molt atractiu, perquè també es fan castells simultanis, per tant pots veure diferents construccions de diferents colors, i això crida molt, fins i tot la BBC i altres teles internacionals, doncs, obren telediaris amb el concurs de castells de tant en tant.
0: Mm. És un concurs on es veureu amb gent d'altres agrupacions, amb altres grups de castells, que és també un moment per retrobar-vos, no?
1: Sí, sí, el retrobar-nos en aquest punt competitiu, però sí, sí. No, a veure, tenim unes quantes colles amigues dintre de la mateixa jornada, també tenim colles amb qui tenim una mica més de rivalitat, però bueno, dintre d'això, cordialitat i ajut, no?
2: Jo crec que és molt divertit. Al final, per unes coses o altres, sempre hi ha algú que coneixes d'alguna altra colla i pots anar a parlar amb aquestes persones. Al final estem moltes hores allà al concurs i no només és fer castells, doncs és estar amb la colla, passar un dia totes juntes i també doncs, amb la resta de colles, si fas amistats, també serà més divertit.
0: Pues parlant d'amistat, parlant de concentració, parlant que és una jornada lúdica, el que vosaltres feu, Jan, és que munteu una mena d'expedició des de Castelldefels, no?
1: Exacte. Bueno, ja ho hem pregonat per tot arreu on hem pogut. El nostre objectiu és portar molta gent a la Tarragona plaça i per això ens cal l'ajuda de tot el poble de Castelldefels. És per això que obrim les portes de la colla a tothom, ja com fem sempre, però també com vam fer especialment per Festa Major d'estiu i en altres dades assenyalades. Estem fent una campanya perquè s'hi sumi tothom que pugui i bueno, en molts jocs els trobareu a l'Instagram de la colla, també a la pàgina web de l'Ajuntament hi ha un formulari obert per qui es vulgui apuntar, per tenir-lo en compte a l'hora de... ja tot, està tot fet, us donem autocar, el transport fins allà, a samarreta groga per posar-vos a les pinyes i l'àpat perquè són moltes hores i a divertir-se. Bàsicament, jo crec que és una bona oportunitat per introduir-te al món dels castells, per passar-t'ho bé, també per representar el teu poble, tota aquella gent que tingui ganes de fer pinya fer poble, no? Fer Castelldefels en cert sentit, doncs és un lloc superxulo perquè al final aspirem a que la nostra pinya representi també tot el municipi, no?
0: Molt bé, doncs aquelles persones que vulguin sumar-se a aquesta expedició, acompanyar-vos, com deies, entrant a la pàgina web, per exemple, de l'Ajuntament o al vostre Instagram, només han d'omplir un formulari, però suposo que limitat en el temps perquè us pugueu organitzar, no?
1: Bueno, sí, però al final, si el dia abans queden places i tal, pues venga, pa'lante també, no? Però sí, contra abans ens apuntem millor, però bueno, que al final l'important és ser la màxima gent possible i tothom és benvingut. Com sempre, i sempre que es fan castells diem el mateix, independentment de la talla, la mida, el pes, l'alçada, qualsevol característica física, tothom és apte per fer castells i col·laborar. I això, l'únic que cal estar és disposat a fer pinya i a donar un cop de mà.
0: Doncs que tingueu moltíssima sort en aquest concurs. que també, evidentment, com ho estem parlant aquí tota l'estona en aquesta conversa, que ho passeu molt bé, que es tracta sobretot d'això. Gràcies, Pau Anyel, Eva Herrero, ells són part dels castells de Castelldefels, de la colla de l'Agrupació de Cultura Popular dels Castells, i gràcies al president de l'Agrupació de Cultura Popular, Jan Molero, que aquest proper 3 d'octubre tingueu molta sort en la tercera edició del concurs de castells de Tarragona.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: A vosaltres, bon dia.
4: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: visitar, el bon comportament de tota la gent que es va visitar i tot el que van gaudir i el que va viure en aquell moment. És una situació molt emotiva, sobretot amb l'espectacle de drons, que ja és el segon any que els tenim aquí, i la veritat és que és un espectacle molt recomanable i amb un entorn fantàstic per gaudir-lo.
1: Molt bé, i des d'aquesta festa, quines incidències s'han produït relacionades amb la seguretat?
0: Doncs mira, per sort tenim pocs incidents, vull dir, estem parlant d'una situació de transició, encara estem a l'estiu, encara tenim bon temps, però sí que és veritat que ja hi ha una normalitat ciutadana, han començat els col·legis, ha començat la gent a treballar, s'han acabat les vacances, bueno, no a tothom, però a molta gent, i això suposa doncs, que d'alguna forma les incidències vagin baixant, perquè també a la platja doncs, ja han desmuntat les guinguetes, els visitants són molts menors, l'oci està caient una miqueta, i tenim, per sort, que parlar d'incidents lleus, algun accident lleus per sort. I destacable, podríem destacar, ahir es va prendre foc amb una furgoneta ja a la zona Vista Alegre, estava un descampat. Considerem que és un incident fortuit, és a dir, se va encendre per algun accident d'algun contacte o algun cable o algun problema intern d'aquesta furgoneta, perquè va començar per baix, i per sort no va afectar de forma directa a d'altres vehicles, pot ser alguna espurna va poder caure, però en principi no va afectar de forma directa, no va haver un efecte dominó, un efecte simpatia no va existir. I el més important és que aquest foc no ens va transmetre al bosc perquè estàvem en una zona boscosa. És important també destacar que les condicions meteorològiques han canviat, la humitat dels nostres boscos, per sort, ha augmentat amb aquestes pluges i l'estrès hídric ha disminuït, la qual cosa, sense baixar mai la guàrdia, perquè no podem fer-ho, recordem l'estiu que hem passat, però el nostre bosc està més resistent en aquest cas a un incident que a la millor s'hagués provocat fa unes setmanes, podríem estar parlant d'una altra cosa.
1: Perquè, clar, es va poder dir ja en el llindar d'una de les zones boscoses limítrofs amb habitatges a Castelldefels, en aquella zona Vista Alegre, al final de Canyars.
0: Sí, sí, va ser a una zona boscosa. Vull dir que aquesta furgoneta estava ja tocant el bosc i, de fet, se va prendre una mica de bosc, però, evidentment, la capacitat que va tenir de combustió va ser mínima, la qual cosa va fer que els bombers poguessin apagar-ho d'una forma immediata.
1: S'estan investigant les causes encara.
0: Sí, a qualsevol foc o qualsevol incident, vull dir, una cosa és el que a priori se valora, no? A priori, la valoració inicial és que allò va poder ser un foc fortuit, però després cal fer una investigació molt més acurada i saber si pot haver alguna causa o alguna situació de risc per part del propietari o qualsevol dada que ens arribi, nosaltres no podem deixar d'investigar.
1: Doncs parlem ara d'altres de les funcions. Això sovint ho comenten aquí, que du a terme la policia local, només en la prevenció de delictes, sinó també altres funcions que té. Com, per exemple, vosaltres teniu totes i tots la policia local formació en primers auxilis.
0: Sí, com no pot ser d'altra forma, la policia local se'ns forma d'una forma permanent, en vaga redundància, per tal de poder atendre una situació de risc imminent. És a dir, nosaltres hem de ser capaços de fer una RCP, de poder fer un massatge cardiovascular per poder mantenir una persona en vida fins que arribi a un servei ja qualificat, com pot ser el SEM, com pot ser una medicalitzada. Actuem moltes vegades amb socorristes a la platja, amb salvavides a la platja, quan hi ha ofegats, estem també fent relleus. Recordem que fer una RCP a una persona comporta, encara que no sembli, un esforç físic molt important, de tal forma que qui ho està fent en pocs minuts queda esgotat. I tot i ser una persona forta, sorprendríem de la quantitat de força que s'ha de fer, i encara més si no tens la capacitat, un model adient per poder fer aquest esforç. Aleshores, nosaltres el que fem és, aquesta formació és inevitable, primers auxilis sempre, fer una maniobra per tal de que algú tingui un atragantament, fer una maniobra per tal d'una col·locar una persona en unes condicions adients, saber si s'ha de moure o si no s'ha de moure, i després una eina que crec que és inestimable i que jo crec que cal recordar a la ciutadania que la tenim no sols la policia, sinó quasi tots els edificis municipals, i és el desfibrilador. El desfibrilador és, és qui retorna la vida a moltes persones quan pateixen un infart. És aquest aparell que fa una descarga elèctrica i d'alguna forma activa el cor enfront d'una parada. És de molt senzill funcionament, però cal tenir una formació, evidentment, i sobretot també cal fer aquesta formació, anar recordant-la, no? Per sort no ho fem servir molt, molt habitual, però el més important és que quan es faci servir els cotxes patrulles ho duem, també estan als llocs a qualsevol establiment municipal, també a les guinguetes a la platja, recordeu-vos que també disposen han disposat d'aquest aparell, i saber com fer, bueno, n'hi ha qui diu que és ressuscitar una persona, eh? Vull dir, el desfibrador és una persona que...

0: més que desfibrilar, fa ressuscitar.
1: Mm. Us heu trobat a casos on heu d'haver d'intervenir en l'espai públic i practicar aquests primers auxilis?
0: Sí, no vaig a dir que és molt habitual, però sí freqüent. Una persona infartada a la via pública, recordo un centre doctor Ferran, doncs una actuació concreta amb una persona que va tenir un infart i el van poder retornar amb desfibrilador. I en qualsevol moment, estem parlant aquí mateix i qualsevol persona estem dintre de la possibilitat de patir un infart. No? I aquests primers minuts són els que determinen si la persona es salvarà o, per contrari, no salva o pot quedar molt malament. Per això que enfront de qualsevol sospita, si algú es troba malament, si algú presencia algú que li ha passat alguna cosa, d'immediat truca a la policia, truca a SEM, a 112, però la policia tenim la capacitat suficient, evidentment no és la nostra funció principal, però sí que tenim capacitat per mantenir una persona en vida fins que arriben serveis qualificats per tal de retornar-la.
1: Molt important. Aquesta també altra funció que té la policia local, molt, molt i molt important. Doncs vols comentar alguna cosa més, Leo?
0: No, en principi sols destacable de cara a aquesta propera setmana. El dijous tenim la Junta Local de Seguretat a l'Ajuntament, vindran diferents cossos de seguretat i també estaments judicials, on farem una valoració amb l'Ajuntament i diferents estaments municipals sobre les dades que tenim de delinqüencials, assistencials i actuacions policials en general, juntament amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional del nostre municipi de l'últim semestre.
1: Molt bé, i ja la setmana vinent doncs parlarem una mica també dels resultats d'aquestes dades i d'una visita que feu a la ciutat de Huelva relacionada en aquest cas amb les platges.
0: Sí, això ja parlem la propera setmana, el dia 29, tenim que anar a Isla Cristina, a Huelva. Se'ns ha invitat a la policia local de Castelldefels a fer una ponència sobre seguretat en platges per part d'ANAC, que és l'Associació Internacional de Banderes Blaves de Certificacions, i exposarem el nostre model policial de platges i com actuem, com treballem i com intentem fer el millor possible de cara al nostre municipi visitants. Se va triar Castelldefels perquè som un municipi, estem parlant d'unes jornades internacionals on ve gent de platja de tot el món. Som un municipi metropolità, tenim una platja metropolitana amb 6,5 milions de visitants a l'any. Estem a costat de, és una mica la presentació també de la ponència, estem a costat de la ciutat més densament poblada d'Europa i una àrea metropolitana amb una densitat molt, molt gran i una potència de visitants tremendo. A la vegada estem també envoltats d'una zona d'un nivell mitjà-alt en el qual tenim instal·lats al nostre municipi. Doncs molts esportistes d'èlit, gent de la judicatura, gent empresaris molt importants, gent de la faràndula. És a dir, estem parlant d'una platja de Castelldefels, que tenim, nosaltres la veiem molt normal, però quan vas a fer a jornada o a ponència, te n'adones que tenim doncs, una platja metropolitana amb unes característiques molt específiques i que té interès per part d'altres municipis costers i municipis amb platges importants de saber el nostre model policial per tal de fer capaç de conviure de la millor forma possible doncs, aquests diferents interessos que pot haver, insisteixo, des d'estar al costat de la ciutat més poblada més densament poblada d'Europa, tenim 1,5 milió d'habitants al nostre voltant, molt a prop, sense comptar Barcelona, i a la vegada aconseguir una qualitat molt, molt elevada que aquesta densitat doncs, de vegades podria minimitzar-la. No? Vull dir, fer una situació intermitja, fer conviure aquests interessos tan diferents, doncs de vegades és el que comporta aquesta qualitat a nivell de seguretat.
1: Molt bé, doncs t'esperem, Leo, el proper dilluns per parlar també d'altres temes, com sempre, relacionats amb la seguretat del municipi, incidències i campanyes, que parlarem d'una campanya molt destacada, molt important, el dilluns vinent. Moltes gràcies.
0: Perfecte, Anna. Doncs moltes gràcies, com sempre, per la vostra atenció i agrair a la ciutadania que ens escolti una vegada més.
1: Gràcies, Leo Piqués, respecte de la policia local de Castelldefels. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia.

0: Castelldefels, així som.
1: Los aniversarios del 2026.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Ampules, 12 del migdia. El Departament d'Educació recuperarà les lectures obligatòries a batxillerat i obligarà escoles i instituts a tenir un pla de centre per fomentar la lectura, tot plegat a partir del curs que ve. L'objectiu del Departament és reforçar els aprenentatges bàsics i millorar els resultats acadèmics a totes les etapes educatives. Els socis de Pedro Sánchez al govern pressionen perquè l'executiu torni a aprovar dimarts el decret per frenar els desnonaments. El president espanyol es compromet a reactivar-los i culpe Ayuso que una dona de 87 anys a Madrid perdés el seu habitatge. Ayuso li respon que a Catalunya hi ha més desnonaments. Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. En aquest mateix escenari, el president iranià Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump, l'acusat de terrorisme, i diu que el seu país mai no es rendirà. També a les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky ha culpat Vladimir Putin del fet que la guerra d'Ucraïna s'allargui. Austràlia denuncia la infiltració d'un programa d'intel·ligència artificial en els arxius del Servei de Salut del país. El primer ministre ha anunciat una revisió de tot el seu sistema i reclama més control global sobre la IA. L'empresa OpenAI, responsable del model informàtic, diu que no s'han obtingut dades de pacients. Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al gener la treva comercial coincidint amb la reunió a Washington entre Donald Trump i Xi Jinping. El president nord-americà ha rebut el seu homòleg xinès a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca també acostar posicions en qüestions com Taiwan. Els Mossos troben el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en un habitatge de Cabrera d'Anoia i vivien la seva dona i la seva filla, que han explicat que va morir al sofà i que el van deixar en una habitació. La policia investiga ara les circumstàncies d'aquesta mort. I la Festa de la Mercè ofereix una programació gratuïta i amb companyies catalanes, estatals i de fora a 7 espais de la ciutat. Entre aquests, el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord i, per primera vegada, la plaça de les Glòries. Al llarg del dia es farà també una cavalcada, castells i l'espectacle de drons a la Barceloneta.
2: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça de bàsquet s'estrena aquest vespre a l'Eurolliga rebent la Nadal UEFES al Palau Blaugrana. El partit començarà 8:45 i es podrà seguir la transmissió que en farem a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Avui també juguen els primers partits de la UEFA Nations League. Destaca l'enfrontament entre els Països Baixos i Alemanya, que suposarà el debut de Xavi Hernández com a tècnic neerlandès. I el Barça femení debuta amb una victòria a la lligueta de la Champions superant el París per 5-2. Dimecres de la setmana que ve disputarà la segona jornada al Camp de la Roma.
1: I el temps tarda d'estiu amb sol i alguns núvols prims. Gran part de les màximes es mouran entre els 28 i els 33 graus. Atenció, demà podríem oscil·lar entre els 30 i els 35 a la majoria de comarques.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Les dades presentades aquest matí a la Junta Local de Seguretat confirmen que els delictes a la ciutat han disminuït per quart any consecutiu, consolidant una tendència positiva en els indicadors de seguretat. Els fets delictius han disminuït un 0,3% durant l'últim any, mentre que augmenta l'eficàcia en la resolució dels casos. Destaca la reducció dels delictes contra la salut pública, que han disminuït un 22,7%, contra l'ordre públic, que ho han fet un 20,7% dels delictes contra la llibertat sexual, que han disminuït un 10,3%, i dels fets virtuals, que han disminuït un 10,1%. En els darrers 6 anys, les ocupacions d'habitatges han disminuït un 87,5%, passant de 120 casos al 2020 a 15 fins a l'agost del 2026. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado tanca del 5 al 7 d'octubre. No prestarà servei durant aquests 3 dies per unes obres de millora de l'equipament cultural. Obrirà en horari de tarda els dies 8 i 9 d'octubre. I continua la temporada de la Jugoteca Ambiental de Castelldefels. Dissabte 26 de setembre, els dissabtes del Baixador inclouen l'activitat Experimenta amb l'aigua de mar i la sorra. Diumenge 27, els diumenges a la Pineda es dediquen a Pinta la teva bossa. Activitats de sensibilització ambiental, totes elles dirigides a famílies, des de 11:45 del matí fins a 13:45 de la tarda. És tot de moment. Més informació ja en el context de l'informatiu que arribarà a la una. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: directe des de Nashville, el millor del country clàssic i actual. Connecta cada setmana amb The Best Country Songs i gaudeix del ritme. The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels, així som.

Descobreix les millors bandes i les novetats de l'escena indie. La teva dosi setmanal de rock és a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
0: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Bon dia, els saludem en aquesta nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Avui és dijous 24 de setembre. Per començar, presentem els titulars d'actualitat de la jornada. Cauen els delictes per quart any consecutiu a Castelldefels. Els fets delictius han disminuït un 0,3% durant l'últim any, mentre s'incrementa l'eficàcia en la resolució dels casos. D'això es desprèn de la Junta Local de Seguretat celebrada avui mateix. La modificació puntual del Pla General Metropolità a l'entorn de les torres de defensa del centre, on es projecta la construcció d'edificis, d'habitatges i serveis, és un dels assumptes que abordarà el ple municipal de demà. Començarà a la una del migdia. La regidora socialista Eva López serà la candidata a l'alcaldia del PSC a les eleccions municipals de la primavera vinent. La candidatura es presenta diumenge en un acte públic. Nova edició de la Baix Cicletada, una pedalada popular que diumenge recorrerà diversos municipis de la comarca per promoure l'ús de la bicicleta. A Castelldefels, la plataforma L'Avinguda de la Pineda no es toca, a més un comunicat en què anuncia que no hi participarà. Fem poble, així s'ha batejat la primera trobada d'entitats que se celebra dissabte. Serà a la plaça de l'Església, on 40 associacions locals donaran a conèixer la seva tasca. Trobada de cotxes clàssics aquest diumenge a la plaça de l'Església, nova edició d'aquesta trobada de vehicles històrics i de col·lecció. Una jornada que permetrà a tothom veure de prop models de diferents èpoques. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. Els fets delictius comesos a Castelldefels han disminuït un 0,3% durant l'últim any, mentre s'incrementa l'eficàcia en la resolució dels casos. Són dues de les conclusions, dues de les dades que s'han presentat avui a la Junta Local de Seguretat, que s'ha celebrat al Saló de Plens de l'Ajuntament. Castelldefels, per tant, rebaixa els delictes per quart any consecutiu. Continua avançant en matèria de seguretat i convivència, segons ha donat a conèixer l'Ajuntament. Aquest òrgan col·legiat el formen els diferents cossos i forces de seguretat de l'Estat, policia local, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, i està presidida per la màxima representació política municipal, l'alcalde Manuel Reyes. Entre les dades que se'n desprenen d'aquesta Junta Local de Seguretat, n'hi ha que tenen a veure, per exemple, amb les ocupacions d'habitatges. Una clara tendència a la baixa, informa l'Ajuntament, en les ocupacions d'habitatges durant els darrers 6 anys, una reducció de fins al 87,5%. També baixen els delictes contra la salut pública i l'ordre públic. Hi ha també menys delictes contra la llibertat sexual i més resolució de casos. S'han donat també menys robatoris amb força a domicilis i establiments, un descens modest del 0,2%. S'ha reduït també, per exemple, els robatoris amb força a establiments, un 11,6% de baixada, i els robatoris amb força als domicilis, que també baixen, en aquest cas, un 5,6%. La resta de tipologies delictives, descensos, increments, totes les dades les trobarà al web municipal castelldefels.org. Ja es coneix l'ordre del dia del ple municipal de demà. El podran seguir complet, en directe, com és habitual, a través d'aquesta sintonia i del web de l'emissora municipal, radiocastelldefels.org. La modificació puntual del Pla General Metropolità a l'entorn de les Torres de Defensa Climent Savall i Gabriel Folqué, al centre, serà un dels assumptes principals. La regidora de Presidència i Comunicació, per part del Partit Popular, Mariano Ortega, ha avançat els principals punts del plenari a criteri del govern.
2: Aquest divendres, sí, celebrem el ple ordinari del mes de setembre i hi haurà diferents assumptes de gestió municipal i també alguns projectes importants, no, per al futur de la ciutat. Un dels punts destacats serà l'aprovació provisional de la modificació urbanística de l'entorn de les Torres de Defensa Climent Savall i Gabriel Folcher i del carrer Església, que es tracta d'un projecte que ens permet avançar en la transformació d'un espai molt important del centre de Castelldefels i que posarà en valor, no, el nostre patrimoni i també reordenarà tot aquest entorn, no, del centre de la plaça i del carrer Església.
1: Un altre assumpte important, entén Mariano Ortega, serà l'aprovació dels comptes municipals de l'any passat.
2: Durant el ple també aprovarem les comptes generals de l'Ajuntament que corresponen a l'any 2025, que inclou tant les comptes pròpies de l'Ajuntament com de les societats municipals d'Arfels i SAC. També doncs, portarem a aprovació diferents reconeixements a membres de la policia local i del servei de mobilitat, que alguns d'ells estan vinculats al dispositiu que es va desplegar a motiu del pas del Tour de França, entre altres.
1: El ple, demà a la una, començarà amb la lectura de diferents escrits.
2: Com és habitual, a més el ple també serà un espai de participació ciutadana on diverses entitats de Castelldefels presentaran, llegiran els seus escrits i ens traslladaran doncs, les seves propostes i qüestions que les preocupen. No? I finalment, doncs, com sempre, es debatran les mocions presentades pels diferents grups municipals relacionades amb la comunicació institucional, l'educació inclusiva, la mobilitat sostenible, les escoles bressol municipals, no? Hi ha quatre mocions. Per tant, doncs, serà un ple amb qüestions molt diverses, però sobretot en un pas important en un projecte de transformació urbana que afecta el centre de Castelldefels i que combina patrimoni, espai públic, habitatge i nous equipaments. Jo crec que serà un ple molt interessant.
1: Parlava la regidora popular Mariano Ortega des de les files del govern de les mocions que s'hi presenten. Entre aquestes mocions dels grups polítics hi ha Movem Castelldefels en Comú Podem, que porta a debat la proposta d'ampliar l'oferta pública d'escoles bressol municipal. És una proposta que planteja incrementar places públiques. El portaveu de Movem, Javi Martín, explica els motius d'aquesta moció.
3: És un neguit molt gran que hi ha, no? Les persones que tenen nens i nenes troben molt complicat per entrar a la xarxa d'escoles bressol, que és un model d'èxit que ha estat observat per a tot arreu, que va implantar, no, el govern progressista des de fa més de 30 anys. I donen molt bon servei, estan molt ben equipades i tothom vol accedir, són universals. I el que demanem en aquesta moció és que s'ampliï l'oferta. Demanem això en el govern, que sabem que es fa a Castelldefels un esforç econòmic molt gran per donar aquest servei.
1: Movem presenta una altra moció, en aquest cas conjunta amb el Partit dels Socialistes. N'ha parlat el regidor del PSC, Jordi Planell.
4: No val fer carrils bicis pintats, no val, és fàcil. Sortim amb un pot i pintem carrils bicis, això és fàcil. El que hem de fer carrils bicis, segurs. I carrils per vehicles de mobilitat personal, segurs. Aquest és l'esperit principal de la moció. Afegir més controls de velocitats en aquells punts on tenim més circulació d'aquest tipus de vehicles. Posem en valor a les persones abans que els vehicles. Això seria important, fer aquest canvi de paradigma. Volem una ciutat per a les persones, no pels vehicles.
1: El PSC presentarà també a debat una altra moció per garantir, diu textualment, la neutralitat institucional i la transparència. Arran de la convocatòria d'una concentració de suport a Ceuta, ho recordaran fa uns dies, els socialistes reclamen en aquesta moció, que es debatrà demà, una clara diferenciació entre la institució municipal, el govern i el partit polític. Per la seva banda, el grup municipal d'Esquerra Republicana presentarà al ple una moció per garantir una oferta educativa inclusiva i suficient. El ple municipal ordinari de setembre és aquest divendres a la una del migdia. El podran seguir complet en directe a través d'aquesta sintonia i del web de l'emissora municipal, radiocastelldefels.org.
5: Aquest divendres, a partir de la una del migdia, retransmissió en directe des del Saló de Plens del Ple Municipal. Aquest divendres, a partir de la una del migdia, Ple Municipal.
1: I I encara un apunt de política municipal. Eva López serà la candidata del PSC a l'alcaldia de Castelldefels a les eleccions municipals de 2027. Regidora socialista a l'Ajuntament des de l'any 2015, actualment a l'oposició, Eva López presenta públicament la seva candidatura en un acte que se celebra aquest diumenge vinent, al matí, a la plaça de la Democràcia. N'ha parlat el seu company de files, el grup socialista, el també regidor Jordi Planell.
4: Per fi arriba la data. Teníem ganes de fer la presentació oficial de la candidata. Serà aquest diumenge a la plaça de la Democràcia, a les 11 del matí. Esperem que vingui molta gent a recolzar-la. I bueno, podríem dir que és el tret de sortida per nosaltres de la campanya. A partir d'aquí ja estem en moda campanya municipals. La Eva la veiem animada, amb força, té moltes ganes de treballar per la seva ciutat, té una àmplia experiència gestionant àrees tan diverses com promoció econòmica, turisme, via pública, mobilitat, per tant, coneix molt bé la ciutat, coneix molt bé l'organització de l'Ajuntament i per nosaltres és la millor candidata i esperem que tindrà molts bons resultats.
1: Aquest diumenge se celebra una nova edició de la Baix Cicletada. És una pedalada popular que recorrerà diversos municipis de la comarca per promoure l'ús de la bici. A Castelldefels, la sortida serà a 9:15 del matí des de la plaça Colom. Òscar Herrero és tècnic de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels.
6: Cada any, no, del 16 al 22 de setembre, es celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Per això, en aquesta setmana, no, doncs hi ha molts altres vinculats a la mobilitat sostenible, no només a Castelldefels, sinó a tots els municipis. I la bicicletada és una pedalada que nosaltres ens hem adherit més tard, perquè aquest any ja es celebra la 23a edició que es fa, i nosaltres vam començar fa 3 anys, i gràcies al carril bici que ens connecta, no, el que vam fer a Constitució, perquè sortim poqueta gent i és una forma segura, no, per arribar a aquella zona. I aquesta bicicletada, pues, és una de les pedalades més grans que es fa entre... Són 12 municipis. Doncs, clar, organitzar una pedalada entre 12 municipis pues, és un acte molt important, no? Que porta molt treball del darrere, policial, no? De tècnics i organitzar-lo tot. I és un dia molt maco per gaudir, perquè sortim des de Castelldefels, de la plaça Colón.
1: La inscripció és gratuïta i es pot fer prèviament per internet o bé als punts de sortida, fins a mitja hora abans de l'inici de la pedalada.
6: Aquí sí que s'ha de fer una inscripció prèvia, no és com la pedalada de Castelldefels, aquí sí que hi ha una inscripció que busquen al cercador bicicleta de 2026, hi ha un apartat com inscriure's i s'ha de donar d'alta. Qui no pugui, abans de sortir, la sortida és a les 9:15 des de la plaça Colón, pues estarem allà un quart, 20 minuts abans, estarem una miqueta abans de les 9, estarem allà, per qui vingui a última hora, pues allà poder apuntar-se. Val. També hem de dir que com és un recorregut que són més de 20 quilòmetres, no? Sortim acompanyats amb policia des de Castelldefels, anem tot el que és l'eix, no? De l'antiga C245 fins a Sant Boi i d'allà també tot sempre acompanyats amb policia. D'allà creuem el riu i anem per Sant Joan d'Espí i arribem fins al parc de Torreblanca de Sant Feliu, no? On està el Consell Comarcal.
1: Les diferents rutes, ho sentíem, confluiran al parc de Torreblanca, on està prevista l'arribada cap a 1:15 del migdia. La Baix Cicletada forma part de la Setmana Europea de la Mobilitat. També en formava part, el cap de setmana passat, la Bicicletada i Festa de la Bicicleta que es va celebrar a Castelldefels.
6: Bueno, molt positiu, no? Com sempre, com cada any, pues l'acceptació que té la gent en aquesta pedalada és molt gran, no? Van tenir pues, entre 700 i 800 persones, no? Bàsicament com una miqueta, potser una miqueta menys que algun any, no ho sé, potser hi havia més actes i també teníem allà manifestacions i algunes coses, però bàsicament com cada any. I van gaudir d'un dia molt, molt solejat, molt maco, la gent va gaudir, sobretot els petits, no? Perquè al final això de poder anar en bicicleta tranquil·lament, no? Fent carrers per la ciutat que normalment no es pot fer, pues a la canalla no, a això li agrada molt. I després, com sempre, pues, acabem allà al parc de la Muntanyeta i bueno, fa uns sortejos, això també agrada molt a la gent, i la tradicional botifarrada, no? Que fem sempre per recuperar les forces, no? Del recorregut i la veritat que molt bé, va anar tot molt bé.
1: parlava el tècnic municipal de mobilitat d'un descens en la participació a la festa de la bicicleta de diumenge passat i de l'absència de manifestacions, deia. Podria ser conseqüència del fet que la plataforma L'Avinguda de la Pineda no es toca, ha anunciat que no participa als actes de la Setmana Europea de la Mobilitat d'aquest any a la ciutat. En un comunicat, aquesta entitat protesta pel que considera textualment un atropellament continuat a la mobilitat sostenible per part de l'Ajuntament. Eduardo Grimal és portaveu d'aquesta plataforma.
7: Els motius pels quals no participem de cap dels actes que des del municipi es faran és evident el document que hem compartit. En certa manera és una qüestió de coherència. Ja no té sentit que des de l'entitat formem part de cap dels actes, ni de la pedalada d'aquest dissabte, ni de la que es farà aquest cap de setmana en el context del Baix Llobregat, no? La baixcletada que recorre tots els municipis.
1: Aquesta, que sentirem, és la llista de greuges que esgrimeix aquesta plataforma d'usuaris de la bici.
7: Els agravis a la mobilitat sostenible a Castelldefels gairebé comencen amb el mandat d'aquest equip de govern, ja no només amb l'anunci del desmantellament del tram sota les vies de l'Avinguda Pineda, amb el procés participatiu en què aquest reclam de mantenir l'avinguda pacificada i el carril bici segregat va ser el més votat i no es va escoltar. Em sembla que no té sentit que vinguem a cap d'aquestes pedalades ni en un context festiu ni en un context reivindicatiu.
1: Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, la plataforma ha anunciat que no hi participarà i reclama que es garanteixi la mobilitat sostenible i segura per a vianants i també usuaris de la bicicleta i de vehicles de mobilitat personal. Així ho explicava Ràdio Castelldefels Eduardo Grimal.
7: El tema de la Setmana Europea de la Mobilitat aquest any és una mobilitat per a totes les persones. Garantir que tota la ciutadania, sense importar el seu nivell d'ingressos, ubicació, edat, gènere o capacitat, pugui accedir a transport sostenible i eficient. Creiem que no ha estat el tret, diguem, d'algunes de les polítiques d'aquest equip de govern i és per això, per una qüestió de coherència, creiem que no en devem formar part.
1: Més qüestions. Castelldefels celebra aquest vespre una nova edició de la Nit del Comerç. Durant la vetllada, l'Ajuntament presentarà diverses accions, per exemple, la campanya d'enllumenat nadalenc, enllumenat comercial, perquè ja és a costa, Nadal. Mar Sicília, regidora de Comerç de l'Ajuntament.
8: Este año la tradicional Nit del Comerç, que es una noche dedicada exclusivamente al comercio, al tejido comercial de nuestra ciudad, es una noche en la que todo el tejido comercial está invitada a pasar ese rato dedicado a ellos, a hacer un poquito de networking, a conocer un poquito no solamente las acciones que llevamos a cabo desde el ayuntamiento, sino también a conocerse entre ellos, ¿no? Dentro de toda la oferta que tenemos en nuestra ciudad privada, pues decidimos celebrarlo en el CBC, en el Casanovas Beach Club, en la playa.
1: Aquest dissabte arriba la primera trobada d'entitats. L'han posat com a nom Fem Poble. Serà una jornada que permetrà al teixit associatiu de la ciutat donar a conèixer les seves activitats. A la plaça de l'Església hi haurà carpes informatives, tallers, exhibicions i activitats participatives per part d'unes 40 entitats, associacions de tota mena. Sara Segarra és tècnica municipal de participació ciutadana.
9: És una proposta molt variada, que busca públics diferents. La majoria de propostes per part de les entitats tenen un caire més adult, però sí que hi ha activitats infantils i familiars. Algunes les impulsen els joves de la pròpia Casa d'Oficis. Ha estat una sorpresa molt gratificant. És a dir, al final hi participen gairebé 40 entitats, però hem de pensar que en una jornada de no tantes hores, perquè és tot un dia, però és de 10 a 2 i de 5 a 8, encabim 25 tallers simultanis i 10 exhibicions, que és una gran quantitat de propostes que s'aniran realitzant una darrere l'altra. A l'escenari, cada mitja hora, hi ha un tastet d'una exhibició d'una entitat que ofereix alguna cosa. I aquí hi ha entitats escèniques, de dansa, no? Entitats de salut, entitats culturals, cant, coral, xaranga, hi ha de tot, no?
1: Aquesta jornada Fem Poble és aquest dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda. Tot plegat a la plaça de l'Església. Els personatges de Disney, Pixar i Marvel animen a reciclar més vidre. Hi ha un acte promocional de la instal·lació d'aquests 5 contenidors temàtics avui a la plaça de l'Església, al pati de l'edifici de la República. Sandra Martínez és tècnica de Medi Ambient.
10: En aquestes carpes, que estan els educadors ambientals els dies 24 i 25 de setembre, doncs, a banda d'explicar tota aquesta informació, s'entregarà material. Material repartiran bosses reutilitzables de Disney que ens ajudaran a fer la separació de vidre a casa. I també, una cosa que jo crec que també agradarà molt, és que els contenidors disposaran d'un codi QR que permetrà entrar en un sorteig. I s'assortejarà un viatge a Disneyland París i també 200 miniglus tematitzats amb aquests mateixos personatges. Llavors, pensem que és una campanya molt atractiva i que engrescarà molt els petits.
1: La Biblioteca Ramon Fernández Jurado reprèn aquesta setmana el cicle El documental del mes. La programació fins al desembre proposa la projecció de 4 pel·lícules sobre temes molt diferents, però amb un punt en comú. Són històries que conviden a reflexionar sobre qüestions socials i d'actualitat. La primera projecció és aquest dijous. Arriba Amazomania, un documental sobre el poble indígena dels Corubo i la mirada colonial sobre les seves comunitats. En parlem de tot plegat amb Yolanda Zamora, bibliotecària que coordina el programa El documental del mes a la Biblioteca de Castelldefels. Bon dia, Yolanda.
11: Bon dia.
1: Comencem, si de cas, pel que és més d'actualitat. Aquesta mateixa setmana comencem parlant de Amazomania, que és la primera de les pel·lícules.
12: No, es pues enchanta.
13: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
1: Què explica aquest documental i per què pot interessar? Quin seria el ganxo per a la gent de Castelldefels?
11: Bueno, el primer ganxo és que, com hem dit, que del Festival Docs Barcelona surten els documentals que després circulen amb el Docs del mes, Amazomania va rebre a la secció oficial d'enguany el premi a la millor pel·lícula. I això ja vol dir molt. Ha tingut el reconeixement dels professionals tant per temàtica com per tècnica. I què ens explica Amazomania? L'any 1996 s'organitza una expedició entre personal brasiler i personal suec per aproximar-se a la tribu aïllada dels Corubo. És algo excepcional. S'enregistren unes imatges, és un treball entre periodístic, antropològic, però clar, estem a l'any 96 llavors. Què ha passat? El temps i la història ens ha fet canviar moltes coses, hi ha uns canvis de paradigmes, hi ha certes revisions. Les revisions de drets humans, les revisions del fet colonial, les revisions de les minories ètniques i els seus drets, i el que el documental mostra una miqueta és el conflicte entre què significava allò el 96, l'any 1996, i la revisió posterior de tots aquests treballs.
14: Journalists makes a lot of money here. And you guys never pay back.
15: Se teu filho morrer, depois falta que teu filho, quando teu viu, tu não chora.
1: Detalls concrets, hora, sala...
11: Doncs serà el dijous 24 de setembre. Projectem aquí a la biblioteca, a l'Espai Margarida Xirgo. La durada és de 93 minuts. L'entrada és gratuïta i lliure. I el que sí que cal comentar que els documentals són en versió original subtitulada al català. I com tu has dit abans, són documentals d'arreu del món. Per tant, parlem de, en aquest cas, és brasiler, portuguès, suec, subtitulat en català, però tenim de tots els idiomes.
1: Yolanda, moltes gràcies. Recordem la primera projecció aquest mateix dijous, Amazomania. Gràcies per acompanyar-nos.
11: A vosaltres.
15: Tu no xores! Tu xores!
16: Este domingo, de nuevo, encuentro con los vehículos clásicos. Para hablar del tema, nuestro compañero José Ramón Díaz, hasta hace muy poco, y organizador de este evento. ¿Qué tal? Buenos días.
17: Buenos días.
16: ¿Cuántas ediciones lleva?
17: Esta es la cuarta. segunda desde la Montañeda y las dos primeras se hicieron en el castillo hasta que se nos quedó pequeño.
16: ¿Y se vuelve a hacer en el castillo este año?
17: No, se vuelve a hacer en la Montañeda. Y de momento llevamos ya más que el año pasado. Llevamos cuando llegué a casa, que llevo en el móvil, llevo 3 o 4 más de hoy, unos 180. Y tenemos que echar el freno ya, porque tampoco no queremos una sobreocupación. Queremos que se luzcan los coches y los pegas, mucho no se ven.
16: Bueno, son vehículos clásicos. ¿Qué podemos definir un vehículo clásico? ¿Qué es?
17: Mira, un vehículo clásico es el que tiene a partir de 30 años, ¿vale? Y luego está el histórico que es a partir de los 50 años. Y la mayor parte de los que vienen están ahí en medio, entre lo clásico y lo... Viene algún histórico también, sí.
16: Hemos hablado de vehículos, eso quiere decir que vienen motos, furgonetas, coches, explícanos.
17: Y un camión. Yo para ser feliz quiero un camión. ¿Quién cantaba eso? No me acuerdo.
16: Loquillo.
17: Pues sí, viene un camión también
16: Loquillo
17: clásico.
16: De Alaska, sí.
17: Sí, correcto. Tiene razón. Sí. Hay mucha radio en las espaldas. Y viene una furgoneta de la policía, cuando le llamaban los grises. ¿Te acuerdas? Después, sí. Una DKV. Vienen bastante este año, vienen más. Y la verdad es que se lucen bastante. Las vamos a poner en un sitio todas juntitas y va a quedar muy bien. Pero que sigue rozando los 180. Alguna furgonetilla también así un poco especial. Viene un chico que es de aquí de Castelldefels, que tiene una Chevy del año 78, de aquellas que salen en las películas americanas. Una Chevrolet, le llaman Chevy. Típica, salen en infinidad de películas norteamericanas, un montón. Sí.
16: ¿Y cómo lo organizáis? ¿Por años los vehículos?
17: No, lo organizan por marcas. Por ejemplo, hay muchos Seat 600, muchos Seat 124, todos irán en la zona. De esto se encarga, de hecho somos cuatro, yo hago algunas cosas y los demás hacen otras. Sebas está haciendo lo de la agrupación por marcas y quedó muy bonito el año pasado. No se pudo completar porque al final llegó mucha gente de fuera. Como no llenamos del todo, faltaban igual 15-20 coches, dejamos entrar los que no estaban inscritos. Y entonces ya se desmadró un poco, pero este año no lo queremos hacer bien. Seat, Renault, que también es jugando, viene un Renault, un Turbo 2, que es un maquinón de los que hay poquísimos en el mundo. Por cierto, decir, los que aficionados que me estáis escuchando del motor, que ya sabéis que no estamos locos, porque una vez me dijeron, yo dije, sí, los que nos gustan estas cosas estamos locos, y la persona que estaba delante me dijo, no, estáis enfermos. Lo bordo. Muchas gracias, Ana.
16: Muchas gracias a ti. Éxito de nuevo este domingo entre las 9 y las 2 de la tarde en el Parque de la Montañeta. Un nuevo encuentro de exposición de vehículos clásicos, música, animación, sorteo, bla, bla, bla.
17: Bueno,
16: a pasar una buena mañana.
17: Muchas gracias.
16: A ti, que vaya muy bien.
1: Amb els cotxes clàssics hem arribat al final de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dijous 24 de setembre. Encara tenim un minut per repassar els principals titulars de la jornada. Els fets delictius comesos a Castelldefels s'estanquen. La Junta Local de Seguretat, celebrada aquest matí, constata un lleuger descens del 0,3%. Mentrestant, s'incrementa la resolució policial de casos, gairebé un 50%. La modificació puntual del Pla General Metropolità a l'entorn de les torres de defensa del centre, on es projecta la construcció d'edificis d'habitatges i serveis, és un dels assumptes que abordarà el ple municipal de demà. Començarà a la 1 del migdia. I en el terreny de la política, la regidora socialista Eva López serà la candidata a l'alcaldia pel Partit dels Socialistes a les eleccions municipals de la primavera vinent. La candidatura de López es presenta diumenge en un acte públic. Nova edició de la Baix Cicletada, una pedalada popular que diumenge recorrerà diversos municipis de la comarca per promoure l'ús de la bici. A Castelldefels, la plataforma L'Avinguda de la Pineda no es toca, a més un comunicat en què anuncia que no hi participarà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic de la producció, s'han fet càrrec avui Estefania González i Ana López. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: El tiempo pasa y pasa.
1: Afons.
2: Doncs parlem en l'Afons d'avui de l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels, justament quan s'acosten les dates d'un esdeveniment doncs ja imprescindible per a la ciutat tradicional com és la mostra de cuina. Doncs ho fem amb Ramon Martínez, responsable de l'Escola d'Hostaleria. Què tal? Molt bon dia, Ramon.
3: Hola, bon dia.
2: Precisament la mostra de cuina és a càrrec de professionals de l'hostaleria, i molts dels quals s'han format a l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels. O sí. Aquesta va ser la intenció, no?
3: Sí, és un esdeveniment que per nosaltres és clau i, a més, també és un bon escenari per conèixer la gastronomia de la nostra ciutat.
2: Doncs recordem una mica els inicis de l'Escola d'Hostaleria i com ha començat aquest curs 2026.
3: Bueno, inicis ja fa 25 anys que estem oberts. Nosaltres vam reprendre fa 2 anys i mig l'activitat com a Escola d'Hostaleria i realment estem molt contents. Ara hem iniciat de nou cursos de diferents línies d'activitat i amb molta il·lusió, moltes ganes. Ara reprenent la captació de més alumnes perquè hi haurà noves ofertes que ara compartirem i amb ganes de generar també una mica la cultura alimentària, tornar a buscar el quilòmetre zero, tornar a reproduir receptes de la nostra ciutat, que jo crec que amb aquests projectes donarem un valor afegit a la nostra ciutat.
2: Tenint en compte la importància del sector de la restauració a casa nostra, tenir aquí una escola d'hostaleria aquí a Castelldefels era com lògic, no?
3: Bueno, jo crec que és clau i fonamental. Sense formació no hi ha futur del sector. Tenim un entorn maquíssim, una ciutat espectacular, més de 500 restaurants a la nostra ciutat, però si no tenim persones amb una certa qualitat, doncs no podem donar el servei que el client busca. Nosaltres, des de la formació, creiem que també hi ha una oportunitat d'empoderar persones, de donar oportunitats i de caçar talent conjuntament amb necessitats del mercat.
2: Justament, sobretot durant la temporada alta, que és a l'estiu, o no sé si ara hi ha desestacionalització, i és sempre tot l'any així, però es buscaven molts professionals perquè els responsables dels restaurants es queixaven de que no trobaven personal.
3: Cada vegada és més difícil trobar personal. El nostre sector és un sector que continua generant ocupació, per tant, molt més complexa, però tots els sectors estan en una certa dificultat. I en les puntes d'estiu encara més. Nosaltres, encara que a la nostra escola passen uns 350 alumnes, que d'unidó, encara així no podem donar resposta a totes les necessitats que hi ha al mercat i concretament als nostres restauradors. Estem fent un esforç de captació, de buscar més persones, però al final els cursos són els que es poden donar i també hi ha moltes persones que el que busquen és, com bé has dit, no només treballar amb estiu, sinó treballar durant tot l'any. I és cert que el nostre sector ha canviat una mica i Castelldefels és un pou des d'un punt de vista gastronòmic, tenim un entorn espectacular i cada vegada tenim major desestacionalitat, podem dir. O sigui, això també és una oportunitat d'ocupació per als nostres alumnes.
2: Mm. Quins són els perfils més demandats?
3: Clar, nosaltres sempre diem, la gent vol venir a cuinar, però realment necessitem més gent de sala. O sigui, al final, nosaltres tenim diferents certificats de professionalitat, de formació professional, que treballem les famílies de cuina, les famílies de sala, i ara comencem sommelier, que és una de les línies que per nosaltres també és força interessant. La gent, segurament Masterchef ha fet molt de mal i tothom vol anar a cuinar, no? Però realment hi ha més necessitat a sala i un bon cambrer que atengui bé una sala, que tingui aquesta capacitat de recomanar, que conegui, no?, un vi del nostre territori, que pugui recomanar al client en un entorn com el que tenim, quin és el menjar amb el parc agrari, no?, amb aquest quilòmetre zero. Crec que això és un tresor que cada vegada estem intentant construir.
2: Precisament pel que es referia al prestigi dels xefs o les cuineres, crec que va ser Domingo Morillo, en una entrevista que vam mantenir amb ell, que va ser justament el fundador de l'Escola d'Hostaleria i el president de la Federació del Baix Llobregat, que també de Barcelona ara, explicava que un cuiner no és només aquest que acaba de posar el plat, sinó que s'han de pelar moltes patates i s'han de fer moltes feines de producció prèvies a que el plat estigui ingestit.
3: Clar, nosaltres sempre expliquem, hi ha una cuina d'autor, que és una cuina que té molt sentit, però primer per a patata amb el Mingo, que tenim excel·lent relació i on col·laborem de manera molt, molt encertada. Tenim allà 3 estudiants de formació professional justament amb el seu restaurant I ell és aquell que fa que l'aprenentatge sigui real. Vol dir, des de parar patates, abans de començar a cuinar, nosaltres diem cebes i patates. La primera setmana estan tallant-se els dits, amb el bon sentit, comprem 150 tirites i a començar a fer coses. I a poc, tenia aquesta capacitat de reproduir, de fer un producte que al final el que té la cuina, i la màgia de la cuina és que d'un producte primari acaba amb un producte final que pots tastar i que, a més, gaudeixes i que fas gaudir a l'altra persona. Això té un encant que amb altres professions és més difícil trobar.
2: Molt bé, doncs, parlant d'aquest curs, Raimon, quines novetats presenta, quina oferta presenta l'Escola d'Hostaleria?
3: Sí, nosaltres ara, com ja sabeu, tenim diferents cursos. Ara tornem de cara a aquest mes, comencem amb dos cursos de cuina, un d'ajudant de cuina i un de cuiner, que és una miqueta més llarg. I comencem amb el mateix, amb el que seria cambrers, ajudant de cambrer i cambrer. Cambrer, que és una miqueta més llarg, un any aproximadament. Tenim, jo crec que com a cosa positiva, hem tornat a postular-nos per fer formació professional dual de cara a l'any vinent i esperem tenir adjudicació de cara al gener de l'any 2027. No? 27.
2: Sí.
3: I també hem començat ara, conjuntament amb Educació, el que serien els PFIs, els programes d'adaptació pedagògica durant un any, d'un certificat de professionalitat que és cuina i sala, que dura un any i que permet també que la persona jove pugui identificar si realment és el seu sector on vol treballar o no vol treballar. Com a novetats interessants, que nosaltres estem força encantats, hem començat també línies privades de pastisseria molt, molt especialitzada, en cursos trimestrals de primer nivell. Això ens està funcionant molt bé. Us recomano que un dia, si voleu, veniu a veure-ho.
2: Sí.
3: I estem treballant ja en cursos que són trimestrals, especialitzats per treballar amb gent de primer nivell, com Patxi Larrea o altres pastissers de la nostra ciutat. I realment, amb aquesta línia, estem treballant de manera molt professional. I per últim, com a proposta positiva, és que els nostres alumnes acabem de guanyar un programa Erasmus, que permetrà que alumnes que vinguin de la nostra escola durant un període de 90 dies o 30 dies estiguin fent estades a fora del nostre país i fent un procés d'aprenentatge sempre lligat o bé a cuina o bé a sala, amb un consorci a nivell estatal.
2: A banda de la formació teòrica, als estudiants els ofereix també pràctiques, no? Com estava explicant, Raimon?
3: Sí, nosaltres tenim la clau, ja sabeu, tenim una aula restaurant que us recomano també que vingueu a tastar-la perquè no entenem la formació sense la pràctica. I a banda, el que tenim és un conjunt de 250 restaurants que ens acompanyen perquè puguin els nostres alumnes fer pràctiques directament a les seves restaurants. El que, com a novetat, els certificats de professionalitat actuals cada vegada es basen més en la practicitat i nosaltres creiem molt en una formació molt pràctica. La gent i la gent jove busca, cada vegada busca més tocar, palpar, i la part teòrica és necessària, però necessiten saber què és un passe, no? En una cuina, com pot atendre una persona, quina és la dificultat de posar-te davant d'un client i dir-li bon dia, què li agrada, què no li agrada. Jo crec que aquestes coses són claus. O l'anglès, no? Nosaltres amb els certificats de professionalitat de sala fem 90 hores d'anglès i durant aquests dies només es parla anglès al restaurant o només s'hauria de parlar anglès.
2: Molt bé. Respecte als cursos aquests privats que referies, són adreçats a qualsevol tipus de persona?
3: Sí, a qualsevol tipus de persona. Molt, és gent més especialitzada que té unes característiques ja prèvies i que alguns volen emprendre i alguns el que volen és professionalitzar-se en el sector de pastisseria. Ara també estem iniciant o encetant una nova línia d'activitat conjuntament amb empreses, en cursos privats, però que les persones no pagaran. Són cursos privats no subvencionats per al Servei d'Ocupació o per al Departament d'Educació, que són trimestrals i permetran també una col·locació express en determinats sectors. Això és una novetat que explicarem d'aquí molt poquet.
2: Molt bé, però en aquest cas és adreçat a persones que ja estan treballant en el sector de l'hostaleria o persones que volen ampliar els seus coneixements i no tenen per què
3: pot ser de tot tipus. Clar, sí, en funció del nivell. Els nivells que ara estem trobant és d'especialització d'un cert nivell perquè això permet fer una evolució més ràpida a la classe. Si tenim un nivell molt bàsic versus un nivell mitjà a la classe, no podem fer el mateix desenvolupament.
2: Uh-huh.
3: El que estem trobant és nivell 1, nivell 2, nivell 3 i en base al perfil et posarem en un nivell 1 o et posarem en un nivell 3. Molt d'especialització. Jo recomano, ara estem fent postres de primer nivell,
2: uh-huh.
3: I això es nota des d'un punt de vista de l'aula restaurant que podem tastar fins i tot aquí.

0: aquells que saben, eh? I el que intentem és sempre treballar amb els millors o amb els més reconeguts, amb el bon sentit de la paraula. Eh? Tenim gent molt especialitzada en la nostra ciutat i que fan que jo crec que la qualitat la porten com a punt clau d'acció i de treball. No?
1: Estem parlant de que fa això, 2 anys i mig, explicaves, es va reobrir l'escola d'hostaleria que té associat aquest restaurant, com deies, on aquí doncs, es consumeixen els plats que cuina l'alumnat, no?
0: Sí, efectivament, que cuinen, que produeixen i que serveixen. I això ens permet també el que dèiem, la pràctica real. Una persona fa un desenvolupament. El primer dia que arriba al restaurant doncs li fem aquest acompanyament, a poc va agafant aquesta força, aquesta capacitat, i jo dic que nosaltres som ambaixadors de l'arròs de Castelldefels i els nostres alumnes doncs, saben fer arròs de Castelldefels. Aquesta és la clau, però el primer dia, pelar patates, buscar una bona carxofa, però també anar a recollir la carxofa, que també ho hem fet al Parc Agrari del Baix Llobregat, li portem a l'alumne, li diem d'on surt la carxofa, estudiem què vol dir aquest producte com a tal i després a fer una bona acció de com pelar-ho, que no és fàcil.
1: No, no és fàcil les carxofes.
0: Les carxofes són complexes.
1: Són complexes. Aquest restaurant és obert a tothom, eh?
0: A tothom.
1: És a peu de carrer. Sí. I tothom que vulgui pot anar a dinar de dilluns a divendres?
0: Ramon? De dilluns a divendres. Nosaltres ara estem fent una oferta gastronòmica al migdia amb un menú d'una a tres, i és un menú de 16 euros obert a tothom, i on també treballem una mica amb els vins d'algunes bodegues convidades, i a poc anirem també introduint, estem cercant un projecte també amb poder produir algun producte o alguna recepta d'aquestes àvies de la nostra ciutat i portar aquest plat al nostre menú, que això encara donarà una mica més sentit des d'aquesta vessant.
1: Parlant de la tradició i parlant de que l'alumnat vostre pot anar a veure el producte in situ, a conrear-lo al Parc Agrari del Baix Llobregat, quina és la importància avui en dia de consumir aquest producte de quilòmetre zero, el producte de proximitat que tenim a la vora?
0: Bueno, jo crec que és clau. I a més, nosaltres, com a Castelldefels i com a ciutat, tenim la riquesa d'estar justament al mig de diferents companys de viatge. Com dic, ens anem a Vilanova i anem a buscar la gamba de Vilanova, que també és la gamba que introduïm al nostre arròs. Ens anem al parc agrari del Baix Llobregat i és el pulmó. I és desconegut a vegades.
1: Sí.
0: Em quedo sobtat quan parlem amb alumnes i anem a fer una visita. Molts d'ells no són coneixedors de que tenim aquest gran pulmó i que tenim aquest producte d'una qualitat molt elevada i la tenim a la vora. Per això és molt important que nosaltres, des de l'acció també, des d'un punt de vista de cultura gastronòmica, donem el valor i puguem explicar què vol dir el quilòmetre zero des d'un punt de vista de contaminació, des d'un punt de vista de producció, l'aportació de riquesa, economia circular a la nostra ciutat, no? a la nostra comarca i al nostre entorn.
1: Molt bé, la importància del quilòmetre zero del producte de proximitat. I a més aquí tenim una mica dels productes bàsics molt a prop, no?
0: Els tenim molt a prop, més del que pensem, eh? Jo faria una crida també perquè tothom conegui què és el Parc Agrari, que fem visites, eh? Nosaltres fem una de les coses que també estem fent com a escola, estem fent tallers de l'arròs de Castelldefels.
1: Uh-huh.
0: I aquest taller, una de les, dels premis de Fitur, de quina era l'experiència gastronòmica, és l'experiència que nosaltres hem aportat de com anem a buscar la carxofa amb la gent privada, anem a veure què és el parc agrari, d'on surten les coses, ens anem també a Vilanova a veure d'on surt una gamba i acabem fent un arròs de Castelldefels per parelles, produint l'arròs a casa nostra, i després ho acabem menjant amb un maridatge d'un vi de proximitat que també pot ser del Garraf.
1: Parlant també dels vins, dius que també una de les novetats és la formació de sommeliers. També, com dius, tenim vins de proximitat, ho veiem a la mostra de vins que es celebra cada any al nostre municipi, que té alta qualitat també i està aquí a la vora, no?
0: Sí, nosaltres tenim, des d'un punt de vista de vins de proximitat, el massís del Garraf és clau. I, a més, encara que sembli que no, Castelldefels també produïa vins amb el seu passat. Hi ha algun vi i algun tipus de raïm molt proper, com un xarel·lo, amb alguna família interessant, com la família d'Espais. Tenim una història de vins que hem de tornar a conèixer, hem d'explicar. És com quan parlem de Sitges, la gent no és conscient que Vinyet, d'on ve el Vinyet? No? L'església del Vinyet ve justament de la vinya i hi ha fotografies que es van recuperar on surten, on estan tots els hotels

0: eren vinyes senceres. Mm. Doncs aquí també hi havia vinyes. I hem d'anar a veure una mica si són capaços de veure tot això, la proximitat, productes d'alta qualitat, i el massís del Garraf, que el tenim aquí al costat, encara que nosaltres som Baix Llobregat, o el Baix Llobregat, tenim vins de, jo crec que molt, molt especials, i a més que mariden perfecte amb els nostres tipus de productes, com pot ser l'arròs de Castelldefels.
1: Com s'aconsegueix aquest maridatge?
0: Com s'aconsegueix? Aquesta sí que és una pregunta més complexa.
2: Més tècnica.
0: Més tècnica. Bueno, depèn. O sigui, una de les coses que té la complexitat de l'arròs és, si porta carxofa, la carxofa sempre és una mica més complexa, perquè el que fa és eliminació del tipus de gust del vi. Però la salinitat dels vins al Garraf permeten que amb arrosos i amb productes d'aquest estil siguin extremadament bons. Nosaltres sempre diem, jo que he produït vins en el passat, un vi no és millor ni pitjor, sinó és aquest que t'agrada. I al final és, el que t'agrada és el vi bo. Però la proximitat marca la diferència. I un vi que una anyada és diferent a l'altra també marca que no és un producte totalment fabricat. No? Fabricat vol dir que podem trobar un vi que sempre sigui igual, que cada anyada sigui igual, però el que fan és molta química. I en canvi els productes de proximitat que fan de petites produccions tenen una varietat que són molt interessants també per tastar-ho.
1: Mm. Tornant de nou a l'escola d'hostaleria, aquelles persones que vulguin seguir classes a l'escola, són a temps de matricular-se?
0: Sí, a veure, nosaltres tenim cursos sempre oberts. O sigui, una de les coses que tenim bones és que ja tenim la programació garantida fins a finals del 2027. O sigui, tenim tot l'any en cursos amb l'administració pública, cursos privats, o sigui, estem amb moltes ganes de que vinguin a la plaça Esperanto número 2, que en funció del seu perfil veurem en quin nivell poden anar. Hi haurà persones que poden anar a un nivell 1 perquè encara no tenen especialització i altres que vulguin dir, doncs vull ser cuiner i ja tinc una certa experiència i llavors podríem passar cap a aquesta línia. O sommeliers. Els sommeliers són gent que vol ser cap de sala. Un sommelier, és molt difícil que hi hagi un sommelier pur i dur en un restaurant perquè ja no hi ha restaurants amb un sommelier 100%. Però un bon sommelier cambrer és el millor cap de sala que pot tenir qualsevol restaurant i es pot guanyar molt bé la vida. O sigui, a nivell salarial són gent que tenen molta competitivitat. Mm-hmm. Llavors, és una aposta també per caçar talent, perquè aquestes persones es puguin especialitzar, i aquí comptarem entre el nostre equip de docents, tenim a Mercè Sumarroca, de Vins Sumarroca, que també és membre del nostre consell assessor, que ens ajudarà una mica amb la definició d'aquest programa, que pot ser molt interessant, amb la Marta, amb l'Àritz, professors que són de la nostra entitat, i perquè sàpigues, tenim un acord molt interessant en tot el que és el sector, i el dia 29 crec que és, tenim justament una cata dels millors sommeliers de Catalunya, una cata de vins de Canàries, i ho fem amb 29 sommeliers de tota Catalunya. Amb el tema del vi, crec que estem ben acompanyats.
1: Però com deia, la intenció aquesta de professionalitzar encara més el personal de sala, hi ha una, doncs, aquestes dues especialitats, cambrer amb sommelier.
0: Sí, jo crec que aquest doble vessant és, des d'un punt de vista de competències, és excel·lent. És veritat que nosaltres amb els cursos de cambrers fem una píldora de 80 hores, que ja és molt, la majoria. La majoria de cambrers que hi ha al sector parlen o tenen unes experiències, tenen poca qualificació en vins. En 80-90 hores es pot fer molt, però el certificat nivell 2, que són 900 hores només de vins, aquí la persona surt amb una qualificació molt elevada. I, a més, és que tastarà coses molt, molt interessants. Jo crec que és una gran oportunitat, no per treballar de sommelier. Jo sempre ho dic, cada vegada el sector ha canviat, no per treballar de sommelier, però sí per ser el millor cap de sala o un cambrer de primer nivell dels nostres restaurants que estan oferint molt bons vins a la nostra ciutat.
1: Doncs acabem aquí. Moltíssimes gràcies, Raimon Martínez, director responsable de l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels, per explicar-nos totes aquestes novetats que presenta l'escola per aquest curs.
0: Doncs gràcies per donar-nos l'oportunitat.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
3: A fons.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. El govern espanyol reactiva la norma per frenar desnonaments després de l'impacte social del cas Mari Carmen. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: L'anomenat cas Mari Carmen, el desnonament ahir a Madrid d'una dona gran, sola, amb discapacitat reconeguda i que sempre havia pagat el lloguer de renda antiga, obliga el govern espanyol a moure fitxa amb l'habitatge, Joan Botà.
2: Els contactes amb Junts per convalidar el reial decret que surti del Consell de Ministres s'han accelerat aquest matí. Els independentistes, que han tombat les dues últimes propostes del govern espanyol, reclamen que la futura norma diferenciï clarament entre petits propietaris i grans tenidors.
0: Madrid, Paula Brujats.
3: Negociacions en marxa per intentar rescatar una norma que fins ara ha fracassat al Congrés. El govern espanyol confia arrencar aquest cop el suport de Junts i tancar el text el més aviat possible. Sumar pressiona i urgeix Pedro Sánchez a prendre mesures, però el PSOE no es compromet a aprovar la norma dimarts que ve al Consell de Ministres. Ernest Urtasun i Òscar López.
4: Li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
5: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda.
0: La bronca política, per aquest cas, enfronta també el govern espanyol amb el govern de la Comunitat de Madrid i, de retruc, el govern madrileny amb la Generalitat.
2: Pedro Sánchez ha culpat Isabel Díaz Ayuso del desnonament i la presidenta madrileny ha replicat disparant contra Catalunya. Sentiu Ayuso i la rèplica de la portaveu del govern i consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque.
6: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez.
7: Comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
0: Aquesta és la discrepància entre els polítics, però les dades què hi diuen?
2: Doncs que a Catalunya hi ha hagut el primer trimestre de l'any, l'últim de què tenim dades, 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants. A Madrid n'han estat 8,2. Són més aquí, doncs, però no 5 cops més.
0: Que és el que havia dit Isabel Díaz Ayuso. Més qüestions. La Generalitat recuperarà les lectures obligatòries de batxillerat el curs que ve.
2: És la punta de llança d'un replantejament de les inèrcies dels últims anys que ha coincidit amb una baixada radical en els resultats educatius. La tornada als bàsics va més enllà de restringir l'expansió de les pantalles. Sentiu la consellera Esther Niubó.
8: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres.
0: I a la cultura avui és la Mercè, la Festa Major de Barcelona, Marta Vives.
9: Bon dia. La plaça de les Glòries és un dels 7 escenaris que acull la programació de les arts escèniques per celebrar aquesta Festa Major. El nou espai ha desbordat expectatives i afluència.
10: Espero poder transmetre la quantitat de gent que tenim aquí.
11: Després hem arribat aquí i la massificació és tal que es fa difícil, no?
9: Més d'un centenar de propostes omplen carrers i places de Barcelona.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
0: Avui el Tot Costa entrevista Fermín López.
12: És un dels jugadors del Barça que ha començat la temporada més en forma i en aquesta entrevista a Catalunya Ràdio parla del gran moment de l'equip i també de Mourinho.
13: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també. Nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid.
12: Avui també debuta Xavi a la banqueta dels Països Baixos i debut també del Barça de bàsquet a l'Eurolliga.
0: Avui és festiu a Barcelona, però no passa tot Catalunya. Això com incideix en la circulació, Mariluz García?
14: Doncs ha estat un matí força tranquil. Ara només hi ha complicacions per dos accidents. Tallada a la C12 al Dover, al Baix Ebre, retencions a l'autovia 2 a Castellolí en direcció Lleida i a Barcelona, a la Ronda Litoral i a cua entre Fòrum i Poblenou en direcció Llobregat a causa d'un vehicle avariat.
0: I ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia, bona hora.
0: Podríem passar gairebé la crònica d'ahir del temps per avui sí. I gairebé per demà, no? Igual.
16: Sí, el que passa és que avui té com al·licient, això d'al·licient entre cometes, que demà toquem sostre, patem el marcador i les temperatures a gran part de Catalunya es mouran entre els 30 i 35 a gran part dels observatoris catalans. Cap a l'Ebre es podria arribar als 37-38. I al Pirineu, alguns dels valors de 32-33 podrien ser màximes històriques en un mes de setembre. Ja veurem això. Però bé, en definitiva, molt, molt amunt en aquesta setmana darrera de setembre de forma completa. La que ve queden pocs dies. I tot això s'allarga fins diumenge, tot i que baixant un palet la temperatura al cap de setmana i sempre amb l'esperança aquella llunyana de la setmana que ve que podria afluixar una mica més la calor i produir-se alguns ruixats que ja veurem al seu abast. Aquest afluixar de la calor la setmana que ve no vol dir que arribin aires de plena tardor, vol dir senzillament que faria menys calor.
0: Molt bé, doncs escolta, ens ho apuntem, a veure si cada dia ens vas dient quan i on plourà i quin abast, i anem esperant que vingui la tardor de veritat, la de haver-nos d'abrigar una miqueta. Fins ara, Francesc.
16: Vinga. Fins ara.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. L'onada de desnonaments dels últims dies, especialment el cas de la veïna de 87 anys de Madrid que vam conèixer ahir, accelera la negociació per rescatar la llei que congela els lloguers i que prohibeix desnonar persones vulnerables. El govern espanyol intensifica les converses amb Junts mentre suma pressiona Pedro Sánchez per aprovar-ho dimarts que ve. La norma, recordeu, està encallada des d'abans de l'estiu per falta de suports al Congrés dels Diputats. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
3: Sí, què tal? Bon dia. El drama dels desnonaments ha forçat el govern espanyol a desenterrar el paquet de mesures. Pedro Sánchez s'hi compromet, però demana a tots els grups que remin a favor.
17: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios.
3: I el govern espanyol confia a convèncer Junts aquest cop. Hi ha converses, hi ha intercanvi de papers segons les dues parts i Junts ha enviat una proposta on reclama garanties per als petits propietaris en cas d'impagament. De moment, però, avisen que estan al mateix punt que el juliol, quan no hi va haver acord. La crisi de l'habitatge també enfronta els socis del govern espanyol. Sumar marca perfil propi, reclama expropiar el pis de la Mari Carmen i urgeix que les mesures s'aprovin dimarts que ve. El PSOE, però, no s'hi compromet. Ernest Urtasun i Òscar López, ministres.
18: Si aquest decret hagués estat aprovat en el mes de juliol, segurament ahir Mari Carmen no hagués estat desnonada. I, per tant, la urgència és absoluta per portar aquest Real Decret el proper dimarts.
19: No le puedo confirmar, pero desde luego, insisto, van cuatro veces donde la derecha y la ultraderecha han votado en contra de evitar los desahucios.
3: Però aquest cop Vox i el PP tampoc s'immuten. Feijo deixa clar que no pensen negociar res.
20: El sanchismo ha convertido a España en un país invivible. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de las familias españolas pueden concluir que aquí no hay quien viva.
3: I Esquerra Republicana, que també negocia amb el govern espanyol, avisa que és un perill deixar la negociació en mans de Junts. És un error, diu Rufián, cedir al xantatge de la dreta catalana.
0: Bé, doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha sumat a la pressió i ha reclamat a Junts, al Partit Popular i a Vox que facilitin l'aprovació del decret per frenar els desnonaments quan arribi al Congrés dels Diputats i que no el tornin a tombar.
21: Demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, rumiïn. El que vam veure ahir no és una visió conservadora, és una visió cabacista, inhumana, de cobdícia.
0: Aquest cas de la Mari Carmen, que vam viure ahir a Madrid, també ha derivat en una picabaralla política entre els governs madrileny i català. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no només s'ha expulsat qualsevol responsabilitat en el desallotjament d'ahir, sinó que, a més, ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de tot l'Estat, comparant-se, a més, amb Catalunya. I des del govern de la Generalitat, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha acusat Ayuso de mentir. Marta Corbalán.
22: Després que Pedro Sánchez hagi acusat Ayuso de no moure ni un dit per evitar el desnonament d'ahir, la presidenta madrilenya s'ha defensat posant-hi Catalunya pel mig.
23: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez.
22: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha qualificat de falses les dades que ha donat la presidenta de Madrid.
7: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
22: Paneque creu que Ayuso menteix per ocultar les vergonyes pròpies, com el cas del polèmic ètic de luxe.
0: Bé, doncs, hem anat a mirar les dades oficials de desnonaments que publica el Consell General del Poder Judicial. Les últimes dades són del primer trimestre d'aquest any. I aquestes dades indiquen que a Catalunya, sí, s'han fet més desnonaments dels que s'han fet a Madrid. N'hi ha hagut 11,3 per cada 100.000 habitants a Catalunya davant dels 8,2 per 100.000 habitants que hi ha hagut a Madrid, Sara Riera.
1: En xifres absolutes són 921 desnonaments a Catalunya i 582 a Madrid, la majoria de persones que vivien de lloguer. I això, segons els experts, per la simple raó que Catalunya té més famílies vivint de lloguer que a Madrid, especialment a la ciutat de Barcelona. Héctor Simón és el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili a Catalunya Ràdio.
4: Catalunya té més població, aproximadament 1 milió més d'habitatges i, a més, compta un mercat residencial i de lloguer més extens territorialment. Tot això implica que, proporcionadament, hi ha moltes més llars que viuen de lloguer, el que provoca que hi hagin, doncs, més contractes i més llars exposades a situacions d'impagament o vulnerabilitat.
1: De tota manera, són unes xifres que han anat baixant els últims anys. De fet, ara hi ha un 80% menys de desnonaments que en el pic de la crisi econòmica. Si ho comparem amb com estàvem fa un any, els desnonaments s'han reduït a la meitat. Simón, però, ja avisa que el segon trimestre hi haurà un repunt d'aquests desnonaments, justament perquè la llei no està protegint aquestes persones.
4: I això podria fer que alguns procediments, no, que anteriorment estaven suspesos, ara es reprenguin i acaben en un llançament durant els pocs mesos.
1: És important posar sobre la taula també que Catalunya té el 21% de la seva població en risc de pobresa i Madrid el 19%, segons la taxa Arope.
0: I no deixem de parlar d'habitatge, perquè els pisos turístics són un altre dels fronts oberts en aquesta matèria. Bé, doncs la Núria, una veïna de la Barceloneta, es queixava així de l'existència d'allotjaments il·legals al seu edifici a la bústia de queixes i de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio.
5: És un mal de cap que tenim. Primer, perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmes per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
0: Doncs davant d'aquesta queixa i d'altres similars, l'Ajuntament de Barcelona ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que, coincidint amb els mesos d'estiu, han detectat un repunt d'aquests pisos turístics il·legals que s'oferien a la ciutat, Jordi Canal.
6: Sí, el consistori ha detectat 525 anuncis d'allotjaments d'aquest tipus sense llicència. Són un 47% més dels que havia trobat al maig, abans de l'estiu. Amb tot, aquest agost la xifra ha estat lleugerament més baixa que l'agost de l'any passat. L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis i que s'ha passat dels 6.000 pisos il·legals actius a una mitjana mensual d'uns 300 o 400.
0: Aquest de l'habitatge no és un problema exclusiu de Barcelona, tampoc de Catalunya, fins i tot no ho és de l'estat espanyol, sinó que és molt més general. De fet, les Nacions Unides denuncien que la política d'habitatge europea exclou cada cop més immigrants. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el relator especial sobre habitatge de l'ONU, Koldo Kasla, ha afirmat que l'auge de l'extrema dreta està propiciant un discurs que culpa els immigrants de la falta d'habitatges assequibles i ha demanat explicacions al govern espanyol. Defensa que no s'ha de tenir por d'intervenir al mercat privat si realment es vol afrontar la crisi de l'habitatge, serà.
1: El discurs que corria fa uns anys que serveis públics com la sanitat o l'educació estaven saturats per culpa dels immigrants s'ha estès ara també a l'habitatge, però sense una base empírica, perquè la immigració no té res a veure amb la pujada de preus, segons la majoria d'indicadors. El relator de les Nacions Unides denuncia un gir nativista en països com França, Bèlgica, Irlanda, el Regne Unit i també Espanya pels acords de govern entre PP i Vox i el seu principi de prioritat nacional.
24: Queda a entender que, bueno, pues que tendrán prioridad aquellos que hayan nacido en España, aunque está por concretar en qué se materializa eso, ¿no? Y ese es el lenguaje utilizado que transmite discriminación y prejuicios, presentando a las personas extranjeras como si fueran ellas las responsables del hecho de que la vivienda es inaccesible e inasequible.
1: Koldo Kasla demana als governs que s'atreveixin a intervenir al mercat, que és on hi ha realment el problema.
24: Lo que tenemos que quitarnos es el temor a creer que intervenir en el mercado privado es una intromisión inaceptable en la propiedad, el derecho a la propiedad privada. No lo es.
1: I en aquest sentit, creu que el Tribunal Constitucional hauria de revisar la interpretació maximalista que diu que fa del dret a la propietat i que fa que moltes lleis dels parlaments autonòmics acabin en no res.
0: Deixem els temes d'habitatge i anem a un altre tema, un altre àmbit que també ens ha tingut molt preocupats en els últims mesos i fa pinta que ens en tindrà encara en els pròxims també. Dos anys després d'haver eliminat les lectures obligatòries a les assignatures comunes del batxillerat, el Departament d'Educació fa marxa enrere i prepara una llista de títols que a partir del curs vinent hauran de llegir tots els alumnes del batxillerat. El pròxim curs també s'obligarà tots els centres a tenir un pla de lectura, una guia del que es fa per fomentar-la i que ara només tenen unes 700 escoles i instituts. Cornellà de Llobregat, Montse Poblet.
2: Bon dia. Tot plegat forma part de l'estratègia del Departament d'Educació per recuperar pràctiques d'èxit que està demostrat que milloren resultats i que han anat perdent pes a escoles i instituts. Parlem de recuperar les lectures obligatòries a batxillerat i d'introduir-ne a 5è i 6è de primària i també a tota l'ESO, o de practicar la lectura en veu alta, com ja fan regularment els alumnes de l'escola Abat Oliva de Cornellà, els que aquest matí ha visitat la consellera d'Educació.
8: A la ciutat tothom va fer la parada i meravellar.
2: A part de la lectura en veu alta, el departament demana a escoles i instituts que facin dictats per reforçar l'ortografia, que demanin als alumnes que escriguin a mà els apunts, esquemes o redaccions, que practiquin regularment l'expressió oral amb debats o exposicions i que dediquin temps al càlcul mental i a la resolució de problemes en situacions reals. La consellera Esther Niubó parla d'un retorn urgent i necessari als bàsics de l'aprenentatge.
9: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables, estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
2: La guia amb aquestes recomanacions ja està penjada a la web del Departament. Educació considera que les 4 hores que cada centre pot omplir amb el contingut que consideri oportú s'haurien de dedicar a partir d'ara a reforçar aquests aprenentatges.
0: Hem parlat d'habitatge, hem parlat d'educació i els últims mesos també hem parlat molt d'intel·ligència artificial. Bé, doncs Austràlia denuncia la infiltració d'un agent d'intel·ligència artificial creat per l'empresa OpenAI en el portal del Servei de Salut del país. Es tracta del primer hackeig denunciat per un estat que s'hauria fet sense participació humana. El govern australià ha anunciat una investigació a fons per reforçar la seguretat i per determinar si s'ha violat alguna legislació per l'actuació del programa Vicent Mifsud.
6: Els fets han passat al juny, però l'empresa OpenAI, responsable del programa, assegura que no va detectar, o va detectar a l'agost, i en va informar a principi de setembre al govern australià. El primer ministre del país, Anthony Albanese, ho ha anunciat aprofitant la seva presència a l'Assemblea General de les Nacions Unides, on s'aborda la seguretat de la IA.
10: Aquest incident va tenir lloc el mes de juny d'enguany i va implicar que un agent d'IA obtingués accés no autoritzat al portal de serveis d'informes d'estadístiques de Medicare, obert al públic i administrat per l'Agència de Serveis d'Austràlia, accedint tant a fitxers públics com reservats.
6: El primer ministre australià s'ha queixat del retard a informar al seu govern per part d'OpenAI. La companyia diu que el seu model va actuar de forma autònoma, però que no hi ha constància que s'hagi accedit a les dades de pacients. Coincidint amb l'Assemblea General de l'ONU, precisament, els directius de les empreses líders en intel·ligència artificial han demanat una regulació internacional per fer front a riscos d'aquesta tecnologia. En una sessió específica del Consell de Seguretat, el director general d'Anthropic, Dario Amodei, i el d'OpenAI, Sam Altman, han reclamat normes per evitar que els errors de la tecnologia puguen provocar catàstrofes per a la humanitat.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3. Fem una pausa per la publicitat i de seguida anem a Nova York.
15: Catalunya migdia. Avui, 24 de setembre, és el Dia Mundial de la Recerca en Càncer. Sabies que fer testament és molt més que deixar els teus béns en ordre? És triar quina empremta vols deixar al món. Fent un testament solidari on inclous CRIS contra el càncer, impulses projectes científics que busquen noves teràpies i tractaments contra el càncer. Un gest senzill, avui, pot convertir-se demà en avenços mèdics, en oportunitats per la recerca i en esperança per milers de persones, perquè la teva herència es pot transformar en
11: ciència pot impulsar la feina d'investigadors que busquen canviar la història d'aquesta malaltia. Uneix-te a la generació CRIS, la generació que cura el càncer. Informa-te'n sense compromís a altestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
12: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. 20 anys construint junts. Obramat.
13: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc: acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
14: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
16: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
25: Compartir, descobrir, viatjar, riure. 130 milions. Amics, llocs, moments, somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
26: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
27: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
28: Inflata tant compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el salmó noruec, la meitat o sencer, a un preu imbatible de 8 euros amb 49 al quilo. Fins al 27 de setembre, a Carrefour.
29: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
30: De veritat, Mallorca era platja, tio.
29: Torna la travessa 3CAT. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
31: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
32: Vaig al límit amb tu.
29: Aquí la fama no serveix de res.
33: La Travessa, Expedició Tramuntana. Dimarts, estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
34: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 8 minuts seran 2:15. El conflicte palestí-israelià pren protagonisme avui a la tercera jornada de l'Assemblea General de les Nacions Unides amb les intervencions de Mahmoud Abbas i de Benjamin Netanyahu, aquest últim contestat al carrer a Nova York. L'Iran ha centrat fins ara la major part de l'atenció de les Nacions Unides amb el retorn de les amenaces entre Washington i Teheran, que afavoreix una escalada del preu del petroli fins a arribar als $106 al barril de Brent. Pel que fa a Veneçuela, la seva presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha aprofitat el seu pas per Nova York per prometre eleccions, tot i que no ha concretat la data. Nova York, Oriol Serra, bon dia.
35: Bon dia. Avui serà una altra jornada intensa a les Nacions Unides, com ja ha passat en edicions anteriors. Serà el torn de Palestina amb el discurs del seu president, Mahmoud Abbas, que haurà d'intervenir-hi per videoconferència. I també serà el torn del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que serà rebut amb protestes de tota mena, fins i tot com aquesta que hem enregistrat a la segona avinguda de Nova York, protagonitzada per jueus ortodoxes que s'oposen a l'existència de l'estat d'Israel. Ahir, Volodymyr Zelensky i Masoud Pezeshkian van protagonitzar una sessió en què el president ucraïnès va carregar contra el president rus Vladimir Putin, acusant-lo de no tenir límits i de rebutjar permanentment la pau. Zelensky advertia també del perill que la intel·ligència artificial s'incorpori de ple a la guerra d'Ucraïna.
36: We need to slow it down before we reach the next stage.
37: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
36: And we need peace before we reach that point.
35: Per la seva part, el president iranià es va mostrar combatiu contra els Estats Units, advertint que cap atac quedarà sense resposta i tornant l'acusació de terrorisme que el dia abans havia fet el president nord-americà Donald Trump. Qui també va intervenir a última hora de la sessió d'ahir va ser la presidenta en funcions a Veneçuela, Delcy Rodríguez. Ho va fer amb un discurs carregat de contradiccions en el qual tan aviat feia una crítica tímida als Estats Units com elogiava els acords als quals ha arribat amb l'administració de Donald Trump. Rodríguez també va anunciar que hi haurà eleccions tan aviat com sigui possible a Veneçuela.
38: Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General. En Veneçuela habrá elecciones. Y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos.
35: Del president Nicolás Maduro, empresonat no gaire lluny de la seu de les Nacions Unides, ni una paraula.
0: I no ens movem dels Estats Units, perquè Donald Trump ha rebut amb honors inhabituals el president de la Xina, Xi Jinping, a Washington abans de la reunió d'avui dels dos líders a la Casa Blanca. Coincidint amb la cimera, els Estats Units i la Xina han anunciat que es donen 2 mesos més de treva comercial, Cèlia Cernadas.
1: El president dels Estats Units ha anat a rebre personalment el seu homòleg a peu d'avió a la base militar de Maryland, on li ha desplegat una catifa vermella. Un gest gens comú que es produeix abans d'una cimera de 3 dies, continuació de la reunió del maig a Pequín, i en la qual Trump i Xi han d'intentar encaminar una relació marcada per les tensions comercials, el futur de Taiwan i la cursa pel desenvolupament de la intel·ligència artificial. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, garantia la pau comercial fins al gener en una entrevista a la cadena nord-americana Fox.
2: Estendrem la distensió econòmica entre els dos països. Estava previst que acabés el 10 de novembre i s'allargarà fins al 10 de gener per donar-nos més temps per veure què podem fer en el front econòmic.
1: Abans de la reunió a la Casa Blanca, el president xinès ha apel·lat a la cooperació amb els Estats Units, assegurant que els dos països han de ser socis i no rivals.
0: Encara en la informació internacional, el partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives del país i ell es perfila com el pròxim primer ministre. Fins ara, el partit Autenticitat i Modernitat, una formació liberal, era un soci minoritari del govern. Els comicis han estat marcats, però, per una abstenció rècord, tal com es preveia pel desencant de la societat en el sistema. Enviat especial a Rabat, Nando Zanoguera, bon dia.
3: Bon dia. El govern que gestionarà el Mundial 2030 serà dirigit, si no hi ha sorpreses, pel president de la Federació Marroquina de Futbol. Fusilet ja havia estat el fitxatge estrella del PAM, d'orientació liberal, que ja era soci del govern amb el centre tatà Aziza Hanouch, però que ara li ha fet el sorpasso. Segurament la coalició es repetirà, però amb les forces canviades, perquè el rei ha de nomenar primer ministre a la força més votada. Els resultats els ha anunciat el titular d'Interior, Abdelwahab El Aftit.
2: El partit de l'autenticitat i la modernitat ha obtingut 97 escons. L'agrupació nacional d'independents n'ha obtingut 66 i el partit Istiqlal n'ha obtingut 65.
3: El Marroc està posant tota la carn a la graella per la celebració del Mundial i l'Adja defensa aferrissadament que la final es faci a l'estadi Hassan II a Casablanca contra els criteris espanyols. Els resultats d'aquesta matinada també han deixat un repunt dels islamistes moderats que s'havien ensorrat després de perdre el govern fa 5 anys i, sobretot, una abstenció rècord del 62% sobre la llista d'inscrits, la major dels últims 20 anys. Això vol dir que només ha votat aproximadament un de cada 4 marroquins en edat de fer-ho.
0: Tornem a Catalunya perquè la ciutat de Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després d'anys de litigis i allà s'hi construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. L'anunci coincideix amb el començament de les obres del Campus de Ciències de la Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil de la mateixa ciutat. Sabadell, Marta Vallès, bon dia.
4: El president Salvador Illa ha acompanyat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, en aquesta jornada històrica per la ciutat. La primera parada ha estat en un dels edificis del complex del Parc Taulí, on l'alcaldessa ha fet aquest anunci.
5: La caserna avui sí que hi ha, és de la ciutat de Sabadell, sense cap mena de dubte, sense cap cost. Vol dir que fem un pas decisiu perquè aquest espai finalment pugui tenir l'ús que entre tots i totes volíem, que és acollir les noves consultes externes de la Corporació Sanitària del Taulí.
4: A tocar de l'hospital hi ha l'Art Tèxtil, una antiga fàbrica emblemàtica on s'aixecarà el nou campus urbà de Ciències de la Vida i la Salut de l'Autònoma. El president ha remarcat la importància de projectes com aquest.
6: El campus de salut vinculat a la Universitat Autònoma i el Taulí per formar infermeres, formar els més professionals a l'àmbit de la medicina que ens fan falta a Catalunya. A vegades el món universitari em diuen escolti, i si ens passem i en formem masses, no tinguem por. Hem de formar a molta més gent. El que no podem fer és importar gent de fora. Per moltes raons, també per raons humanitàries. Cada vegada que ens ve un metge d'un país que està en pitjors condicions que nosaltres, estem traient talent d'un lloc on no necessiten més.
4: Avui s'ha posat la primera pedra i es preveu que el curs 2028-2029 l'espai pugui acollir ja els primers estudiants.
0: I ja que parlem de salut, a Lleida, l'Hospital Arnau de Vilanova acaba de posar en marxa una sala de descans pels pacients que fan quimioteràpia i que han de passar llargues hores entre el tractament i les proves. Feia anys que malalts i familiars reivindicaven un espai així. Anem a Lleida, Noelia Caselles, fins i tot s'havia habilitat una sala en un hotel de la ciutat.
7: Sí, perquè l'Arnau és l'hospital de referència per al Pirineu i la Franja més de la plana de Lleida i això implica desplaçaments llargs de molts pacients. Ho explica Sisko Maranges, president de l'Associació contra el Càncer de Lleida.
8: De fet, és una reivindicació reivindicació dels pacients de càncer de fora de Lleida, no? Que deien, ostres, hem de baixar a Lleida, fer l'analítica, a les 8 del matí hem d'estar aquí, hem d'esperar unes hores que ens donin el resultat. Ostres, què fas amb aquestes hores?
7: Alguns pacients, tot just des de l'any passat, poden rebre tractament a Tremp, però no pas tots. I els que baixen a Lleida ara tindran aquesta sala amb butaques, punts de càrrega elèctrica i una zona de menjador. La idea, humanitzar una mica més un moment complicat. Oriol Lloguero és el gerent de l'Arnau.
9: Que tinguis un lloc on no vagis vagant pel carrer Major, que és on t'enviarien, no? A l'espera que m'ha passat, tenir espais com aquest, jo crec que és, bueno, és d'obligació, no? I de deure com a sistema.
7: Fins ara els malalts podien anar a descansar a una sala que gestionava l'entitat en un hotel, un servei que es mantindrà. Per accedir a la nova sala, la de l'hospital, hauran d'utilitzar un QR que trobaran als serveis d'oncologia.
0: Hem sentit ensenyar els horaris de 2:15 a 3 de la tarda. Els trens, els ferrocarrils de la Generalitat, els autobusos, tot el transport públic de la Generalitat tindrà una mateixa marca. El govern unificarà la identitat visual de tots els mitjans, també del tramvia, el metro i les bicicletes. Tots compartiran una mateixa identitat corporativa. I això per què, Joan Garcia?
2: Per reduir la fragmentació actual i crear un sistema simplificat i fàcilment identificable pels usuaris, segons consta el concurs que ha sortit a licitació per dissenyar aquesta nova marca. Té un pressupost de 250.000 euros i també inclouria empreses públiques del sector, com Ifercat, que és la que gestiona les infraestructures ferroviàries, o Cimalsa, que controla les plataformes logístiques públiques. Es desplegaran 4 grans àmbits: transport ferroviari, per carretera, mobilitat personal i infraestructures. I el canvi es farà per etapes. Primer, la nova marca conviurà amb les actuals. En una segona fase, la marca mare guanyarà pes visual, tot i que encara veurem les existents, i al final totes s'integraran a la nova marca. Un canvi que es posa en marxa en un moment que es traspassa Rodalies a la Generalitat, s'amplien les concessions dels autobusos interurbans i s'ha d'ampliar la T-mobilitat a tot Catalunya.
0: Precisament Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual, en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat avui a Salt, al Gironès. Permetrà garantir l'electricitat que necessitaran grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, o el Trueta a Girona, o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Salt, Fèlix Martín.
10: Sí, el pic màxim de consum d'energia a Catalunya és avui de 8 gigawatts. Amb aquests projectes n'hi afegiran 3,8 més en 4 anys. Amb energia, que vindrà sobretot de la resta de l'Estat, però una part també procedirà de la que es generi directament a Catalunya, sobretot amb renovables, ha concretat el secretari d'Estat d'Energia, Joan Grisart.
11: El que fem ara és preparar la xarxa perquè pugui admetre, perquè pugui entrar, perquè hi hagi portes d'entrada, diguéssim, d'energia al sistema, que puguin provenir de renovables, integrant millor, com dic, Catalunya amb la resta de la península i, per tant, que pugui arribar més energia per donar resposta a les equipacions, a les indústries.
10: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho ha posat en context.
12: Insisteixo en la idea del Clínic, perquè és un gran projecte i fixin-se, són 30 megawatts. Doncs aquesta injecció, són 3.800, són molts megawatts addicionals.
10: A més, els campus de salut ho han presentat avui a Salt, al costat d'on es farà el nou Trueta. Això permetrà disposar d'electricitat per a la nova desaladora que es farà a l'Alt Empordà. A Lleida es garanteix el subministrament del nou polígon de Torreblanca. A les Terres de l'Ebre, la gigafactoria de Mora, i a Tarragona, nous ramals elèctrics al port i també avançant la descarbonització de la petroquímica.
0: I encara una cosa més abans de la publicitat, perquè els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en una casa de Cabrera d'Anoia. La dona i la filla convivien amb el cos i des de la pandèmia no sortien de casa. Des de Cabrera d'Anoia, Montse Gené Riba, bon dia.
13: Hola, bon dia. Els Mossos d'Esquadra ahir a la tarda van trobar l'home de 77 anys mort des de feia temps i en estat de descomposició. La dona de 59 anys i la filla de 22 vivien a la casa amb el cadàver. Elles no es feien amb ningú, demanaven menjar per internet, els el portaven, no el recollien fins la nit i tenien comportaments estranys com anar acumulant bosses d'escombraries. La Manuela, la veïna del costat, va acabar denunciant la brutícia acumulada.
14: Procurava que jo no la viera cuando bajaba a buscar la comida. No era sociable. Ella una ventana no la abría, porque ya hace 15 días la vi que salía. Digo, oye, haz el favor, ¿cuándo lo vas a quitar esto de aquí? Dice, ay, sí, no, Manolita, no te preocupes. Digo, bueno, es que esto que ya no se puede, que yo no puedo dormir por las noches con el jaleo de los gatos.
13: Aquesta veïna fa més de 2 anys que no veia l'home.
14: Era muy amable. Hablaba con sentido y hablaba, o sea, daba gusto de sentirlo hablar.
13: Una altra veïna, la Yolanda, ja sospitava alguna cosa.
15: Olía como a putrefacción. Y yo cuando llegaba a casa se
14: lo decía mi marido, igual algo raro tiene que haber en aquella casa, que yo paso por allí digo, y huele a muerto.
13: Davant la casa i el cotxe d'elles aparcat des de fa anys, ple de brutícia. A mare i filla les han portat a l'hospital a fer una revisió mèdica. L'autòpsia del cos del marit determinarà la causa de la seva mort.
0: Passant 4 minuts a 2:15, una pausa i la cultura.
15: Catalunya migdia.
16: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
17: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
18: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
19: Podríem tenir son.
20: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
21: Mare, literalment.
19: O poques ganes de treballar.
21: Ah, és que tinc molta feina.
20: Oh, I jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
19: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
22: Som pura cafeïna.
0: Catalunya migdia. Passant 5 minuts a 2:15, anem de festa major. Per la Mercè, Barcelona torna a convertir-se en un gran escenari obert per desplegar un centenar de propostes d'arts escèniques que conviden a la celebració i a la festa. Des d'avui fins diumenge, 7 espais de la ciutat acolliran un centenar de propostes gratuïtes. D'entre aquests escenaris, la plaça de les Glòries s'estrena com a nou espai de festa. Anem cap allà. Marta Vives, bon dia.
23: La plaça de les Glòries ha quedat petita davant de l'afluència de milers de persones que estan seguint alguns dels espectacles simultanis que s'estan fent en aquests moments en aquest punt de la ciutat. Les aglomeracions han causat algunes queixes.
24: Sempre dèiem, segur que Glòria serà un bon espai, perquè al ser tan gran, doncs ja estarà més esponjat, i després hem arribat aquí i la massificació és tal que, malgrat això, com deies, fa difícil, no?
25: Ha faltat una mica més de lloc pels pares, eh? Veure, nosaltres hem quedat aquí fora també per respectar també els altres pares amb nens més petits que estan pujats aquí als ombres.
23: Espectacles de circ, dansa, jocs, itinerància, tots ells lligats sota el concepte del medi ambient dins la ciutat. Cristina Cazorla és la comissària artística d'aquest espai.
26: Precisament en aquest brugit de ciutat, que és com l'hem volgut titular, no? aquest equilibri entre el brugit i el silenci, no? El poder de la natura, perquè penseu que estem en el vell mig gairebé de la ciutat on arriben la Diagonal, arriba la Meridiana, arriba Gran Via.
23: Plaça de les Glòries és un dels molts escenaris d'aquest dia de festa major a Barcelona. Un altre estat, per exemple, la plaça de Sant Jaume, que ha acollit la jornada castellera amb les colles de la ciutat. La programació continuarà fins diumenge.
0: I també estan de festa a Tarragona. I aquest migdia es fa la baixada dels Pilars Caminant de la Mercè, a càrrec de les quatre colles castelleres locals. Es tracta d'un dels espectacles més singulars de les festes de Santa Tecla que s'acaben avui. Connectem en directe amb la plaça de la Font, amb el company del Tres Rondes, el David Prats. David, bon dia, com van les coses?
27: Bon dia, Òscar. Doncs ara mateix esperant el primer pilar de quatre caminant aquí a la plaça de la Font, un recorregut de més de 450 metres que ha sortit des de la plaça de les Cols, ha pujat pels 20 esglaons del Pla de la Seu, ha girat davant de la Catedral de Tarragona i carrer Major avall amb la baixada de Misericòrdia per arribar aquí a la plaça de la Font, la primera colla que farà l'entrada d'aquest pilar de quatre caminant. Estem a punt de veure si ja arriba aquest primer pilar de quatre caminant dels xiquets de Tarragona en aquest últim acte casteller de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
28: Ja mira el que he vist.
29: Està guapa, no?
30: Jo això no ho agafo.
29: Robes esglésies però no a cementiris.
0: I avui s'ha sentit a parlar molt català al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ha entrat en competició Sants, la segona pel·lícula de Miquel Gurrea, i fora de competició s'ha presentat Burundanga, una comèdia basada en l'obra teatral d'èxit de Jordi Galceran. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
31: Sants és la segona producció catalana a competició aquest any, després de 5 minuts més, però la primera en català. Miquel Gurrea, que ja va competir fa 4 anys amb Suro, i torna amb la mateixa actriu protagonista protagonista, Victoria Luengo. El film parla de pertinença, de xarxes de suport, d'aprendre a cuidar, i acaba construint una trama de misteri al voltant d'una banda que roba imatges a les esglésies. Pel que fa a Burundanga, el seu director és José Corbacho, que ha reivindicat la comèdia en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Jo crec que la comèdia i l'humor és necessari des de que existeix la humanitat. Sempre m'ho pres així, com ja és prou drama a la vida i prou drames ens envolten en aquest món que sembla que cada dia s'acaba, per tenir una estona de passar-ho bé. A més, jo penso també que el que el riure és com que estàs un passet més a prop de la felicitat, no?
31: Els protagonistes són Jordi Sánchez, Marcel Borràs i Adriana Torrevejano. La pel·lícula s'estrenarà el 4 de desembre.
0: I una cosa més. L'escriptor i col·laborador de Catalunya Ràdio, Màrius Serra, ha rebut el Premi Difusió en el marc de la Setmana del Llibre en Català que se celebra aquests dies al Passeig Lluís Companys, Montse Pujol.
2: Sí, el Premi Difusió és el reconeixement que Editors.cat fa en el marc de la setmana a una personalitat pública que destaca per contribuir de manera notable a la divulgació i projecció de l'edició i la literatura en català en el seu espai professional. Màrius Serra agraïa així la distinció.
3: Jo sempre he advocat per la naturalitat, no?, en la difusió. És a dir, sí que em sento molt honorat per aquest premi de, diguem, com a difusor, i professionalment jo m'he dedicat a parlar de llibres des de tribunes tan escrites com audiovisuals, i al Lectoral i a Catalunya Ràdio, a l'Alexandria, al Canal 33, però jo el que he fet sempre és parlar de les coses que m'apassionen amb els meus entorns immediats.
2: La Setmana del Llibre en Català s'allarga fins diumenge.
19: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Sentirem Fermín a Catalunya Ràdio.
4: Aquesta tarda, a partir de les 7, al Tot Costa, entrevista Fermín, però ara al Catalunya migdia n'avançarem un fragment.

0: Fermín López és un dels jugadors blaugranes que han començat més en forma aquesta temporada i avui passarà pel tot Costa. Fermín és ara a Madrid amb la selecció espanyola i allà també hi tenim el Roger Arbusà, que ha estat amb ell fa una estona. I com l'has vist, Roger?
1: Doncs molt bé, molt content de tornar amb la selecció espanyola. Recordeu que es va perdre el Mundial per lesió, per tant tenia unes ganes boges de tornar amb la selecció espanyola. Com deies, a partir de les 7 aquesta entrevista amb Fermín, un dels jugadors més importants del Barça, un dels més destacats, també ho deies, en aquest gran inici de temporada, amb 4 gols en 8 partits. El sentirem sobre aquest retorn aquí a les Roces, sobre el bon moment del Barça, el seu moment de forma, sobre Lamine, la pilota d'or, i també sobre el Madrid i Mourinho. És un fragment que podem avançar d'aquesta entrevista, Fermín, sobre el show del portuguès.
2: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també, i és la manera que ell té.

0: És el Barça, al·lucina. D'aquesta manera, ara el sentirem amb la manera de jugar que té l'equip de Flick.
1: We don't have that strength like the Spanish, where we control games like they do.
2: No tenim aquesta fortalesa de controlar els partits com fan els jugadors d'Espanya. No és una cosa que estigui en nosaltres i no crec que sigui un aspecte que es pugui ensenyar. Ara que jugo a Espanya, puc parlar amb una visió educada de com mantenen la pilota. És molt diferent del que havia viscut fins ara. No estic segur que podem arribar-hi, segur que podem millorar.
1: But we can definitely get better.
3: I des d'Austràlia, el tècnic del Brasil, Ancelotti, ha parlat de Rafinha.
0: Si el Brasil ha de jugar a partits amistosos, el primer demà a Austràlia, veurem com ho gestiona això Ancelotti, la càrrega de minuts amb Rafinha, però mentrestant el seleccionador brasiler, preguntat per Rafinha i també per Vinícius, celebra com el jugador del Barça s'ha destapat com a nou.
4: El moment de los dos es diferente. Obviamente Rafinha está haciendo cosas espectaculares en una posición que no era suya, ma parece que era suya también esta. Vini puede ser que no es ahora en su mejor momento. La convicción que tenemos los dos que van a ser jugadores fundamentales para el futuro.
3: El que dèiem fa una estona, avui partit destacat amb el, entre Països Baixos i Alemanya amb aquest debut de Xavi Hernández a la banqueta de l'Orange, Montserraia.
5: Parlem d'un Països Baixos-Alemanya que comença a 8:45 del vespre al Johan Cruyff Arena d'Amsterdam i que és el duel destacat de la jornada. El tècnic terrassenc Xavi Hernández es troba en el seu debut com a seleccionador neerlandès a una llegenda de les banquetes, Jürgen Klopp, que també debuta.
6: Jürgen is one of the best...
7: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions.
6: Coaches and this kind of teams.
5: També a 8:45 el Blaugrana, Joao Cancelo, serà partit a Portugal-Gales i, entre d'altres, es juga el Noruega-Dinamarca. Des d'ara fins al novembre es juga la fase Lliga de la Nations League i els quatre millors equips de la Lliga A, on hi ha Espanya, jugaran la fase final el pròxim mes de març. I, d'altra banda, la selecció espanyola femenina sub-20 jugarà diumenge a la final del Mundial de Polònia contra Corea del Nord, l'equip espanyol amb 5 blaugranes, Aixa, Julià, Torres, Jiménez i Rosalía, va superar Itàlia per 2-0 a la semifinal.
3: I ja ha començat el virus FIFA, de moment només pel Madrid, que ja té la primera baixa. Konaté no arribarà ni a debutar amb la selecció francesa i torna cap a Madrid lesionat. Marcos García.
2: La selecció francesa ha fet un comunicat. Informa que el central Ibrahima Konaté deixa la concentració, torna de fet ja a Madrid. Li han fet unes primeres proves amb la selecció i té un esquinç lleu al genoll dret. A Madrid li faran més proves.
3: I el Real Madrid no ha començat bé la temporada i hi ha una dada que posa en dubte l'esforç dels jugadors. És l'equip que menys corre de la Lliga.
2: 96 quilòmetres per partit fan els jugadors del Madrid. Els altres 19 equips de primera corren més. El Madrid està 6 quilòmetres per partit, per sota de la mitjana del que corren els altres. Segons dades de SofaScore, el Barça, per exemple, corre uns 8 quilòmetres per partit més que el Madrid. Si comparem sprints, també la diferència és importantíssima. El Madrid fa 99 sprints per partit, és el desè equip de la Lliga en esforços curts a gran intensitat. El Barça és el primer en sprints, 142 per partit. Marco Corella ho valora en declaracions a la SER, que el Madrid sigui l'equip que corre menys.
8: Por ejemplo, tener posición y tal, largas, te puede decir que no, pero de correr yo creo que corremos mucho. Pero no sé, al final pues los datos están ahí, al final también te digo, se habla de estos datos pues porque ahora pues hemos perdido el derbi y perdimos contra el Betis, pero creo que si hubiésemos ganado todos los partidos pues nadie se hablaría de que corremos poco, dirían, corren muy poco pero son muy efectivos o alguna otra titular. Pues bueno, al final habrá que mejorarlo, habrá que ganar los partidos y no salvará eso, pero bueno, al final pues los datos también va bien para mejorar, para trabajarlos y para saber que quizás pues hay que dar un poquito más.
2: Aquesta dada que el Madrid és l'equip que menys corre de tota la Lliga és un dels arguments que fan servir a Madrid hores d'ara els opositors a Florentino Pérez. L'argument que l'arribada de Mourinho hauria de portar com a mínim més entrega als jugadors de camp no està passant.
3: Dels partits de seleccions a la Champions femenina, l'estrena del Barça a la Champions ahir va ser plàcida. Una maneta per començar.
9: Sydney amb el primer control amb la dreta aconsegueix aguantar la pilota, aixeca el cap, deixa d'Esperó cap a Lua, Lua fa la passada cap a Payor, la rematada de Payor i el gol! El cinquè de l'Orsa, el gol d'Eva Payor!
3: Una Barça, molt bona acció individual de Sidney va acabar amb el gol de Payor, el segon de la polonesa ahir, el cinquè del Barça, que es va imposar

0: per 5-2 al París.
1: Sí, amb les baixes, Romeu va tornar a proposar un 11 amb aquesta que deies, amb Sidney al lateral dret, i va jugar de sortida també Irene Paredes. Es va estrenar Martina i també ho va fer Caroline. Es van avançar les franceses amb un gol de Vins al minut 5 de partit, però abans del descans, Caroline, Serra Jordi, Payor i Graham ja havien posat el 4-1 al marcador, no hi havia color. Aquesta reacció de l'equip de Pere Romeu va ser el millor de la primera part.
2: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones. Todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol, cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello.
1: A la segona part, aquest cinquè gol de Payor, que ara sentíem narrat a la TDG, i Mateo per les franceses va posar el 5-2 definitiu. Una de les golejadores, Serra Jordi, diu que l'equip està bé, tot i que han marxat jugadores molt importants.
3: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible, i crec que ho estem fent.
1: Clàudia Pina no va acabar el partit, la van substituir per unes molèsties. Caldrà veure la seva evolució per si cal fer proves. Tot indica que no té cap lesió important.
0: De la resta de marcadors d'ahir, destaca l'arrencada explosiva de l'Olímpic de Lió.
1: Servet 0, Olímpic de Lió 8, amb hat-trick de Katotó i Salma, que va jugar als 90 minuts. Chelsea 1, Àustria Viena 0 i Lovaina 0, Roma 0. Justament, les italianes, la Roma, seran el pròxim rival del Barça en aquesta Champions dimecres de la propera setmana.
0: I un apunt més a futbol, Javier Aguirre ja és a València per intentar reflotar un equip de capa caiguda. És una de les especialitats de Javier Aguirre. Avui ja l'hem sentit i segueix fidel al seu estil d'habituac.
4: A Mestalla, Aguirre té ben clar que en la seva arribada s'hi trobarà molta feina a fer.
5: Mucho trabajo, hijo. Mucho trabajo, porque queda mucha liga, pero hay cosas que hacer, sí, estamos a trabajar.
4: Aguirre, això sí, ha matisat que a les seves mans tindrà una plantilla de prou qualitat per evitar patiments, i amb el seu característic estil sorneguer, el Vasco ha lloat el club on aterra.
5: Es la institución, la historia. Siempre vine a jugar a Valencia y ¡guau! De verdad era un fortín, y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Que le cueste mucho al rival sacar algo de aquí. Eso me llama mucho la atención, la historia de este club, el nivel de los jugadores, la afición, ¡buf! Y la prensa no, pero bueno.
4: L'ex de l'Espanyol i l'Atlètic de Madrid arriba a València després de dirigir Mèxic al Mundial passat.
0: Menja 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i quan tornem, bàsquet al Barça debut a l'Eurolliga.
6: Catalunya migdia.
7: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
8: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Erol Hileri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
7: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
9: Únic? S'escriu amb H o sense H?
10: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
13: Si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
12: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
14: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
12: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
15: Me siento súper, me siento fantástico.
12: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
16: amunt,
12: però que al final són falses.
16: El rotllo, no m'agrada.
17: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
18: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
19: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en el iogurt grec natural o natural lleuger Carrefour al pack de 6. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
3: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
1: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom.
20: Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
19: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari, amb mega descomptes cada dia, com el 30% en tots els refrescos de cola. Que t'endús en un cupó, que et dona per molt. Només el 24 de setembre, a Carrefour.
22: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
0: I avui dia important al Palau Blaugrana, el Barça s'estrena a l'Eurolliga, també tornen els partits de l'Eurolliga a Catalunya Ràdio. Ja sabeu, tots els partits de l'Eurolliga del Barça els podeu seguir a Catalunya Ràdio, a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, amb l'Ernest Macià. Ernest, que avui, nou partit, primer partit vaja de l'Eurolliga, oportunitat per veure aquest nou equip d'Alexander Sekulić, a veure com respira en un clàssic de l'Eurolliga.
1: Doncs sí, és un equip que, segons Alexander Sekulić, és un equipàs, això ho veurem. Sí que és veritat que han fitxat a una estrella, que és Mike James, que la tenia al Barça, però que amb el canvi d'entrenador el Barça va dir doncs no, ara no vestiràs la samarreta, i el van rescindir. Això va provocar doncs un petit contenciós entre el Barça i Mike James, que finalment va trobar equip a Turquia, i és el rival que avui doncs tindrà el Barça, que és aquest Efes, que fa 6 anys guanyava l'Eurolliga, però que l'any passat va ser penúltim. I a més l'Efes tindrà a un exentrenador del Madrid a la banqueta, Pablo Laso. Escoltem Alexander Sekulić.
24: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
25: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Eurolliga.
24: Efes team is built to play at least playoffs.
1: A aquesta hora de la tarda s'està enllestint un palau al mur est del Palau Blaugrana, on l'artista Fert One doncs fa la pintura commemorativa al mural dels 100 anys. I bé, el Barça, que jugarà sense dos jugadors, Makundu i Emboa, que estan lesionats, i un pivot que encara trigarà setmanes a arribar.
0: Un mural que, deies ahir, al tot costa, l'acabaran al descans?
1: Al descans, està preparat per acabar-se al descans, sí.
0: Doncs,
1: jugadors de bàsquet, etc.
0: Molt bé, doncs això teniu al descans. Si sou al palau, ja sabeu que podreu veure la transmissió del partit d'avui a Catalunya Ràdio, amb la transmissió de l'Ernest Macià, a Carme Lloberes...
1: Joan Fitó.
0: I Joan Fitó.
1: Sí, aquest any no hi ha David Ubach.
0: No hi ha David Ubach, has fet canvis també a la plantilla de les
26: canvi
0: transmissions.
26: Canvi plantilla per millorar.
0: Hi ha hagut canvis amb Sekulić i també hi ha hagut a la plantilla de les transmissions del Barça a Catalunya Ràdio. Avui, un quart d'hora abans de que comenci el partit, com podreu sentir aquesta transmissió. Seguim en bàsquet perquè el Cadí La Seu és el nou campió de la Lliga Catalana. De les de La Seu d'Urgell van donar la sorpresa derrotant l'Uni Girona en la final jugada ahir a Reus, i que va seguir el Xavi Soler.
27: Sí, sorpresa, perquè el Cadí es va carregar a tot un equip d'Eurolliga com l'Uni Girona, però si veiem la competició els últims anys, 5 dels 6 últims títols han anat a parar a La Seu d'Urgell. Sempre superior, l'equip urgellenc, excepte els minuts finals, on una gran Iana Martín va igualar les coses. La jugadora més veterana del Cadí, Laia Reventós, es mostrava satisfeta perquè una temporada més tard han reprès el títol a casa.
28: Sí, crec que hem intentat seguir el pla de partit el millor possible i estic molt contenta. L'equip ha fet una gran feina i, òbviament, també contenta per recuperar aquest títol que l'any passat se'ns va escapar.
27: Mentrestant, decepció a Girona, un Girona que ara pensarà en el partit de la setmana vinent, la prèvia de l'Eurolliga, que ja saben amb qui s'enfrontarà. Serà l'Emlat Konuk Turk. Serà un partit únic. Qui guanya va a la fase regular de l'Eurolliga a Fontejau.
0: Tornem al futbol, perquè aquest cap de setmana no juguen a primera divisió, però sí que ho fan els equips de segona divisió. Això vol dir que el Girona i el Sabadell tenen partit. El Girona, de fet, juga demà, rep l'Albacete, i Quique Álvarez ja ha fet una roda de premsa. A Eduard Solà, quina és l'última hora de l'equip?
29: Doncs que entre els internacionals i els lesionats tindrà 8 baixes. Benat, Pixur, Krapitsov, Júnior, Las i Esprilla són amb les seves respectives seleccions. I Brian Hill i Justin estan lesionats. I encara sort que Unai i Mate Morey sembla que estaran recuperats. Problemes, per tant, al davant, sobretot als extrems. L'entrenador Quique Álvarez en parla i també confia que per al dia del Mallorca pugui recuperar algun dels internacionals.
30: Quan un té baixes concentrades i a la mateixa posició, un pensa possible solució, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? Intentar, amb els jugadors que tenim, treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible i, bueno, però s'està treballant amb algun que pugui arribar el dia a Mallorca, però bueno, dels 6 que hi ha, igual un o dos, intentarem que puguin almenys estar.
29: El Girona Albacete de demà a 8:45 obrirà la 7a jornada de la Lliga de la Segona Divisió, amb el Girona que ve de guanyar a Cádiz i l'Albacete, que és en zona de descens i és un dels 3 equips que encara no han guanyat.
0: I el Sabadell avui han operat el seu golejador, Nico Joaquín i David.
2: Que ja ha passat en les últimes hores doncs, pel quiròfan, el golejador dels vallesans l'han operat satisfactòriament del trencament del lligament encreuat anterior del seu genoll dret, segons ha informat el club vallesà. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, n'acaba de parlar fa ben poca estona.
4: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant.
0: Mundial de ciclisme a Montreal. Avui ja tenim contrarrellotges. Es passa de les contrarrellotges a les proves en línia i al Canadà hi tornem a tenir participació catalana aquest vespre. Isaac Vilalta.
5: Doncs sí, en una cursa que començarà a 8:15 del vespre. La prova en ruta en categoria júnior. I serà el ciclista de Ripoll, Aitor Martínez, de 17 anys i que aquesta temporada ha aconseguit ja 7 victòries. El seu rol principal serà el de treballar pel seu company, l'asturià Benjamín Noval, però tot i així no descarta res.
6: El Mundial jo crec que serà una cursa sobretot d'eliminació, ja que són tot el rato 10 pujades d'un quilòmetre 800, però encara així s'acumulen 2.700 desnivell i crec que serà una carrera molt dura on es faran durs les últimes passades. Jo crec que així intentarem estar sobretot davant i crec que tinc una bona oportunitat, ja que al final sóc una persona bastant ràpida a l'esprint.
5: Les reflexions d'Aitor Martínez, com la resta de catalans que participen en aquest Mundial, es podeu sentir a Ràdio Volta, a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
0: I què més expliquem, David?
2: Doncs que la primera federació de futbol ahir, el Sant Andreu, va empatar a un al seu partit a casa de la quarta jornada contra el Madrid-Castella. Els andreuencs queden cinquens per la cua amb 4 punts i per cert que a primera hi ha hagut nova lesió d'un ex del Barça al Deportivo de la Coruña, com és Aubameyang, que ha de passar pel quiròfan per un trencament parcial del menisc del genoll dret i s'estarà entre 2 i 3 mesos sense jugar.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7, més esports al tot costa. Avui entrevista amb el jugador del Barça, Fermín López. Seguim al Catalunya Mitja amb l'Òscar Fernández.
7: Són les 3.
8: Catalunya migdia.
7: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia explicant-vos els contactes entre el govern espanyol i Junts per Catalunya per reactivar la llei per frenar els desnonaments. Això després de l'anomenat cas Mari Carmen, que ha causat un gran impacte social arreu d'Espanya. També hem sentit la consellera d'Educació, Esther Niubó, que defensa tornar als bàsics en l'educació, és a dir, a la lectura, a la memòria, al càlcul mental i al llibre de text, per revertir els mals resultats dels alumnes catalans els últims anys. I hem connectat amb la Festa Major de la Mercè a Barcelona. Avui és festiu local a la capital del país i, de fet, l'aturada de la capital es nota a tots els nivells, començant pel trànsit a tot el seu entorn. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Mitjà. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
9: Doncs és notícia de fa pocs minuts. La Casa Blanca continua impedint l'accés a periodistes de la CNN i el diari Politico, dos mitjans de referència, malgrat que un jutge federal ha revocat aquesta matinada el veto imposat per Donald Trump. Els dos mitjans han informat que el personal de seguretat ha impedit l'accés dels seus equips desplaçats a cobrir la informació presidencial. El magistrat havia determinat que la prohibició d'accés als periodistes per part de Trump no estava justificada i ha rebutjat els motius de seguretat nacional al·legats per l'administració. El jutge havia retirat la prohibició durant 2 setmanes per analitzar el fons de la qüestió. Més qüestions. Per primera vegada es podrà volar a Liverpool des de Girona. La companyia EasyJet hi aterra aquest 2027 amb dos destins, Liverpool i també Londres. Anem a Girona, Pau Bartolí.
10: Bona tarda. EasyJet oferirà 2 vols setmanals a Liverpool de març a octubre i 2 vols setmanals a Londres Gatwick de juny a octubre, excepte juliol i agost, que n'hi haurà 3. El seu director al sud d'Europa, Javier Gándara, obre la porta a poder incorporar més destins.
11: Pero por supuesto siempre estamos abiertos a explorar todo tipo de oportunidades siempre y cuando pues haya demanda suficiente y esa demanda la podemos satisfacer de forma rentable.
10: Uns 2 milions de passatgers passen cada any per l'aeroport de Girona, que aquest estiu tenia connexió amb 49 destins de 15 països diferents. El repte continua sent els vols regulars d'hivern i els vols regulars a la península.
9: I ara ho deies, Òscar, avui és la Mercè, és Festa Major a Barcelona i l'habitatge serà protagonista de la campanya per les municipals de la capital l'any que ve. El dia central d'aquestes festes, els responsables polítics a l'Ajuntament admeten que caldrà buscar fórmules perquè deixi de ser impossible trobar un lloc per viure a la ciutat a un preu raonable. Connectem amb l'Ajuntament. Anna Escura, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs mira, efectivament, tal com deies, tots els partits són conscients que l'habitatge és una de les problemàtiques que més preocupen els barcelonins. De fet, tots els partits de l'oposició han coincidit a responsabilitzar els governs de Jaume Collboni i Ada Colau de la situació habitacional en què es troba la ciutat, i tots han assegurat que les coses s'han de fer diferent. El PSC, per la seva banda, considera que el govern municipal ja està fent tot allò que s'ha de fer per solucionar i posar remei a la crisi. Escoltem Marta Villanueva, que és la portaveu del grup municipal del PSC, Elisenda Alemany, presidenta del grup municipal d'Esquerra, i Jordi Martí Galbis, president de Junts.
12: Aquí estem treballant perquè aquests fons que estan expulsant els seus veïns i les seves veïnes a casa seva a Barcelona no estan actuant amb la mateixa llibertat que ho fan a Madrid.
13: Caldrà molta més ambició. Caldrà també veure quins elements o quines polítiques han funcionat i quines no han funcionat.
14: Ara és persecució, restricció, multa, amenaça. Haurem de fer coses diferents. I un gran pacte polític i social i de sector.
7: Passant gairebé 4 minuts de les 3, fem una pausa per la publicitat i de seguida saludem els nostres convidats d'avui.
15: Catalunya migdia.
16: 205 cavalls i només 4,3 litres?
17: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
21: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
26: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
21: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
26: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
31: S'acaba l'estiu i ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
32: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
33: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: Catalunya migdia.
34: L'Eurolliga de bàsquet va a 100. El Barça de bàsquet fa 100 anys i es vol fer sentir a Europa. I a Catalunya Ràdio t'ho continuem explicant en directe. Amb l'equip encapçalat per Ernest Macià.
35: Joel Parra l'enfonsa.
34: La Lloberes.
36: Bloc directe sempre central.
34: I Joan Pitó. L'any del centenari, l'Eurolliga juga a Catalunya Ràdio. Aquest dijous, a partir d'un quart de nou, Barça F és el canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
35: Barça fins saltar la banca.
34: Fem que Europa ens escolti.
15: Som 3Cat.
34: Catalunya Ràdio.
15: Som 3Cat.
34: Som 3Cat.
15: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
7: Passen 6 minuts de les 3 de la tarda, juntament amb la Lourdes Ciuró, advocada. Bona tarda, Lourdes.
37: Hola, què tal? Bona tarda.
7: El Ferran Casas, director adjunt de Nació. Bona tarda.
38: Bona tarda, Òscar.
7: I el també advocat Marc Molins. Bona tarda.
38: Bona tarda.
7: Que no m'ha quedat molt clar si has guanyat o perdut l'aposta, perquè tenies una mena de juguesca amb tu mateix, crec,
38: estava,
7: no?
38: Estava profundament preocupat aquest matí, un dia festiu, he vist la televisió una estona, i he vist el Ferran Casas amb tratge, anat a la televisió,
7: sí,
38: i clar, anava amb tratge.
7: Amb
38: la la meva preocupació era si es mudava per anar a la tele, o si... Clar, el
7: si tot
38: era,
7: el dia aniria amb americana, no, no?
38: A veure com me'l trobaré.
7: Ha vingut sense americana.
38: Ha vingut sense americana. I amb texans, o sigui que...
39: I amb texans, no curts, de miracle.
38: Ha fet una...
39: Perquè avui no treballo, i per tant, per he anat boxes. A casa, m'he canviat.
7: Per tant, t'has canviat, eh?
39: Sí, m'ha canviat, m'ha fet el dinar...
7: Som de segona a la ràdio, ja ho veus.
38: Sí.
7: Els de primera, els de tele...
37: No,
7: bé,
37: a veure, no... Quines interioritats.
7: No, tot, aquí, tot s'explica tot aquí.
39: No ploris, Òscar, no ploris.
7: No, escolta'm, no ploris gens, no ploris gens. No sé com va vestida... La Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
0: Bona tarda.
7: Vas amb vestit de primera divisió o vestit de segona divisió?
0: Amb texans i samarreta, com sempre, quasi sempre. No, però m'ha preocupat això d'en Ferran Casas, que ha dit. Jo, com que avui no faig feina, però ha estat al matí a la tele, ha estat a la ràdio... Per mi això és fer feina, no sé com ho
7: vols. Són dies de festa una mica sui generis, volia
39: dir. És a dir, no vaig a la redacció. No estic tot el dia allà a la redacció, de sol a sol, amb un moreno fluorescent.
7: Molt bé, molt bé. A veure, Llucia, sembla que el tema avui de la dèria és de rabiosa actualitat, eh?
0: Sí, sí, gens original. Parlarem d'habitatge, perquè ahir van desnonar Mari Carmen, una dona de 87 anys, en cadira de rodes, 71 anys vivint al mateix lloc, a Madrid, no ha deixat de pagar mai el lloguer, a les 7 del vespre hi va haver concentracions convocades pels sindicats de llogateres, van ser multitudinàries, sobretot a Madrid i Barcelona, avui tothom en parla, i ha quedat una sensació a la societat de això com és possible, no? com ha pogut passar. Tractem sovint els problemes de l'habitatge, però no és fins que coneixem casos com aquest que entenem la magnitud de la tragèdia. I és que els mercats com el de l'habitatge no responen a criteris tant de justícia, de vegades, com d'eficiència, no? I quan ho converteixes tot en producte, aquest producte ha de ser rendible, i això és el que sovint acaba per fer-lo inaccessible. Per tal que funcionin, cal deshumanitzar aquests mercats, no? I això es pot fer a través de les xifres. Les xifres impressionen, però no ens acabem de fer una idea del que representen, i també es pot fer a través del llenguatge, emprar paraules despectives que fan que percebem l'altre com una amenaça. En el cas de l'habitatge, hi ha les paraules ocupa o inquiocupa, que és especialment perversa, que alerten d'aquelles persones que s'han instal·lat a viure en un lloc sense pagar, no? Tota l'estona sentim anuncis d'alarmes antiocupació. Integram, que si ens n'anem de vacances, quan tornem, potser hi haurà una família instal·lada a casa nostra i no la podrem fer fora, quan això afecta a menys del 0,06% de la població. I sobre la paraula inquiocupa, si ets propietari i llogues un pis, vés en compte, perquè potser el llogater no et pagarà la mensualitat, tria gent solvent per no tenir problemes, etc. No? Això provoca no només una dificultat afegida a les rendes més baixes per poder accedir a un habitatge, perquè la gent recelarà d'aquestes persones, no només un recel vers els altres, veure l'altre com a qualcú de qui t'has de protegir en comptes de qualcú a qui pots ajudar i que et pot ajudar, sinó que, a més, trenca el teixit social i reforça aquesta deshumanització. No? Un exemple, el 99% de les immobiliàries accepta clàusules discriminadores. No? Segons la procedència de la persona interessada en veure un pis, els diuen que allà està llogat fins i tot abans de mostrar-lo. D'altra banda, és molt difícil crear teixit social, veïnat, barri, amb persones que només passen uns mesos al bloc de pisos, no? No hi arribes a tenir confiança, i d'aquí que hi hagi un interès a fomentar el lloguer de temporada, no només perquè s'hi poden guanyar més diners. Tot això qui beneficia? El petit propietari que ha posat de lloguer el pis que va heretar de l'àvia? No. Beneficien els fons, beneficien les entitats, les empreses que necessiten poder actuar d'una manera absolutament cruel, com estem veient aquests dies, emparats per la llei o pel sistema, i que l'únic risc que estan disposats a córrer és el risc reputacional, no? És a dir, es crea tot un mecanisme pel qual es criminalitza el vulnerable, es qüestiona qui l'ajuda i es reforça l'abusador. Què passa? Que quan ens fixem en les vides que hi ha darrere d'aquest llenguatge deshumanitzador, veiem que la cosa no és exactament com ens l'havien explicat, no? El cas d'Anna Mari Carmen ha estat especialment esfereïdor. Ella pagava un lloguer a una immobiliària fins que una altra empresa va adquirir el pis, li va oferir comprar-lo per un preu que ella no es podia permetre, llavors el va comprar un fons i li apujaren el lloguer de 500 euros al mes a 2.650, molt per sobre de la pensió que té Anna Mari Carmen i que no pot assumir, no? Però és que aquesta mateixa setmana coneixíem els casos d'en Olga i d'en Sílvia. En Olga feia 20 anys que vivia en un pis al barri de Santa Eulàlia. Es va suïcidar el 7 de setembre, després que la desnonassin a l'abril. Vivien les seves filles, es va separar, va perdre la feina, no podia pagar la hipoteca, va obtenir un lloguer social fins que un fons ja no li va voler renovar el contracte i la va demandar per impagament, no? Ina Sílvia ha estat desnonada després de viure 13 anys en un pis del carrer Sardenya, tot i tenir una discapacitat per motius de salut mental. I si mireu els titulars, en van plans. Dos jubilats al límit del desnonament a Badalona després d'avalar el seu fill, fa més de 40 anys que viuen allà, o el cas de la família amb 5 fills a punt de ser desnonada al Besòs. El pis és de propietat municipal i els darrers mesos havien estat ells abonant el doble per reduir un deute que varen contraure durant la pandèmia, però es reclamen el pagament íntegre de 7.000 euros en un màxim de 20 dies. No? Tot això és el que hi ha darrere les xifres, tot això és el que hi ha darrere d'un llenguatge sovint deshumanitzador. No? Unes xifres que repasso ràpidament. El 2025 hi va haver 6.814 desnonaments a Catalunya. Això representa el 26,6% de tot a Espanya. Equival a gairebé de 9 desnonaments al dia. La majoria han estat per impagament de lloguer. Hem normalitzat els desnonaments. Semblava increïble el 2008, però ho hem normalitzat. I cal recordar que la moratòria antidesnonaments va expirar el desembre de 2025, que havia durat més de 13.000 desnonaments, i per tant, enguany, se n'esperen molts més.
7: La història que hi ha al darrere d'aquest i altres desnonaments, aquest de la Mari Carmen, que ja s'ha convertit en un cas Mari Carmen, i que ha provocat que la llei de l'habitatge torni a estar d'actualitat, perquè, de fet, arran de les protestes pel seu desnonament que vam viure ahir, sumar pressió en el PSOE, perquè ja dimarts que ve es torni a aprovar un reial decret antidesnonaments que el Congrés ha tombat dues vegades. Els socialistes, que estan d'acord en reactivar aquesta carpeta, que porta dormida des d'abans de l'estiu, volen, però, abans, lligar el suport de Junts per Catalunya. Els juntaires posen com a condició que la futura norma diferenciï clarament entre grans tenidors i petits propietaris. Veurem si se'n surten o no, però en tot cas, no sé què sembla això que ens explicava la Llucia, del cas particular, a tots els que hem viscut aquesta setmana, els que hem viscut durant els últims mesos i anys, els que segur que viurem en el futur, i els que acaben marcant una mica l'agenda informativa. Ui, quin silenci.
39: No, jo, senzillament, escolta'm, no sé, l'hospitalet, no pots pagar, et desnonen, et poses fatal, entres en una depressió, t'acabes suïcidant, com l'Olga. Mala sort. Madrid, tens 87 anys, no pots pagar un lloguer que multiplique per dos la teva pensió, et desnonen amb 87 anys, estàs fatal, et fots. Badalona, si tu avales el teu fill, ell perd el pis i venen a tu i et desnonen, haver-hi pensat millor. Tot això és legal. Tot això cap dins de la llei. Els que fan això, les immobiliàries, els fons, els propietaris de tota mena que activen, diguem-ne, aquests desnonaments i els jutges que els avalen, no estan cometent cap delicte, no estan fent res il·legal. O sigui, estan fent coses que no ens semblen ètiques i estan fent coses que no ens agraden i estan fent coses que ens escandalitzen, però no estan fent coses il·legals. Per tant, el que s'ha de fer és canviar la lògica i canviar la llei, i que l'habitatge, doncs, deixi de ser un negoci i deixi de ser un bé per especular. És a dir, si considerem que l'habitatge és prou important per estabilitzar les vides de la gent, que és un dret, que no pot ser que gent de 87 anys es vegi en aquesta edat fora de casa seva perquè li multipliquen el lloguer per 5 o per 6, doncs, aleshores, cal canviar la llei i cal posar tota la pressió sobre això. I això vol dir, també, un canvi cultural, i crec que aquí està una mica el problema. És a dir, som un país on hi ha hagut molts propietaris, on, lògicament, doncs, es respecta la propietat privada, i on aquesta propietat privada, en aquest cas, doncs, el totxo, l'habitatge, ha estat també una font d'especulació i una forma d'inversió i de guanyar molts diners i de gent que s'ha dedicat, doncs, al rendisme amb l'habitatge. Doncs, aleshores, això cal canviar-ho. No és fàcil, no és fàcil. I aquests casos, doncs, fa que ens escandalitzem molt. Però, repeteixo, i em sap greu, és que entren dins del que preveu la llei. Per sort, d'aquests ens n'entrem i ens sensibilitzen, però n'hi ha molts que no els veiem perquè els mitjans de comunicació a vegades no tenen capacitat de recollir-ho tot, perquè els que estan implicats no tenen capacitat d'arribar, no tenen capacitat d'explicar-ho, o perquè els protagonistes, doncs, prefereixen no comunicar-ho, no explicar-ho i entomar-ho en silenci. Però és que hi ha desenes de desnonaments al nostre país cada dia.
37: I això no és nou. O sigui, això ja ho portem patint des de la bombolla immobiliària, que van començar, doncs, amb els desnonaments per falta de pagament d'hipoteques, que això eren 2012, 2013, 2014, som al 2026. I el drama de l'habitatge és un drama social, és un drama que impacta en la projecció de les vides de totes les persones, dificulta el progrés d'un país, dificulta l'emancipació dels joves, dificulta tornar a recuperar una vida que pot haver truncat per mil motius, siguin de salut, siguin de separació, etc. Avui tenir un habitatge està esdevenint un luxe i no s'està solucionant. i malgrat no estar-se solucionant, persistim amb els errors que s'estan cometent. O sigui, hi ha d'haver una legislació adequada, i adequada vol dir que sigui participada de tots els agents. No es pot legislar com s'està legislant actualment, i per tots els colors polítics, perquè vull recordar, perquè això és el principi del drama, en la meva opinió, quan vam salvar i rescatar els bancs que venien, tenien actius tòxics, que deien tòxics perquè s'havien donat hipoteques que la gent no podia pagar per culpa de la crisi, aquells bancs doncs es van sanejar, els vam sanejar amb els nostres diners, 80.000 milions d'euros, van anar a fer cap aquells actius a la Sareb, una entitat participada pel govern espanyol amb un 49%, i avui 2026, 24 de setembre del 2026, doncs encara no sabem aquests pisos on són. És a dir, els bons s'han venut, els ha venut la Sareb i ha cobrat uns diners. Les rampoines no s'han venut, estan a pobles perduts i a llocs que no tenen cap interès per les persones anar-hi a viure, i més amb la dificultat del transport. Tot això que des del 2012-13 es va doncs sanejar la banca, avui encara no té solució. Avui encara estem patint les conseqüències d'allò. I a més, afegit que, com que l'administració no ha ocupat diner públic en fer habitatge, doncs no hi ha habitatge. I què passa? Doncs que si tu pots tenir, per dir alguna cosa, una sanitat pública i pots tenir una escola pública, no tens habitatge públic perquè l'administració no ha fet els deures. I llavors veiem com es tronquen vides i com el drama de no tenir un sostre impacta en totes les famílies i cada vegada en persones doncs, vulnerables i no vulnerables.
1: Clar, però també diguem-ho clar, no té solució, no té solució perquè hi ha partits polítics als que els hi sembla bé que es desnoni a una persona de 87 anys que no pot pagar un lloguer que es multipliqui.
37: Jo crec que això que dius no és veritat, Ferran, perquè la legislació s'ha de fer escoltant només a un davant de la taula. No escoltant, perquè totes aquestes legislacions que s'estan fent en res han revertit a incrementar el parc d'habitatge. En res. Al contrari, el que han posat traves és els privats. Aquell que té habitatge l'ha dissuadit de posar-lo en disposició de lloguer. Estem d'acord que els topalls han d'existir, que s'ha de regular el que és l'accés a l'habitatge per tothom. I aquest accés a l'habitatge s'ha de fer amb una legislació que sigui participada. És a dir, el problema de l'educació, i amb això acabo, ara faran un pacte nacional per l'educació, amb tots els agents, ha dit la consellera, clar, perquè es va dedicar a escoltar només a un sector de la balança, i com estem? Fatal. I l'habitatge, perpetuarem l'error si continuem legislant així, dient que hi ha partits que volen que la gent es desnoni. Això no t'ho creus ni tu ni s'ho creu ningú. El que passa és que forma part d'un mantra, que el que convé és ser seriosos i rigorosos. La manca d'habitatge ens impacta a tots de ple, i el que no pots fer és, per exemple, tractar igual grans tenidors patrimonials que tenen més de 5.000 habitatges, grans tenidors que poden ser els que tenen 5 habitatges. Això és una aberració. Tot el que s'està fent no està afavorint que hi hagi habitatge a disposició. I els responsables són aquells que estan escoltant els que tenen representants minoritaris al Congrés espanyol i a Catalunya, que fan ballar sardanes a la resta, amb discursos i relats completament contaminats, com ara que els agrada fer fora la gent de casa seva. Això és mentida i ho sabeu. Per tant, no, jo crec que és una irresponsabilitat jugar ideològicament amb el drama de l'habitatge i no legislar des del 2012, repeteixo, perquè hi hagi, efectivament, més habitatges suplint les mancances de l'administració.
38: Marc. Jo em costa donar l'opinió no per manca de claredat, perquè tinc clar o intento esclarir les idees, bàsicament, a veure si sóc capaç. En primer lloc, tant la dèria que ens planteja la Llucia com les imatges de la Mari Carmen, d'aquesta senyora, són l'evidència, la icona, la reflexió que sobre un mateix tema, no? Que és el fracàs sistèmic en matèria de vivenda. Aquesta és la premissa de la que crec que no ens podem sostreure, no? Penso, a més, que no hi ha cap norma ni cap interpretació que avali o que justifiqui un desnonament com aquest, ni molt menys, evidentment, un procés depressiu que pogués portar algú a suïcidar-se. És a dir, no hi ha norma ni hi ha interpretació possible que avali aquesta, el que estem veient, el que està passant.
1: Però està passant.
38: Dit això, perquè està passant, en aquests canvis de la lògica, o canvis de la llei que plantejava el Ferran, i molt al fil de la reflexió que fa la Lourdes, hem de ser curosos, no? Perquè el que ens diuen les dades és que aquest mantra que també s'han convertit els fons voltors representen el 8% de la propietat de les vivendes. L'altre 92% són vivendes d'estalviadors, de famílies que l'han rebut en herència o que han estalviat i han comprat.
1: De bancs.
38: I que No, el banc seria probablement tindria aquesta condició de supergran tenidor, no? Però ni tan sols distingiria en atenció al volum. És que per mi l'essencial, el que distingeix i el que ha d'ordenar la ratio legislatoris, no? la intervenció normativa, és l'actitud amb la que es compra o es té l'immoble. Perquè si acceptem que l'immoble té una funció social, perquè així ho diu la Constitució, i acceptem que la legislació estatal tendeix a concretar aquesta funció social, quan topa els preus dels lloguers, protegeix el vulnerable, qualsevol tenidor, amb independència del número d'immobles que tingui, que compleixi la llei, està respectant aquesta funció social i, per tant, no el podem criminalitzar. Tingui un 121 o el 21% d'una propietat indivisa. És a dir, si l'actitud és d'una legítima explotació d'acord amb les normes, sense fer els clàssics fraus de llei, de converteixo un contracte d'arrendament en un arrendament de temporada, o intento pressionar perquè marxi el llogater, o pressiono... És a dir, si l'actitud amb la que s'explota l'immoble és una actitud coherent amb la norma, crec que no se li pot fer cap retret. I, en canvi, amb independència de que en tingui un 21 o 121, si quan s'adquireix aquest immoble, què és el que passa amb Urba Gestión, perquè parlem de la Mari Carmen, ja s'adquireix, sabent que hi ha una escletxa legal que permet qüestionar si aquesta segona subrogació era una subrogació correcta i, per tant, puc desahuciar. Si aquesta és la vocació amb la que s'adquireix, per mi no hi ha cap factor, amb independència del volum i el número d'immobles que es tingui, que justifiqui i legitimi un desahuci com aquest. Per tant...
7: El que passa que en aquest cas, i agafant aquest cas com a únic, en el cas de la Mari Carmen, el propietari, que és un fons voltor, compleix la llei.
2: Clar.
0: Bueno, dir... i de fet vol demandar-los per dir fons voltor, perquè diuen que no són un fons voltor.
7: És a dir, la llei, perquè clar, aquesta és una renda antiga, que eren dels seus pares, el pare va morir, va quedar per la mare li va passar amb ella, que ella és qui ho tenia, i llavors hi havia...
0: I que està amortitzat, de tant de pagar lloguers, sí, sí. També.
7: Però vull dir que la llei... Sí, sí, sí. És probable que es compleixin, perquè sí, no, la mare va dient que no.
1: De fet, aquí es va fer una llei al Parlament de Catalunya contra la compra especulativa, i va haver dos partits, que van ser Junts per Catalunya i el Partit Popular, que la van portar al Consell de Garanties Estatutàries per mirar-la de tombar, perquè hi ha partits polítics que legítimament els hi sembla bé que es faci la compra especulativa, que és el que ha passat amb el cas de la Mari Carmen, és el que va passar amb la casa Orsola, que hi va haver tot el debat ciutadà i que va acabar amb l'Ajuntament comprant-ho i sabent que això no es pot convertir en la norma, és a dir, la norma no pot ser que l'Ajuntament de Barcelona vagi a tanteig i retracte de tots els edificis que hi ha per impedir la compra especulativa, senzillament, si nosaltres creiem en aquesta societat que l'habitatge no pot ser un bé especulatiu, cal legislar contra això. I això no treu que es pugui construir, que pugui haver altre tipus de regulacions que no només són necessàries, sinó que són imprescindibles.
38: Dos qüestions.
37: Una cosa molt important, a la meva opinió. La legislació de la compra especulativa el que pretenia era limitar l'adquisició d'habitatges per part d'algunes persones. Per mi aquest és l'error. Per mi el que nosaltres necessitem és habitatge. El que volem és que la gent compri habitatges. A mi és igual que els comprin, sempre i quan s'ajustin a la llei a l'hora de llogar-los. L'especulació esdevé quan un compra per dos i vol vendre per 22.
38: Exacte.
37: Però si un compra per dos i el lloga a preu de mercat perquè tenim un topall de rendes i aquest topall de rendes es fa amb criteri, no només pensant com es pot sancionar, sinó vetllant per la seva bona aplicabilitat i perquè hi aflori mercat el lloguer, el parc de lloguer, aquest és un bon punt. L'administració no està fent habitatge i el que farà trigarà 3 o 4 anys. El necessitem avui. La compra especulativa, el que volem és que la gent compri habitatge i el posi en lloguer. Per tant, amb un preu topat i regulat, tal com tenim en el Parlament de Catalunya, per exemple. I una altra cosa, cal informar bé. És molt important informar bé, i més amb aquests temes tan sensibles. Aquell decret per aturar els desnonaments, en aquest cas no aplicava, perquè estem parlant d'una llei franquista. Una llei franquista que permetia les subrogacions i que fou l'any 85, el decret de Boyer, que va... intentar acabar amb aquestes rendes antigues que perpetuaven lloguers molt baixets, doncs 100 pessetes, 150 pessetes, que dificultaven moltíssim que després aquests habitatges es poguessin mantenir i rehabilitar per part dels propietaris. I el 94, l'AU, va donar doncs, una segona vida en aquests habitatges que estaven llogats en renda antiga. Per tant, no desinformem en general quan diem que, com que es va aturar aquell decret, això ha pogut passar. No, aquell decret no afectava una norma franquista. Dit això, i acabo amb una cosa, aquesta persona feia 70 anys que vivia en un habitatge. els nostres joves avui, muntatge de l'època franquista, repeteixo, per tant, que vivia del franquisme feia 70 anys. Avui els nostres joves no poden aspirar a viure tot això en un mateix habitatge, perquè els contractes vencen, perquè hi ha unes renovacions, etc. Per tant, hi ha una regulació que s'ha d'explorar, treballar bé i donar-li continuïtat, però de forma que sigui assequible l'habitatge. No perseguint aquell que compra pel fet de comprar, sinó aquell que lloga mal llogat i, com deia el Marc, incomplint la llei. Aquest és l'objectiu, aflorar habitatge i perseguir el que ho fa malament.
38: Marc. Sí, jo una discrepància en, aquest, en el sentit de que el que està passant és d'acord amb la llei, perquè... Perquè no, perquè crec honestament que no. És a dir, la llei és molt clara, i la Constitució és molt clara quan consagra la funció social de la propietat i l'esperit de la llei és precisament evitar aquestes situacions. Aquesta situació s'ha produït perquè hi ha una escletxa en aquest cúmul de normes que regulen l'arrendament urbà, la LAU del 64, el decret Boyer del 85 i la LAU del 94, que a més és fruit d'una elaboració jurisprudencial molt complexa. S'ha trobat una escletxa que no converteix en legal, converteix en lícit, potser, no? O converteix, però no en legal ni en just. És a dir, l'esperit de la norma és precisament garantir el dret a la vivenda i evitar situacions com aquesta. Per tant, jo no ho considero, com a mínim contrari als valors constitucionals i potser sí que si es dona aquest buit legal o aquesta escletxa, el que haurem de fer és modificar la norma per evitar que es repeteixi. Però insisteixo, l'esperit de la norma és clar. En segon lloc, si en comptes de parlar d'especular amb la vivenda, parlem d'estalviar amb vivenda, canvia, no?, el fil precisament de la dèria de la Llucia, de la importància de les paraules. És una forma d'estalvi que, explotat de forma lícita, entenc que és com a mínim adequat a la norma. És a dir, no veig per quina raó un petit estalviador o algú que rep en herència pot explotar si ho fa d'acord amb les normes i complint amb aquesta funció social. I en tercer lloc, perquè el que és evident és que hem de donar un pas, perquè no ens pot tornar a passar el que estem veient amb la Mari Carmen o el que hem vist fa pocs dies a Hospitalet. Això no pot passar. I per això hi ha d'haver, hem de decidir fins a on ha d'arribar la regulació, la capacitat del nostre legislador, de l'administració, de protegir el vulnerable, i aquí sí que podem fer retrets amb noms i cognoms, perquè la moratòria dels desaucis que no es va aprovar amb els vots de PP, de Vox i de Junts. És a dir, en una altra situació estaríem si aquella moratòria que pretenia tirar endavant el Partit Socialista s'hagués aprovat. És a dir, donem passos endavant, però que la llei faculta i legitima l'especulació salvatge en matèria immobiliària, dir això jo crec que no és correcte.
1: Bueno, però hi ha hagut moltes
37: iniciatives... I per quin motiu, Marc? Per quin motiu el propietari que ets de la... que, per exemple, una família que està esperant el pis perquè, per exemple, un dels fills es casa, que és com algun supòsit que m'he trobat al despatx, de dir, jo ara, com que tindré el pis lliure, la filla es casa, doncs el recuperaré l'any que ve, i li apliquen la moratòria i no el pot recuperar. Per què aquest propietari, aquesta persona, aquest privat, que té un habitatge legítimament llogat, que està cobrint la seva renda de lloguer, però que necessita l'habitatge, no el pot recuperar perquè hi ha una moratòria que impedeix, per exemple, donar el contracte per cancel·lat quan va ser un contracte signat amb unes condicions determinades i que les dues parts sabien de què anava.
38: Haurem d'anar cas per cas, però Lourdes, una possible resposta seria perquè la persona que està a la vivenda té la condició vulnerable i la vulnerabilitat s'ha de tutelar.
37: No és el cas, és perquè si tu notificaves, segons deia la llei, dintre d'un termini determinat, a tu s'ha prorrogat automàticament, vulnerable o no vulnerable. Home, si a més no paguessis el lloguer, només faltaria que s'ha prorrogués, llavors igualment has d'anar al jutjat a fer el llançament oportú, però fer aquestes normatives, aturar els desnonaments, penso que és anar en contra de l'esperit del contracte de lloguer, que és col·laboració, és a dir, corresponsabilitat entre les dues parts, drets i deures. Quan una part no compleix, l'altra el pot donar per resoldre, com si el propietari no compleix.
1: Busquem casos particulars,
37: que no ens semblin bé, però jo també tinc un altre cas particular, que és, per exemple...
1: aplicar-ho al general i tombar els decrets antidesnonaments. Mira, jo crec que aquí...
37: No, és que això no es pot fer així d'aquesta manera, perquè estàs perjudicant, estàs jugant a l'oca amb normes del parxís, Ferran. Sí, sí. I això el que porta és un desori, que és el que tenim vivint, el que portem vivint des del 2013,
1: clar,
37: que no sabem ni com s'aplica la normativa.
1: Que fan aquest argumentari, porten al Tribunal Constitucional les lleis, les porten al Consell de Garanties
37: Estatutàries... És que no pot ser d'altra manera, perquè s'està jugant malament les regles del joc.
1: Perquè aleguen qüestions formals o que no està prou ben feta la norma, però no proposen una alternativa que reculli l'esperit de la norma.
7: En el cas de Junts per Catalunya sí que està proposant una cosa en la línia del que diu la Lourdes, sí, de diferenciar més quan el propietari és un gran tenidor, un fons voltor, això, o quan és un petit propietari que té un parell o tres de pisos, exacte, i que entén Junts per Catalunya que...
37: Aquestes propostes no són escoltades perquè qui governa realment és els comuns.
1: Ara aniré per Junts. Perquè després aquí, evidentment, hi ha una polèmica política. Polèmica política i, per exemple, els de Sumar estan molt enfadats amb el govern del PSOE. Jo crec que aquí hi ha una primera qüestió, que és que al Congrés dels Diputats hi ha una majoria de dretes. És a dir, tenim una paradoxa, que és que hi ha un govern d'esquerres i amb una retòrica i amb una dialèctica molt d'esquerres, però... la majoria parlamentària és de dretes. És a dir, qui investeix el govern de Pedro Sánchez amb Sumar és una majoria plurinacional. Val? Per què? Perquè hi ha una majoria de dretes al Congrés que no és capaç de posar-se d'acord per fer una alternativa de govern. Però aquesta majoria de dretes sí que és capaç de posar-se d'acord per baixar els impostos a les energètiques, per baixar els impostos a la banca, o per bloquejar determinades lleis en matèria d'habitatge. Ara bé, aquesta majoria de dretes no és monolítica, i aquesta jo crec que és la crítica legítima que fa Sumar al PSOE, que li diu, home, no és el mateix el PP i Vox, que estan en una posició molt dogmàtica en temes d'habitatge i d'absolut bloqueig i acoso i derribo, diguem-ne, al govern espanyol, perquè volen ser una alternativa, no és el mateix que dos partits de dretes, com Junts i el PNB, que s'hi pot negociar. I el que li estan dient al PSOE és, escolta'm, activa't per buscar incentius perquè aquests partits que no tenen una posició dogmàtica i que, tocant determinades coses, arriben a determinats acords, doncs intentem-ho, perquè és que si no, que és el que està passant ara, no ens en sortirem. És a dir, si no són hàbils en la negociació tant el PSOE com Sumar, doncs el fàcil per Junts per Catalunya i en menor mesura pel PNB, sobretot en aquest cas, doncs per Junts per Catalunya, per marcar perfil i per marcar un perfil de dretes a Madrid, com està fent aquesta legislatura, és no donar suport en totes aquestes iniciatives.
7: Bé, en tot cas...
37: Però és que, a més, perdoneu una cosa. Deien que no hi ha alternatives. O sigui, jo no sé qui no ha fet alternatives o qui no ha donat propostes, però jo us garanteixo que des de diferents col·legis professionals, advocacia, registradura, registradors notariats, APCES, APIs, administradors de finques, hem inundat de propostes. Inundat de propostes consensuades per poder negociar amb el govern de Catalunya. No s'ha atès cap ni una sola proposta. I, a més, ens han verbalitzat, que és perquè doncs, han de seguir les pautes que marquen els comuns en aquesta matèria.
1: Bueno, això està perjudicant el dret part, com a les sindicats de llogateres.
37: Això, però sí, és que la vida, Ferran...
1: No pot semblar tan malament
37: Ferran,
1: que tinguin el sindicat de llogateres
37: Ferran, permeta'm que acabi. La vida està formada per gent que pensa molt diferent. I no només és bo el que pensen uns i els altres sempre és dolent, sinó que les normes són fruit del consens i d'un mirall que té moltes arestes, que és el que faran ara amb educació, benvingut sigui. I això és el que s'hauria de replicar en un tema tan candent de l'habitatge i que fa gairebé 15 anys que repeteixo el mateix i que no passa. I aquí estem, cada vegada pitjor regulat, perquè estem jugant amb regles diferents. I per acabar, no podem personalitzar, però estem legislant amb noms i cognoms, tant amb dret penal com amb dret civil. Si voleu, us explico que tinc un tema d'una persona que fa 7 anys que no cobra una renda de lloguer si se li deuen 40.000 euros. Encara no els ha cobrat. D'acord? I aquesta persona, que és una persona estalviadora, que té els seus habitatges, que sí, amb la llei actual és gran tenidora, però són fruit de, no és un fons voltor ni molt menys, sinó que és un propietari, que fruit de l'estalvi té aquests 5 habitatges. Doncs, però fa 7 anys que li deuen 40.000 euros. Això no és ni mig normal. Aquesta persona, aquest habitatge, si el recupera algun dia, el que no farà serà tornar-lo a llogar. I el portarà i el retirarà del mercat de lloguer.
7: El que passa és que si busquem casos particulars, Lourdes, sí, evidentment que trobaràs propietaris que no cobren.
37: I
7: segur que trobes molta gent que està buscant un pis i que no pot accedir-hi perquè amb el seu sou no hi entra.
37: La Mari Carmen és un cas particular. I la senyora que es va suïcidar no és un cas particular. O el senyor de Reus que li van ocupar la casa i li han fotut les multes amb ell. Tot això són casos particulars, hem de legislar.
7: Però el que s'ha de veure és que quin d'aquests casos particulars és més representatiu del que li passa a la immensa majoria. Jo crec que és molta més gent la que no troba un pis per entrar al mercat del lloguer o del mercat de l'habitatge que no pas la gent que té problemes per cobrar-los. Hauríem de fer una balança, però jo crec que és més clarament.
37: la manca de l'habitatge afecta socialment a tothom.
7: Sí, sí, clar.
37: Però evident. No s'està legislant per posar habitatge perquè aflori. Al contrari, s'estan retirant de l'accessibilitat. Com més va, menys n'hi ha. I això és objectivament cert.
7: Veurem què passa dimarts. Veurem què és el que passa dimarts, en què, en teoria, el PSOE té l'encàrrec, per dir-ho d'alguna manera, dels comuns, de sumar, de portar el decret d'habitatge a aprovar al Consell de Ministres. El PSOE resisteix a fer-ho si abans no té lligats els suports al Congrés dels Diputats per tirar-ho endavant. I per això estan negociant amb Junts per Catalunya, que és la peça, diguem-ne, que li falta a l'hora de fer el puzzle per poder-ho doncs, aprovar al Congrés dels Diputats. Veurem com evoluciona tot plegat. Lucía, gràcies. Bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bona tarda.
7: Passant 7 minuts de dos quarts, farem una pausa i després anirem a un altre tema que no és que sigui molt més optimista ni de bon tros. Estem a les portes d'una tercera guerra mundial? Déu-n'hi-do, eh?
2: Catalunya migdia.
3: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Aquí el tens.
3: Ja?
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
6: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Catalunya migdia.
8: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
9: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
10: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, Ali.
11: Gran ambientazo, mano.
10: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
11: Qué barbaridad.
10: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
11: Buena venta.
10: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche Seminuevo para casa!
11: Ven a por más.
10: ¡Venga!
12: Ocasión Plus.
13: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
19: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
13: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
2: Catalunya migdia.
13: Les dones i els dies amb Montse Virgili.
22: Les dones, segons els estudis, tenim millor olfacte que els homes. Aquest dijous en parlarem a Les dones i els dies, segur, perquè coneixerem a Céline Kirbach, una dona que es dedica a fer perfums, no només dels que ens posem per fer bona olor, sinó d'aquells que s'afegeixen al sabó per sentir la famosa olor de net.
13: Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
22: Destapeu-vos les orelles per sentir-nos a nosaltres.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
7: 20 minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i en Marc Molins. Abans de la publicitat deia, estem a les portes de la Tercera Guerra Mundial? Si voleu, és una pregunta allò un punt exagerada, però és veritat que en els últims dies diverses informacions reals han esquitxat l'actualitat amb titulars com ara que la intel·ligència europea preveu més atacs de guerra híbrida russa en els pròxims mesos, o que Alemanya prepara els seus hospitals per una situació de guerra. Aquestes notícies, que insisteixo, són reals, i les hem vist en mitjans amb credibilitat contrastada, com The Guardian o Bloomberg, han derivat, però, en altres continguts, amb milers de visualitzacions i en comentaris que asseguren que la Unió Europea és qui està encaminant cap a una guerra imminent contra Rússia. Tot plegat s'ha amplificat amb mitges veritats o amb titulars fora de context que han contribuït a generar certa alarma depenent de l'algoritme de xarxes que tingui cadascú. Saludem Carlos Baraibar, responsable de verificació de 3CAT Info. Carlos, bona tarda.
23: Bona tarda.
7: A veure, aquesta onada de psicosi bèl·lica té una base real, però també té una altra de base manipulada.
4: Sí, en aquest tema, la frase que potser hauríem de posar davant de tot és que no cal que una notícia sigui falsa perquè desinformi, no? Podríem dir. Perquè aquests dies el que hem estat veient és una seqüència d'esdeveniments, com tu deies, que potser alguns sí que eren certs, però que se'ls hi han sumat altres notícies que també són certes, i quan has fet la mandonguilla grossa, si ho poses tot de cop i ho presentes d'una manera espectacular, doncs pots tenir aquesta sensació de què passa, que de fet és el que s'ha generat o s'està generant fins al punt de que ha arribat a preguntar-se-li a dignataris europeus. Ara en parlarem. Per aquests dies, avui, per exemple, llegim al Mundo, no?, que podria haver-hi atacs amb drons a França, Espanya i Itàlia, no? Clar, aquesta notícia la cita una font de la intel·ligència o de la propera al Ministeri de Defensa de Lituània, no? En el teatre d'operacions que ens movem, Lituània té un interès relatiu en que Europa doncs es cregui aquesta massa russa i intervingui d'una manera o d'una altra, o es mobilitzi d'una manera o d'una altra. Per tant, aquesta notícia és real. Bé, el periodista la dona, té aquesta font, i darrere aquesta font ens haurem de preguntar el que hi ha. Però, clar, s'arriba a aquest punt, perquè també aquests dies ha circulat molt, per exemple, que s'acosta o podria passar una invasió russa per terra, no?, en algun punt d'un país de l'OTAN. I es parla, doncs, no sé, d'una zona, que un poble que es diu Narva, que està a la frontera d'Estònia, justament al costat de la frontera russa, o el passadís de Suwalki, que és el que uniria Bielorússia.

0: és que no saps ben bé d'on surten, que és una hipòtesi, que es difonen a xarxes, que les difon aquest, que les difon l'altre, això s'acaba convertint en una pregunta, ni més ni menys que el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, que li han preguntat si veu improbable una invasió russa al territori de l'OTAN, no? I ell ha dit que veu que, és, que considera que seria molt improbable, tot i que diu no hem de ser ingenus, però diu que és improbable. Però aquesta escalada d'especulació arriba a generar després una notícia que retroalimenta encara més aquesta sensació, no?
1: Deixa'm que faci algunes afirmacions que es poden llegir aquests dies per xarxes. Per exemple, Alemanya prepara els seus hospitals per una guerra blindant les finestres.
0: Sí, això, clar, si ho dius així i t'ho trobes en un tuit i en una llista de mesures, doncs impressiona, no? Això surt d'un reportatge de Bloomberg, que és un mitjà, com dèiem, no? Seriós, i que fa un reportatge de com està Alemanya treballant la seva xarxa de sanitat pública perquè es coordini o perquè s'adapti a una situació d'emergència, com podria ser una guerra, no? Això està passant, sí. Aquesta notícia fins i tot també diu que un hospital militar d'Ulm, no?, tenia un búnquer a sota de la Segona Guerra Mundial i que potser es podria haver... S'ha mirat si es podia rehabilitar, però que després es veu que és molt car i no es farà. Però ho emmarca, evidentment, en un termini, des d'ara i fins a futur, per tenir prevista aquesta eventualitat. Clar, en aquest cas, el que hem vist, o els missatges que s'han difós, que Alemanya està ara blindant els seus hospitals...
1: Com si la guerra fos la setmana que ve.
0: Exacte. I aquest és la tònica dels últims dies, no? Com, bueno, hi ha altres afirmacions, com, per exemple, no? S'ha escampat això que Polònia podia acceptar acollir armes nuclears, no? En el seu territori, que això, no se'ns escapa a ningú, seria una escalada molt important per posar a la frontera de Rússia una arma nuclear. Doncs bé, això es basa en què? Hi ha hagut algunes converses relatives a això, amb els bàltics implicats també, però Polònia ha dit, ja fa temps va dir, que no es contemplava l'opció d'acollir aquestes armes nuclears al seu territori, perquè, entre altres coses, els seus mandataris saben el que significa geopolíticament posar unes armes nuclears a la frontera amb Rússia. No? Són dos exemples, per exemple.
1: O que el Regne Unit ha demanat a la població que acumuli menjar a casa seva per una situació d'emergència.
0: Clar, aquest cas ens semblarà més familiar, perquè això surt d'un article que també ha fet la BBC aquesta setmana, que també és un article real i que també, en certa manera, contribueix a aquesta escalada, que es diu: podria estar-se acostant a una guerra. Estem preparats psicològicament? I en aquest article diu que el govern britànic li està demanant a la població que acumuli menjar. Clar, això no és ara que ho fa, és un programa de 2024 que es va llançar i que té a veure amb aquesta defensa civil i la protecció civil, perquè, si ho recordem, aquí a Catalunya el govern doncs també ha fet la petició o ha anunciat o ha demanat a la població que tingui aquest petit kit a casa seva amb una mica d'aigua, una mica de menjar, uns llumins i quatre espelmes, que bé, aquí ho emmarquem més amb la pagada perquè, evidentment, és el que hem patit, o potser en desastres naturals, que hi hagi unes inundacions que deixin incomunicat, una nevada, etc. Però clar, els països com més a l'est estan o més al nord estan, doncs més inclouen la idea de guerra en la preparació aquesta de la protecció civil i defensa civil. Fins al punt que, per exemple, Suècia, una altra cosa que corre, que ha repartit llibres de com preparar-se per la guerra, etc, etc, als seus ciutadans. Clar, això és cert, però és una tradició que Suècia ha anat mantenint després de la Segona Guerra Mundial per tenir la seva població preparada, entre cometes, per eventualitats i emergències i que han inclòs la guerra. I el 2018, per tant, 4 anys abans de la invasió d'Ucraïna, ja es feia, ja es contemplava el supòsit d'una guerra i et deien, escolta, prepara't per si de cas, hi ha gent, doncs, són països determinats en els que pot haver una nevada que et deixi incomunicat, etc, etc, i cadascú té les seves particularitats. És cert que està passant això? Sí. El que passa és que si ho poses tot junt, sí que dona la impressió que s'estan prenent mesures a marxes forçades que t'encarin cap a un conflicte. I aquí és el punt aquest que dèiem, no? Que aquestes narratives van juntes, ajunten totes aquestes mesures, fan el caldo gros, i el que diuen és que és la Unió Europea qui s'està preparant per atacar Rússia, o que aquests preparatius són una amenaça implícita cap a Rússia, o que el que s'està fent és collar Rússia i que és Putin el que aguanta. Clar, aquí el que s'obvia, no?, és aquesta guerra híbrida que està donant a terme a Rússia.
1: Tot això és el que ens arriba perquè nosaltres estem molt més en contacte amb els mitjans de comunicació i amb les opinions públiques dels països de la Unió Europea o dels països europeus. Però i a Rússia? Què arriba de tot això? Anem a Moscou. Cristina Solies, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: A Rússia arriba tot això?
2: Sí, a Rússia arriba, però el Kremlin sempre diu el mateix, és a dir, ell no reconeix estar al darrere de cap atac híbrid dels que Europa els culpa, i diu que se'ls acusa sense proves i que això ho fan els governants europeus per treure'n rèdit electoral, és a dir, perquè anar en contra de Rússia els cohesiona, perquè tenir un enemic comú és la cosa que més uneix del món, i també perquè els permet gastar més diners en defensa i així poder recuperar, per exemple, la producció de les seves indústries. Però si ens fixem en el que han dit públicament, Vladimir Putin ha repetit i repetit i repetit que ell no té cap intenció d'atacar Europa Europa, sinó que és al revés.

0: que és Europa qui s'està armant i, per tant, obligant a Rússia a augmentar el seu nivell d'alerta. És més, Rússia acusa Europa d'estar duent a terme una guerra híbrida contra ells, en forma de sancions, de campanyes de desinformació, d'intents de provocar el derrocament del govern rus, i sobretot creu que els països europeus són els principals responsables dels atacs ucraïnesos contra territori rus. És a dir, aquest és el relat que més sentim aquí. Sense armes intel·ligència europees, el Kremlin creu que no podrien estar incendiant refineries o magatzems o duent a terme accions de sabotatge. Per tant, segons el relat oficial rus, Ucraïna és només el braç executor. És a dir, els països europeus s'han implicat directament a la guerra d'Ucraïna i, per tant, Rússia ara s'està enfrontant a tots els països europeus i, per extensió, als països de l'OTAN.
1: Per tant, tenim a dues parts que s'acusen mútuament d'haver iniciat una guerra híbrida. Rússia creu que és Europa qui ho ha fet i Europa creu que és Rússia qui ho ha fet. Per acabar-ho d'aduar, Cristina, hem tingut un viatge del director de la CIA aquest estiu a Moscou, que és el que faltava per aquest ingredient i aquest caldo gros, perquè tot plegat encara la gent encara hi cregui més, no?
0: Sí, i a part hi ha hagut moltes especulacions, perquè el Kremlin l'únic que ha dit és que John Ratcliffe va venir a parlar amb el cap del Servei d'Intel·ligència Exterior rus, amb el Sergei Naryshkin, i amb el cap dels serveis secrets, amb Bornikov, i que això és una pràctica habitual entre les agències. Ara bé, no se'ns escapa ningú, que això no és normal, que el cap de la CIA aparegui de cop i volta un dia a Moscou, no havia passat des d'abans de la guerra d'Ucraïna, i no sabem a hores d'ara què és el que van parlar en aquelles reunions. És a dir, sí que n'han parlat experts en intel·ligència russa, que diuen que aquestes reunions Washington només les fa quan té informació rellevant per la seva seguretat, però no necessàriament per la seguretat europea, i fins i tot hi ha una tesi molt sustentada aquí que diuen que tindria molt més a veure amb el conflicte de l'Iran i amb el rol que juga Rússia com a soci de Teheran, i que això no ho admetrien els nord-americans, i que ja els hi va bé a Washington que s'hagi parlat d'Ucraïna i no de l'Iran.
1: Jo, Marc, Lourdes i Ferran, us recomano que no feu un exercici que jo em va passar aquest dissabte, i és que aquest dissabte vaig llegir un parell de notícies d'aquestes, d'allò, i les vaig clicar amb el meu telèfon. No, vaig clicar per llegir-les. És a dir, d'on surt això? Per interès particular. Clar, l'algoritme devia entendre que a mi allò m'interessava. Bé, diumenge al vespre, que se'm va acudir donar una volta per les meves xarxes socials, vaig estar a punt de començar a construir jo a mà un búnquer a casa meva, perquè la guerra mundial estava no la setmana que ve, no, és que venia aquella mateixa nit. Clar, realment, si busques això, trobes mil i una teories, moltes d'elles, com deia el Carlos, basades en fets reals. No tot és inventat, no tot és mentida, hi ha una part que és certa, és veritat que hi ha episodis de guerra híbrida, de Rússia cap a la Unió Europea i probablement també de la Unió Europea cap a Rússia. Segur que Ucraïna està tenint ajuda dels serveis secrets d'Europa i dels Estats Units en els seus atacs cap a Moscou. Però, clar, d'aquí a l'escalada que es pot viure, que al final no sap si tot és inventat, si no, però realment és com per posar-se molt molt
2: nerviós. Bueno, és que també això ens porta una mica el fet que el Carlos parlava de mitjans de comunicació prestigiosos, no?, que fan aquest tipus d'informació. Quina és la funció social del periodisme, no? És a dir, si la funció social del periodisme és agafar sempre les coses per on més creme i allò més cridaner i més escandalós, no? Clar, perquè una cosa és, doncs, no sé, que ho fem, si fem una notícia, si se'm permet ja que estic en aquesta casa, de la gran travessa, no? O d'un programa de televisió, o de si el joc de cartes, que sempre doncs les foten i es barallen entre restaurants, doncs ho agafem per la banda més picant o cridanera, no? Però quan estem parlant d'aquests temes, doncs, de seguretat, que tenen una afectació, o, per exemple, de temes econòmics, jo crec que, com a periodistes, doncs, també hem de ser responsables de com manipulem, com servim, com cuinem el plat i com utilitzem la matèria primera, que és la informació, no?
1: Però és veritat que hi ha alguns missatges d'algunes cancelleries europees, hi ha reunions, Emmanuel Macron s'ha reunit, per exemple, i ha actualitzat els plans de defensa, és a dir, que hi ha aquest ambient prebèl·lic, o per exemple aquests dies sentíem l'Oriol Serra, el nostre company a les Nacions Unides, a Nova York, que estava cobrint l'Assemblea de les Nacions Unides, i deia, no, és que els discursos estan en un ambient prebèl·lic que realment posa els pèls de punta de si tots els mandataris són prou responsables com per no atiar aquesta sensació.
2: Estem en un continent on els...
1: No, hi ha guerra oberta ara mateix.
2: Hi ha guerra al continent, hi ha guerra aquí al costat, que és a Gaza, on el gran soci militar i estratègic que eren els Estats Units, doncs no cal que entrem en qualificatius sobre Donald Trump i sobre les seves posicions geopolítiques i en matèria de seguretat, i on els països d'Europa que són de l'OTAN estan fent créixer de forma molt significativa els seus pressupostos militars.
3: Jo precisament volia fer una referència, Òscar, a la que tu feies fa un moment. És a dir, per mi un termòmetre claríssim de la situació global, més enllà del que podem veure a les xarxes i de més, és precisament l'Assemblea General, no? I de la ONU, i precisament en aquests moments en què hi ha un debat general. I estic d'acord amb tu perquè m'interessa, i la veritat és que els vaig seguint, he seguit d'una forma molt concreta d'aquesta matinada, Pedro Sánchez, i estic molt d'acord amb que es veu clarament la contraposició de dues formes diferents d'entendre la governança del planeta, per això és la ONU. És a dir, penso que hi ha un ressorgiment del sobiranisme, del més malentès, del sobiranisme malentès, no? El sobiranisme energètic territorial, que permet ocupar estats, quedar-se o apropiar-se fonts energètiques d'un tercer país. És a dir, estem veient un ressorgiment, hi ha un plantejament d'una extrema agressivitat al fil d'aquest concepte, d'aquesta sobirania. Però per contra, i per mi aquest és el motiu d'esperança, també hi ha un ressorgiment d'un discurs i d'un lideratge molt més carismàtic, molt més basat en els drets humans. Jo poso noms i cognoms. Per mi, Carney, el líder canadenc, és l'abanderat d'aquest concepte, de drets humans, de justícia, d'equitat, de la sobirania ben entesa, del multilateralisme, de la justícia universal, i celebro que aquesta matinada Pedro Sánchez hagi fet un discurs i un debat, un discurs per mi molt valent, abonant-se sense límits a aquesta opció, no? A la de Carney, i sent explícitament contrari, com ho ha sigut, aquest concepte, aquest sobiranisme malentès, que efectivament ens podria acabar portant a tots plegats en un conflicte.
4: I el gran repte davant de tot això és que el ciutadà mig normal del carrer, la persona que va a treballar, que té una vida, que té una família, es mantingui informada, no? Que continuï mirant les notícies, que continuï llegint les coses, que perquè en un temps, no diria social, diria en uns temps que vivim sempre en estat d'alerta, per l'alerta climàtica, per alerta de guerres al món, per alerta de pobresa, per alerta de manca d'habitatge, hi ha una tendència a desendollar, no? Una tendència a dir, escolta, me'n vaig a mirar una sèrie, me'n vaig a mirar una pel·lícula, perquè això no s'aguanta, no? I el risc de tots aquests missatges adulterats pel clickbait, o perquè la gent m'obri la notícia, perquè puguin sigui el meu mitjà, el meu mitjà digital, sigui el més llegit, en detriment d'un altre que fer aquests titulars punxeguts, perquè hi entrem, o aquestes alertes de climàtiques que per menys de 3 deixen la gent a casa i alerten de no sortir, doncs al final hi ha la por de dir, escolta, mira, saps que jo ja us ho fareu, el dia que hagi d'arribar ja arribarà, i jo crec que aquest és el gran problema i el gran risc que correm realment, perquè la desinformació és la pitjor de les situacions en què es pot trobar una societat, no? I entre tots aquí també amb això, igual que amb l'habitatge, hem de ser tots responsables amb els relats que matem.
1: Evidentment, però, Carlos, és veritat que hi ha una mena de preparació europea per la guerra. O sigui, s'estan fent, i per exemple, Alemanya, per exemple, està recuperant alguns discursos que fa uns anys semblaven impossibles.
5: Clar, això és evident, no? I no ho pot negar ningú, no? I aquest discurs de remilitarització, d'augmentar la despesa en defensa. El que passa és que, clar, segurament, i això porta a que les poblacions de molts d'aquests països també contestin i diguin que no els hi sembla bé per uns interessos o per uns altres, però també s'ha de posar en context que tens aquest veí, no?, que és Rússia, que té un historial que ja comença a ser més llarg d'agressions territorials, perquè ara ens en recordem sempre d'Ucraïna, però clar, abans havia envaït o havia intervingut militarment a Geòrgia, es va accionar directament Crimea, el Donbass, i això que ha sigut tan gradual, Rússia no pot fer veure que no ha passat res o que ells no han fet res, no? Perquè realment aquest expansionisme existeix. Una altra cosa és això, no? Que les societats europees estiguin d'acord o estiguin a favor d'aquest procés de remilitarització, però que d'altra banda s'està produint i s'estan adaptant les estructures dels estats. El Regne Unit, sense anar més lluny, també ha dit que actualitzarà una cosa que es diu els war books, que són doncs això, uns llibres que tenien les guerres mundials, de dir què ha de fer el país per arribar a un estat de guerra i com ha de reaccionar, doncs, les infraestructures, la coordinació, etc. Això s'està revisant per si de cas. Ara que arribi, doncs esperem que no, i segurament estem molt lluny, hi ha molts passos, perquè han de passar moltíssimes coses abans o tant de bo, i que tant de bo no passin mai, no? Però que hi ha moviments i que els governs s'estan posicionant, això és indiscutible.
1: Doncs ja hem quedat d'allò més optimistes. Cristina Solías des de Moscou i Carlos Baraibar, gràcies a tots dos.
5: Adéu, bon dia.
0: A vosaltres.
1: Adéu, Cristina. Queda un minut i mig per arribar a les 4, minut i mig per passar el testimoni al Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: T'has preparat tu per una guerra o no?
6: No. Ara mateix em va bastant malament.
1: Clar, jo m'ho crec.
6: Doneu-me 15 dies de marge.
1: No. A més, avui estàs envoltat de llibres i de cultura.
6: I d'autors, i de gent que escriu coses interessants. Sí, avui som al carrer, a la fira, a la Setmana del Llibre en Català. A la Setmana del Llibre en Català, aquí a l'Arc de Triomf, a Barcelona. I, per tant, si algú ens vol venir a veure, ens podran seguir aquesta tarda des de les 4 i fins a les 6, en aquestes dues primeres hores de la tarda. Mira, tinc la Sílvia Coppolo aquí.
7: Hola,
6: aquí,
7: hola, hola,
1: Coppolo.
6: També tenim la Rebeca Carranco, que ens ha d'actualitzar coses, però després llibres i llibres amb el Marc Artigau, el Francesc Soler, la Juliana Canet i la Marina Porres. Vull dir que literatura, llibres...
2: Com? Has comprat?
6: Encara no, quan acabi. Ah. Primer fem el programa, després anem a comprar.
1: Jo hi vaig passar el cap de setmana i ja vaig...
2: Sí, vas tirar?
1: Sí. I tant, sí. Jo i la meva dona, vull dir que ja... No ens entren els llibres a casa, els haurem de fer...
6: Però escolta'ns igual, eh?
1: Sí, home, i tant. Ah, no en tinguis dubte.
6: Ja té els llibres, ja no escolta.
7: Sí, jo sí, en tinc. Molts. Sí. Regalo.
1: Doncs de seguida a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garrigo, els blocs informatius al 3Cat Info. Nosaltres ho deixem aquí. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la setmana que ve.
2: Bona tarda.
7: A reveure.
1: Nosaltres tornem demà a partir de les dues. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.
8: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Com diria l'Ajuntament de Castelldefels, col·laboren en la campanya Reciclar Vida és una gran aventura. La iniciativa, que busca fomentar entre les famílies el reciclatge d'envasos d'aquest material, portarà des d'avui fins al 5 d'octubre contenidors tematitzats de personatges de Disney, Pixar i Marvel a la nostra ciutat. L'acte de presentació oficial de la campanya comptarà amb la participació de l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, el segon tinent d'alcalde, regidor de Seguretat, Governació, Servei de Neteja i Recollida de Residus, David Soler, i la gerent de Covidrio a Catalunya, Sílvia Mayo. La presentació tindrà lloc avui a les 6 al pati de l'edifici de la República. La sessió ordinària del ple municipal d'aquest divendres s'inclou, entre d'altres temes, la modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit de l'entorn de les Torres de Defensa Climent Savall i Gabriel Folker i carrer Església número 1. La marxa nòrdica de Castelldefels celebra la seva 8a edició aquest diumenge 27 de setembre en dues distàncies, 4 i 8 quilòmetres. La marxa nòrdica de Castelldefels és una cita consolidada en el calendari esportiu local i que reunirà aficionats a l'activitat física, a la natura i als hàbits saludables. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels.

0: De Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Buenos días, Castelldefels. Bon dia, Castelldefels. Aquí comença Castelldefels, així som. De seguida els programes del dia d'avui en directe a l'Urrida Muerto, a les 8 del vespre, i després musicales. Sabrem els seus continguts. Després, com cada dijous, el Partit dels Socialistes de Catalunya ens visitarà, i en aquest cas, un dels seus regidors, Jordi Planell. Ja Molero, el president de l'Agrupació de Cultura Popular, ens acostarà l'actualitat de l'agrupació. Participaran els castells en un important concurs de castells que es fa a Tarragona. Leo Pico ens explicarà les incidències de la policia local des del seu càrrec com sotinspector d'aquest cos, i amb la regidora de Comerç parlarem de la Nit del Comerç que se celebra aquest vespre. Finalment, Paco Molero, ja metge jubilat, acaba de publicar un llibre, La màscara del mito. Ens explicarà de què tracta. Comencem, welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels Coffee.
1: Efectivament, i com cada dijous al PSC, el Partit dels Socialistes de Catalunya en aquest espai, avui ens acompanya Jordi Planell, un dels regidors d'aquesta formació. Què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Si li sembla, comencem a parlar de com va anar aquesta festa que aplega tots els socialistes catalans, la Festa de la Rosa.
2: Sí, la festa que vam tindre aquest passat diumenge va anar molt bé. Ja la notícia va ser que no va ploure, perquè normalment plou a partir de 12:30 a 1, plou i se'ns en va no risc la meitat del dinar. Però bueno, va anar molt bé, va vindre molta gent de tot el Baix Llobregat i d'altres comarques. Tant el president Illa com el president Sánchez se'ls va veure animats, amb força, crítics amb situació actual, però amb ganes de millorar el país i tirar endavant. I bueno, va ser un event molt motivador per tota la militància que ens hi trobàvem.
1: Molt bé, doncs del que va passar, el que passarà, i en aquest cas el que passarà aquest divendres, és que es celebra el ple municipal de setembre, el primer ple després de les vacances. Comencem per l'ordre del dia, què destacaria?
2: Bueno, destacaria que una vegada més no serà un ple curt, perquè tenim 4 escrits ja només per començar i 4 mocions. O sigui, amb això ja tenim 8 punts, que, bueno, 8 escrits que poden donar bastant de què parlar. Comencem pel despatx oficial i comunicacions rebudes, que, tal com he dit, tenim 4 escrits, un que presenta l'Associació del Món Sense Guerres perquè ens adherim a una marxa per la pau i la no violència a la nostra ciutat. Després tenim un escrit que presenta la plataforma Hombres por la Igualdad y contra la Violencia Machista, que en aquest cas fa referència a l'escrit que es va llegir en relació als fets que van ocórrer a Ceuta, i és un escrit que va en la línia d'intentar donar solucions i no crispar més. Va amb aquesta línia amb la qual el Partit Socialista està totalment d'acord. I més veient quin és el nivell de crispació que s'està provocant, i això d'això en té molta culpa el Partit Popular, que vol anar de la mà de Vox, i aquí s'està equivocant, perquè la violència genera més violència, i ho vam veure aquest passat diumenge, em sembla que va ser, quan aquella diputada de Ceuta va ser agredida, li van tirar pedres al cotxe i quasi la linxen. O sigui que estem ja arribant amb aquests extrems. Per tant, s'hauria de baixar el suflé i ens hauríem de sentar per trobar solucions, no per crispar encara més a la societat. Després també hi ha un altre escrit de l'Associació de Llogaters de Castelldefels, que en aquest cas ens presenten el testimoni de tres persones que estan a punt de perdre el pis. Una vegada més veiem com en aquest ple tenim aquestes intervencions esgarrifoses de persones que porten anys visquent a Castelldefels, visquent al mateix pis, i ara per situacions personals de la vida, doncs, es veuran abocades a anar al carrer. Una vegada més hem de sentir aquests casos. I el que no entenem és com, sent la primera preocupació de la ciutadania de Castelldefels a l'accés a una vivenda assequible, aquest equip de govern no es posa les piles, perquè els hem ofert possibilitats perquè, per exemple, el Cadí Balaguer, en carrer Major, puguin anar allà als 70 pisos, però no volen. Volen muntar un mercat municipal, que ens sembla molt bé, amb les 400 places de pàrquing. Això també ho teníem previst nosaltres, però amb més de 70 pisos d'accés social, de lloguer social, més ben dit. Doncs ells descarten aquesta possibilitat. No sabem el per què, però no hi ha manera de que el vulguin fer. Sí que sabem que volen fer una zona de restauració, com si aquí al centre no hi hagués restauració, i volen també muntar una gran superfície comercial, que tampoc sabem per què, perquè entre el carrer Església i el Cadí Balaguer tenim uns quants minimercats, o sigui, tenim diversos locals de supermercat. No ho entenem, i a més podrien haver avançat també amb l'H2, que el vam comprar precisament per continuar fent més pisos, i no veiem una actitud positiva de cara a fer-nos entendre que tindrem més pisos. S'ho vam dir amb el darrer ple. quan vam fer nosaltres els pisos de carrer Pietat, vam començar a moure-ho 7 anys abans de que estiguessin. I han arribat al començament d'aquesta legislatura. Per tant, el que no s'estigui movent ja no es veurà fins d'aquí 2 legislatures. Aquí està el problema. És evident que no poden fer pisos d'avui per demà, però no veiem el moviment, saps? No veiem que estem anant cap a un camí que digui, bueno, d'aquí 6 anys tindrem una oferta de 200 pisos més. No l'estem palpant. En canvi, el que sí que estem veient és el que també ens ha encaixat molt. Més llicències per apartaments turístics. Això vol dir menys lloguers. Per tant, vol dir més encariment del lloguer i més expulsió de les nostres ciutadans i ciutadanes de Castelldefels que no s'ho poden permetre. I aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. Després també tenim un altre escrit que presenta la PA, presenta l'Associació de Veïns de la Muntanyeta, per tal de saber quina és la situació del nou CAP de la Muntanyeta. Aquí també nosaltres tenim preguntes a fer i respostes que esperem que ens doni l'equip de govern. Si més no, quina és la situació actual, quan es preveu obrir i si tindrem o no tindrem més metges, la incorporació de nous metges.
1: I això pel que fa als escrits, no? Sí. I a l'hora del dia, què destacaria?
2: A l'hora del dia, entren uns punts típics de... entra un punt que entra per llei, que és l'adhesió al ple de línies fonamentals del pressupost 2027, que la llei t'obliga a explicar més o menys, abans dels pressupostos, com aniran aquestes línies. Ens ho hem mirat, hi ha molta informació, però tampoc hi ha fil en prim amb el que és la tresoreria i la proposta pressupostària. També, com és un clàssic, cada trimestre, els informes trimestrals, hi ha un informe d'intervenció municipal. Després, també tenim un punt bastant interessant, que és l'aprovació del compte general del 2025. Com saps, sempre anem cap un any enrere i s'ha d'aprovar, quan s'ha tancat l'any 2025, les comptes. Aquí intervendrà el meu company Lluís Espanyol, que s'ho ha mirat amb molta cura i segur que tindrà moltes preguntes a fer. Després passen alguns punts que són purament tècnics, prorrogar d'un contracte d'implantació d'un software. Després ve una derogació del preu públic de l'apartament d'aquí, del que seria el CTC. Es deroga aquest preu perquè es va aprovar per Junta de Govern i ara ja s'ha incorporat directament a les ordenances fiscals.
1: Però és una qüestió tècnica.
2: És una qüestió també tècnica. També hi ha una qüestió tècnica d'autorització de compatibilitat de 3 persones, que en aquest cas se'ls dona favorablement. Després, també com és clàssic al setembre, hi ha un punt que podríem dir que és un bis del punt que vam veure el juliol d'autorgació de medalles i mèrits a la policia local, perquè sempre passa alguna cosa l'estiu i s'ha d'afegir alguna cosa més. En aquest cas, es condecora o es fa menció a la gran tasca policial i de l'àrea de mobilitat pel tema del Tour de França, que va suposar una organització important, i aquí la policia local i l'àrea de mobilitat va tindre molta tasca a fer, i molt bona tasca, molt bona feina, per cert. I el punt que portarà més controvèrsia serà el número 11, que és l'aprovació provisional de la modificació plantual del Pla General Metropolità, del que parlàvem abans, del carrer Arcadi Balaguer en carrer Major, aquesta pastilla tan maca que tenim a mig del poble. Doncs aquí nosaltres vam presentar unes al·legacions, s'han respost quasi totes, alguna no s'ha respost, no ens ha agradat alguna resposta. Per tant, aquest punt, i per la importància que té a nivell habitacional, que no volen fer pisos, aquí l'equip de govern no vol fer pisos, aquí tindrem debat, i tindrem un debat profund i fort, perquè no ho entenem. No entenem com som, que es declara municipalista, i per mi un partit municipalista... Nosaltres també som municipalistes, també, i estem defensant els interessos dels ciutadans. Però som, que es declara en la seva sigla municipalista, quan li estàs dient, segons les enquestes de la DIVA, que el principal problema de la ciutadania és l'accés a l'habitatge, no entenem com som aquí, no fa més força perquè es puguin tirar endavant. Tu venen com a moneda de canvi, no, perquè els farem al carrer Església en 1 de maig, on estava a l'antic col·legi Lluís Vives. Ho farem allà. Vale, però és que podem fer-ho a Arcadi i Balaguer i els podem fer a 1 de maig. Que 1 de maig és una molt bona ubicació per fer pisos per persones grans, perquè estan al centre, tenen tots els serveis a prop i no s'han de desplaçar massa. Però els pisos que podríem fer al carrer Major, doncs, serien com els que hem fet a Pietat. Per tant, no entenem, la veritat que no entenem per què no estan apretant, perquè si ells volen, ho podem fer entre tots. No seria difícil posar-nos d'acord. I, bueno, a partir d'aquí ja entraríem amb el que són les mocions, que en aquest cas tenim 4 mocions. La primera, que la presentem nosaltres, per garantir la neutralitat institucional, la transparència i la identificació dels continguts financiats amb recursos públics. Per què hem fet això? Hem fet aquesta moció perquè hem vist que l'Ajuntament de Castelldefels, i concretament la figura d'alcalde, està pagant en diners de tots nosaltres propaganda de l'Ajuntament i seva pròpia en canals digitals externs.
1: A què refereix?
2: A xarxes socials. Uh-huh. Val? Aleshores, el que estem exigint, seguint les lleis, que hi ha tant europees com espanyoles, és que això no és il·lícit. Però quan ho fas, la llei sí que diu que has de dir publicitat patrocinada per l'Ajuntament de Castelldefels, per exemple, o publicitat patrocinada pel PSC. Això s'ha d'indicar. No és una informació que surt d'aquest canal del no-res, sinó és una informació pagada. Per tant, s'ha d'indicar. I això no s'està fent. I és el que intentem explicar aquí. I a més, hi ha lleis i s'han de complir. O sigui, el Partit Popular sempre va de legalista, no? Jo hago complir la llei, me guste o no me guste. Doncs la llei està dient això. I ho saben. I avui ho recordarem. Després ve una moció d'Esquerra Republicana per garantir l'oferta educativa inclusiva. Bueno, estem veient durant aquesta legislatura que des d'Esquerra estan entrant moltes mocions relacionades amb l'educació. Recordem que van estar governant els últims anys a la Generalitat i la senyora Esther Niubó s'ha trobat, la consellera d'Educació a la Generalitat, s'ha trobat el que s'ha trobat dels últims 10 anys i li està costant un cel i un infern intentar endreçar-ho tot. Ara amb aquesta partida de més de 2.000 milions, em sembla, que tindrà d'increment amb els nous pressupostos, podrà intentar arreglar coses que fa temps que estan malament. No les podrà arreglar totes, però unes quantes sí. I aquí, bueno, aquí aquesta moció, doncs, està demanant baixada de ràtios,

0: De recordar fa anys, no? Es volia promoure?
1: Sí. Hi ha uns quants a Catalunya i aquí a Castelldefels podria haver-hi la capacitat de tindre algun. I bueno, nosaltres no, com a PSC, nosaltres no estem en contra. S'ha d'estudiar, s'ha de buscar el millor de tots, la millor ubicació, perquè garanteixes una continuïtat entre escola i institut. Sobretot si hi ha nens amb necessitats especials, doncs aquesta trajectòria es pot fer continuista. No tallar-la amb un salt d'una escola inclusiva al saltar a un institut que és diferent.
0: Bé, és tornar enrere, d'alguna manera, no?
1: Sí.
0: És a dir, que segons en quines opinions no ha funcionat la fórmula de que els 12 anys doncs, els nois i les noies passin a fer la secundària a un altre centre, a l'institut.
1: Sí. És una mica això. Després també es presenta una moció conjunta en defensa d'una mobilitat sostenible i segura. I bueno, aquí hem d'arrencar amb el malaurat fet que va passar a l'agost al carrer 11, que va haver-hi un atropellament múltiple en la mort d'un noi de 16 anys. Bueno, aquesta moció el que intenta fer veure o fer palès és que necessitem... O sigui, no val fer carrils bicis pintats, no val, és fàcil. Sortim amb un pot i pintem carrils bicis, això és fàcil. El que hem de fer, carrils bicis, segurs. I carrils per vehicles de mobilitat personal, segurs. Aquí, aquest és l'esperit principal de la moció. Afegir més controls de velocitats en aquells punts on tenim més circulació d'aquest tipus de vehicles. Posem en valor a les persones abans que els vehicles. Això seria important, fer aquest canvi de paradigma. Volem una ciutat per a les persones, no pels vehicles. Quantes ciutats hi ha que no permeten, per exemple, la circulació al centre de la ciutat? Quantes? Moltes. Això no ho comenta la moció, però sí que hem de començar a posar les persones per davant dels vehicles. També parla d'un projecte que és antic i la MB el té projectat, que és un passeig marítim, un carril bici al passeig marítim entre la fase 1 i la fase 2. I jo l'he vist, he vist el projecte, seria factible fer-ho i tindríem un carril bici que aniria des de Gavà, bueno, no, des de Viladecans fins a Port Ginesta, ara ja amb el carril bici que estan fent a Botigues de Sitges. Per tant, també intentar recuperar aquest projecte. I, bueno, també la moció parla d'exigir més transport públic. És evident que si no volem tanta mobilitat de cotxes al centre del poble, ha de primar un bon transport públic. Aquí també estem d'acord. I per últim tenim una moció de Movem per l'ampliació de l'oferta pública d'escoles bressol a Castelldefels, i bueno, que bàsicament demana anàlisis de l'estat actual, a l'estudi de com estan les quatre escoles, també si estudia la viabilitat d'una cinquena escola bressol i, bueno, sobretot, no retallar drets als treballadors. És l'esperit d'aquesta moció.
0: Doncs, per últim, i ràpidament, aquest diumenge, ja fora del ple, Eva López es presenta com a candidata a l'alcaldia de Castelldefels a les properes eleccions municipals.
1: Sí, per fi arriba la data. Teníem ganes de fer la presentació oficial de la candidata. Serà aquest diumenge a la plaça de Democràcia, a les 11 del matí. Esperem que vingui molta gent a recolzar-la. I, bueno, podríem dir que és el tret de sortida per nosaltres de la campanya. A partir d'aquí ja estem en moda campanya municipals. La Eva la veiem animada, amb força, té moltes ganes de treballar per la seva ciutat. Té una àmplia experiència gestionant àrees tan diverses com promoció econòmica, turisme, via pública, mobilitat. Per tant, coneix molt bé la ciutat, coneix molt bé l'organització de l'Ajuntament i per nosaltres és la millor candidata i esperem

0: que tindrà molts bons resultats.
1: Doncs deixem aquí, moltíssimes gràcies, Jordi Planel, regidor del Partit Socialista de Catalunya i l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: Bon Castelldefels Coffee.
3: Alerta Ràdio Castelldefels. Llibres a la vista. Acompanyeu-nos en aquesta aventura literària cada dijous a 2:15 del vespre.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, un any més, l'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'àrea de comerç, organitza la nit de comerç de la ciutat. La cita té lloc aquest vespre a 8:45 al Casanova Beach Club, una cita adreçada a comerciants amb local obert a la ciutat i amb ganes de compartir experiències i conèixer les diferents sensibilitats del comerç de Castelldefels. És el moment també en què l'àrea de comerç explica les accions de dinamització comercial que es desenvoluparan fins a final d'any, la campanya de Nadal, l'encesa de llums de Nadal, etc. Entre altres coses, la nit del comerç també servirà per presentar oficialment uns nous reconeixements adreçats als comerços de la ciutat. Quatre restaurants de Castelldefels, el CBC Casanova Beach Club, Embarcadero, Restaurant Andalucía i Sol Raix Bay Tiburón ofereixen diferents interpretacions de la samfaina, aquesta recepta tradicional per posar en valor els productes frescos i de temporada del Parc Agrari del Baix Obregat fins al 18 d'octubre. És una campanya Temps de Samfaina al Baix Obregat que impulsa el Consorci de Turisme del Baix Obregat i el Consorci del Parc Agrari. I el Parc de la Muntanyeta acull aquest diumenge entre les 9 del matí i les 2 de la tarda la quarta trobada de vehicles clàssics de Castelldefels, que reuneix els amants del motor i de la història automobilística en una jornada pensada per gaudir de vehicles emblemàtics que han marcat època. L'esdeveniment ofereix una exposició a l'aire lliure de cotxes clàssics acuradament conservats, un espai de trobada per a col·leccionistes i aficionats i un ambient familiar on compartir anècdotes, passió per la mecànica i nostàlgia sobre rodes, que es completa amb una botifarrada popular per gaudir de la gastronomia en bona companyia, consolidant-se així com una cita imprescindible del calendari cultural de la ciutat. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 9:15 de la nit.
1: Castelldefels, així som.

0: El proper 3 d'octubre a Tarragona acollirà la 30a edició del concurs de castells, un concurs en el qual participaran els castellers de l'Agrupació de Cultura Popular. Per això som amb nosaltres Jan Molero, president de l'agrupació. Què tal, Jan?
1: Molt bon dia.
0: Bon dia. I Pau Anyel i Eva Herrero. Ella i ell són castellers de l'Agrupació de Cultura Popular. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs primer de tot volia parlar, Jan, amb els dos, que els fa que vulguin dedicar-se, implicar-se en el món casteller.
3: Això...
0: Pau, sí.
3: Doncs, no sé, m'agrada molt sobretot l'ambient i, doncs, és, no sé, m'agrada molt allò. També m'agrada, doncs, bueno, òbviament pujar. I no sé, sobretot això, aquestes dues coses a mi són les que més m'agraden de castells.
0: I en el teu cas, Eva, què és el que et va empènyer a formar part dels castellers?
2: Sí, jo crec que al final els castells és una cosa que quan ho veus a plaça et crida l'atenció d'una manera o una altra, i entrar a la colla i formar part i fer cultura d'aquesta manera amb tothom, doncs és molt xulo i t'acaba enganxant.
0: Quants anys teniu?
3: Jo tinc 14.
2: Jo 18.
0: I la vostra família també es dedicava als castells o a aquest món?
3: Bueno, la meva germana va estar un temps, però després de mi, i després se'n va anar. Ja només el meu pare a vegades a la pinya.
1: El bé va enganxar.
3: Sí.
1: No volia, però al final...
0: I al final, mira, eh?
1: És que és una secta, això dels castells.
0: I el teu cas, Eva?
2: Jo sóc l'única de la meva família que fa castells, però, bueno, a la meva família sí que li agrada anar-ho a veure així, però no estan en la colla, exactament. Ens venen a ajudar de vegades.
0: Doncs ja en som part de l'equip dels castellers, gent molt jove que, bueno, que evidentment va als assajos i després actua i tot això.
1: I tant, són part fonamental de la colla, igual que qualsevol altre membre, però en especial ells, que som el futur. Bueno, fa gràcia perquè tu només tinc 3 o 4 anys més que ells, eh?
0: Sembla que l'avi, ja però tampoc.
1: Sempre l'autoritat ja. Però això, que al final... La canalla que va pujant i ja es converteix en castellers al 100% formats, no? I preparats per pujar i ser autònoms, doncs és molt important que aquesta gent s'impliqui, i aquí estan intentant convèncer la gent perquè vinguin al concurs, que com sabeu és una data molt important i assenyalada per nosaltres, i enguany encara més que podem tornar a Tarragona. Doncs fa 32 anys, si no vaig errat, que vam deixar-hi d'anar perquè el concurs es compon per 3 edicions diferents des del 2014, i nosaltres havíem anat fins ara, en aquesta època del segle XXI, doncs a la sessió de Torredembarra, que es fa el diumenge anterior, és a dir, aquest diumenge.
0: Mm-hmm. Quin és l'objectiu dels castells de Castelldefels en aquest concurs?
1: Això els hi deixo un beix, a veure què diuen. Que es mullin, que es mullin.
3: Jo crec que voldran tirar màxims.
2: Sí, el concurs sempre és una diada que volem apretar. En aquest cas, si la gent està una mica atenta del nostre Instagram i dels assajos, es pot intuir els castells que volem fer, però bueno, al final serà la tècnica qui decidirà el que sigui millor per tots i el màxim que puguem fer.
0: Jan, quants castells podeu presentar al concurs?
1: Doncs el concurs de castells té 5 rondes, i puntuen els tres millors castells. Llavors la intenció és si es pot fer tot en 3 rondes millor, i si cal millorar o algun castell t'ha quedat carregat o has fet algun intent desmuntat del castell, doncs pots fer 2 castells més per aconseguir puntuar aquests 3 castells. A la sessió de dissabte serem 18 colles, totes més o menys del nivell que ara hem assolit. Aquesta pujada a nivell nostre ens ha permès estar dissabte a Tarragona amb colles de 8 i 8 i mig.
0: Per què és tan important aquest concurs de castells a Tarragona?
3: Doncs perquè al final, doncs, diu més o menys que la colla va millorant, i aleshores, doncs, clar, hem passat d'estar en el concurset al concurs i estem en una molt bona posició. Aleshores, això vol dir que la colla millora bastant.
2: Sí, i a part de tot el que ha dit el Pau, crec que també hi ha una part històrica del concurs de castells que es va començar a fer fa moltíssims anys i que gràcies al concurs també vam aconseguir que el món casteller creixés. I doncs penso que seguir fent-los cada dos anys i participar en aquestes dates doncs, és molt important per seguir la tradició també.
0: I el concurs en concret de Castells de la Tarragona, per què és tan destacat? Per un dels, quan n'hem pagat diverses vegades, ja m'has dit que és un dels més importants potser a nivell de Catalunya.
1: Sí, bueno, de fet és l'únic concurs de castells que hi ha, perquè la resta d'actuacions són diades normals on no es competeix en teoria o no es competeix formalment com a mínim. I és una data molt rellevant per això, perquè junta moltes colles, també perquè té molta tradició històrica, com deia la Eva. De fet, també està molt vinculada a la figura de Pau Casals. Enguany es celebra el seu centenari i ja té tota una pàtina, no?, de tradició, d'identitat de casteller, de sang castellera, no?, per dir-ho d'alguna forma, que tothom té molta atracció. I també a nivell internacional, doncs, al ser una plaça, que es fa una antiga plaça de bous, per tant, és un espai singular dintre del món casteller, entenent que la majoria de dies es fan a places de l'Ajuntament o de les esglésies dels pobles, i a la vegada tantes colles juntes i cadascuna amb les camises del seu color, doncs és un espectacle que visualment també és molt atractiu, perquè també es fan castells simultanis, per tant pots veure diferents construccions de diferents colors, i això crida molt, fins i tot la BBC i altres teles internacionals, doncs, obren telediaris amb el castell de tant, amb el concurs de castells de tant en tant.
0: Mm. És un concurs on es veureu amb gent d'altres agrupacions, amb altres grups de castells, que és també un moment per retrobar-vos, no?
1: Sí, sí, el retrobar en aquest punt competitiu, però sí, sí. No, a veure, tenim unes quantes colles amigues dintre de la mateixa jornada, també tenim colles amb qui tenim una mica més de rivalitat, però bueno, dintre d'això, cordialitat i ajut, no?
2: Jo crec que és molt divertit. Al final, per unes coses o altres, sempre hi ha algú que coneixes d'alguna altra colla i pots anar a parlar amb aquestes persones. Al final estem moltes hores allà al concurs i no només és fer castells, doncs és estar amb la colla, passar un dia totes juntes i també doncs, amb la resta de colles, si fas amistats, també serà més divertit.
0: Pues parlant d'amistat, parlant de concentració, parlant de que és una jornada lúdica, el que vosaltres feu, Jan, és que munteu una mena d'expedició des de Castelldefels, no?
1: Exacte. Bueno, ja ho hem pregonat per tot arreu on hem pogut. El nostre objectiu és portar molta gent a la Tarragona plaça i per això ens cal l'ajuda de tot el poble de Castelldefels. És per això que obrim les portes de la colla a tothom, ja com fem sempre, però també com vam fer especialment per Festa Major d'estiu i en altres assenyalades. Estem fent una campanya perquè s'hi sumi tothom que pugui i bueno, en molts jocs els trobareu a l'Instagram de la colla, també a la pàgina web de l'Ajuntament hi ha un formulari obert per qui es vulgui apuntar, per tenir-lo en compte a l'hora de... ja tot, està tot fet, us donem autocar, el transport fins allà, a samarreta groga per posar-vos a les pinyes i l'àpat perquè són moltes hores i a divertir-se. Bàsicament, jo crec que és una bona oportunitat per introduir-te al món dels castells, per passar-t'ho bé, també per representar el teu poble, tota aquella gent que tingui ganes de fer pinya fer poble, no? Fer Castelldefels en cert sentit, doncs és un lloc superxulo perquè al final aspirem a que la nostra pinya representi també tot el municipi, no?
0: Molt bé, doncs aquelles persones que vulguin sumar-se a aquesta expedició, acompanyar-vos, com deies, entrant a la pàgina web, per exemple, de l'Ajuntament o al vostre Instagram, només han d'omplir un formulari, però suposo que limitat en el temps perquè us pugueu organitzar, no?
1: Bueno, sí, però al final, si el dia abans queden places i tal, pues venga, pa'lante també, no? Però sí, contra abans ens apuntem millor, però bueno, que al final l'important és ser la màxima gent possible i tothom és benvingut. Com sempre, i sempre que es fan castells diem el mateix, independentment de la talla, la mida, el pes, l'alçada, qualsevol característica física, tothom és apte per fer castells i col·laborar. I això, l'únic que cal estar és disposat a fer pinya i a donar un cop de mà.
0: Doncs que tingueu moltíssima sort en aquest concurs. que també, evidentment, com ho estem parlant aquí tota l'estona en aquesta conversa, que ho passeu molt bé, que es tracta sobretot d'això. Gràcies, Pau Anyel, Eva Herrero, ells són part dels castells de Castelldefels, de la colla de l'Agrupació de Cultura Popular dels Castells, i gràcies al president de l'Agrupació de Cultura Popular, Jan Molero, que aquest proper 3 d'octubre tingueu molta sort en la 3a edició del concurs de castells de Tarragona.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: A vosaltres, bon dia.
4: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Doncs donem la benvinguda a Leo Piqué, sotsinspector de la policia local de Castelldefels, que us parla de les darreres incidències succeïdes a casa nostra. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna.
0: Què ha passat en les últimes 48 hores, per exemple? Bueno, primer de tot, perdó, com va anar la festa de comiat de l'estiu, que va plegar més de 5.000 persones a la platja, no?
1: Doncs molt bé, és una notícia agradable, no? Perquè vam tancar l'estiu, a més vam tancar l'estiu sobretot la primera notícia és que feia temps d'estiu, que això marca molt una mica l'assistència i l'èxit d'aquest event. Va fer un temps fantàstic, la qual cosa va significar que n'hi haguessis un munt d'assistents, estem parlant de com a mínim 5.000 persones, amb un ambient festiu fantàstic, la gent va gaudir moltíssim. I des de la policia local, una vegada més, tenim que felicitar el bon comportament de tota la gent que ens va visitar i tot el que van gaudir i el que va viure en aquell moment. És una situació molt emotiva, sobretot amb l'espectacle de drons, que ja és el segon any que els tenim aquí, i la veritat és que és un espectacle molt recomanable i amb un entorn fantàstic per gaudir-lo.
0: Molt bé, i tot d'aquesta festa, quines incidències s'han produït relacionades amb la seguretat?
1: Doncs mira, per sort tenim pocs incidents, vull dir, estem parlant d'una situació de transició, encara estem a l'estiu, encara tenim bon temps, però sí que és veritat que ja n'hi ha una normalitat ciutadana, han començat els col·legis, ja ha començat la gent a treballar, s'han acabat les vacances, bueno, no a tothom, però a molta gent, i això suposa doncs, que d'alguna forma la incidència vagi baixant, perquè també a la platja doncs, ja han desmuntat les guinguetes, els visitants són molts menors, l'oci està caient una miqueta, i tenim, per sort, que parlar d'incidents lleus, algun accident lleus per sort. I destacable, podríem destacar, ahir es va prendre foc amb una furgoneta ja a la zona de Vista Alegre, estava un descampat. Considerem que és un incident fortuit, és a dir, se va encendre per algun accident d'algun contacte o algun cable o algun problema intern d'aquesta furgoneta, perquè va començar per baix. I per sort, no va afectar de forma directa a d'altres vehicles, pot ser alguna espurna va poder caure, però en principi no va afectar de forma directa, no va haver un efecte dominó, un efecte simpatia no va existir, i el més important és que aquest foc no ens va transmetre al bosc perquè estàvem en una zona boscosa. És important també destacar que les condicions meteorològiques han canviat, la humitat dels nostres boscos per sort ha augmentat amb aquestes pluges i l'estrès hídric ha disminuït, la qual cosa, sense baixar mai la guàrdia, perquè no podem fer-ho, recordem l'estiu que hem passat, però el nostre bosc està més resistent en aquest cas a un incident que a la millor s'hagués provocat fa unes setmanes, podríem estar parlant d'una altra cosa.
0: Perquè, clar, es va poder dir ja en el llindar d'una de les zones boscoses limítrofs amb habitatges a Castelldefels, en aquella zona de Vista Alegre, al final de Canyars.
1: Sí, sí, va ser a una zona boscosa. Vull dir que aquesta furgoneta estava ja tocant al bosc i, de fet, se va prendre una mica de bosc, però, evidentment, la capacitat que va tenir de combustió va ser mínima, la qual cosa va fer que els bombers poguessin apagar-ho d'una forma immediata.
0: S'estan investigant les causes encara.
1: Sí, a qualsevol foc o qualsevol incident, vull dir, una cosa és el que a priori se valora, no? A priori, la valoració inicial és que allò va poder ser un foc fortuit, però després cal fer una investigació molt més acurada i saber si pot haver alguna causa o alguna situació de risc per part del propietari o qualsevol dada que ens arribi, nosaltres no podem deixar d'investigar.
0: Doncs parlem ara d'altres de les funcions, això sovint ho comenten aquí, que du a terme la policia local, no només a la prevenció de delictes, sinó també a altres funcions que té, com per exemple, vosaltres teniu totes i tots la policia local formació en primers auxilis.
1: Sí, com no pot ser d'altra forma, la policia local se'ns forma d'una forma permanent, en vaga redundància, per tal de poder atendre una situació de risc imminent. És a dir, nosaltres hem de ser capaç de fer una RCP, de poder fer un massatge cardiovascular per poder mantenir una persona en vida fins que arribi a un servei ja qualificat, com pot ser el SEM, com pot ser una medicalitzada. Actuem moltes vegades amb socorristes a la platja, amb salvavides a la platja, quan ja no ofegats, estem també fent relleus. Recordem que fer una RCP a una persona comporta, encara que no sembli, un esforç físic molt important, de tal forma que qui ho està fent en pocs minuts queda esgotat. I tot i ser una persona forta, sorprendríem de la quantitat de força que s'ha de fer, i encara més si no tens la capacitat, un model adient per poder fer aquest esforç. Aleshores, nosaltres el que fem és, aquesta formació és inevitable, primer auxili sempre, fer una maniobra per tal de que algú tingui un atragantament, fer una maniobra per tal de col·locar una persona en unes condicions adients, saber si s'ha de moure o si no s'ha de moure, i després una eina que crec que és inestimable i que jo crec que cal recordar a la ciutadania que la tenim no sols la policia, sinó quasi tots els edificis municipals, i és el desfibrilador. El desfibrilador és, bueno, és qui retorna la vida a moltes persones quan pateixen un infart, és aquest aparell que fa una descarga elèctrica i d'alguna forma activa el cor enfront d'una parada. És de molt senzill funcionament, però cal tenir una formació, evidentment, i sobretot també cal fer aquesta formació, anar recordant-la, no? Per sort no ho fem servir molt, molt habitual, però quan el més important és que quan es faci servir, els cotxes patrulles ho duem, també estan als llocs, a qualsevol establiment municipal, també a les guinguetes, a la platja, recordeu-vos que també han disposat d'aquest aparell, i saber com fer, bueno, n'hi ha qui diu que és ressuscitar una persona, vull dir, el desfibrilador és la persona que més que desfibrilar fa ressuscitar.
0: Us heu trobat a casos on heu d'haver d'intervenir en l'espai públic i practicar aquests primers auxilis?
1: Sí, no vaig a dir que és molt habitual, però sí freqüent. Una persona infartada a la via pública, me'n recordo un centre d'Octor Ferran, doncs una actuació concreta amb una persona que va tenir un infart i el van poder retornar amb desfibrilador. I en qualsevol moment, estem parlant aquí mateix i qualsevol persona estem dintre de la possibilitat de patir un infart, no? I aquests primers minuts són els que determinen si la persona es salvarà o, pel contrari, no salva o pot quedar molt malament. Per això que enfront de qualsevol sospita, si algú es troba malament, si algú presencia algú que li ha passat alguna cosa, d'immediat truca a la policia, truca a SEM, a 112, però la policia tenim la capacitat suficient, evidentment no és la nostra funció principal, però sí que tenim capacitat per mantenir una persona en vida fins que arriben serveis qualificats per tal de retornar-la.
0: Molt important. Aquesta també altra funció que té la policia local, molt, molt i molt important. Doncs vols comentar alguna cosa més, Leo?
1: No, en principi sols destacable de cara a aquesta propera setmana. El dijous tenim la Junta Local de Seguretat a l'Ajuntament, vindran diferents cossos de seguretat i també estaments judicials, on farem una valoració amb l'Ajuntament i diferents estaments municipals sobre les dades que tenim de delinqüencials, assistencials i actuacions policials en general, juntament amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional del nostre municipi de l'últim semestre.
0: Molt bé, i ja la setmana vinent doncs parlarem una mica també dels resultats d'aquestes dades i d'una visita que feu a la ciutat de Huelva.

0: molt, molt gran i una potència de visitants tremendo. A la vegada estem també envoltats d'una zona d'un nivell mitjà alt en el qual se'ns tenim instal·lats al nostre municipi. Doncs molts esportistes d'èlit, gent de la judicatura, gent empresaris molt importants, gent de la faràndula. És a dir, estem parlant d'una platja de Castelldefels, que tenim, nosaltres la veiem molt normal, però quan vas a fer a jornada o a ponència, te n'adones que tenim doncs, una platja metropolitana amb unes característiques molt específiques i que té interès per part d'altres municipis costers i municipis amb platges importants de saber el nostre model policial per tal de fer capaç de conviure de la millor forma possible doncs, aquests diferents interessos que pot haver, insisteixo, des d'estar al costat de la ciutat més poblada més densament poblada d'Europa, tenim 1,5 milió d'habitants al nostre voltant, molt a prop, sense comptar Barcelona, i a la vegada aconseguir una qualitat molt, molt elevada que aquesta densitat doncs, de vegades podria minimitzar-la, no? Vull dir, fer una situació intermitja, fer conviure aquests interessos tan diferents, doncs de vegades és el que comporta aquesta qualitat a nivell de seguretat.
1: Molt bé, doncs t'esperem, Leo, el proper dilluns per parlar també d'altres temes, com sempre, relacionats amb la seguretat del municipi, incidències i campanyes, que parlarem d'una campanya molt destacada, molt important, el dilluns vinent. Moltes gràcies.
0: Perfecte, Anna. Doncs moltes gràcies, com sempre, per la vostra atenció i agrair a la ciutadania que ens escolti una vegada més.
1: Gràcies, Leo Piqué, respecte de la policia local de Castelldefels. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia.

0: 爱惜上，
1: 爱惜上。
0: al magazine de Ràdio Castelldefels

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Les dades presentades aquest matí a la Junta Local de Seguretat confirmen que els delictes a la ciutat han disminuït per quart any consecutiu, consolidant una tendència positiva en els indicadors de seguretat. Els fets delictius han disminuït un 0,3% durant l'últim any, mentre que augmenta l'eficàcia en la resolució dels casos. Destaca la reducció dels delictes contra la salut pública, que han disminuït un 22,7%, contra l'ordre públic, que ho han fet un 20,7% dels delictes contra la llibertat sexual, que han disminuït un 10,3%, i dels fets virtuals, que han disminuït un 10,1%. En els darrers 6 anys, les ocupacions d'habitatges han disminuït un 87,5%, passant de 120 casos al 2020 a 15 fins a l'agost del 2026. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado tanca del 5 al 7 d'octubre. No prestarà servei durant aquests 3 dies per unes obres de millora de l'equipament cultural. Obrirà en horari de tarda els dies 8 i 9 d'octubre. I continua la temporada de la Jugoteca Ambiental de Castelldefels. Dissabte 26 de setembre, els dissabtes al Baixador inclouen l'activitat Experimenta amb l'aigua de mar i la sorra. Diumenge 27, els diumenges a la Pineda es dediquen a Pinta la teva bossa. Activitats de sensibilització ambiental, totes elles dirigides a famílies, des de 11:45 del matí fins a 2:45 de la tarda. És tot de moment. Més informació ja en el context de l'informatiu que arribarà a la 1. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

directe des de Nashville, el millor del country clàssic i actual. Connecta cada setmana amb The Best Country Songs i gaudeix del ritme. Best Country Songs i gaudeix del ritme. The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.

Descobreix les millors bandes i les novetats de l'escena indie. La teva dosi setmanal de rock és a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazine de Ràdio Castelldefels.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Bon dia, el saludem en aquesta nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Avui és dijous 24 de setembre. Per començar, presentem els titulars d'actualitat de la jornada. Cauen els delictes per quart any consecutiu a Castelldefels. Els fets delictius han disminuït un 0,3% durant l'últim any, mentre s'incrementa l'eficàcia en la resolució dels casos. D'això es desprèn de la Junta Local de Seguretat celebrada avui mateix. La modificació puntual del Pla General Metropolità a l'entorn de les torres de defensa del centre, on es projecta la construcció d'edificis, d'habitatges i serveis, és un dels assumptes que abordarà el ple municipal de demà. Començarà a la una del migdia. La regidora socialista Eva López serà la candidata a l'alcaldia del PSC a les eleccions municipals de la primavera vinent. La candidatura es presenta diumenge en un acte públic. Nova edició de la Baix Cicletada, una pedalada popular que diumenge recorrerà diversos municipis de la comarca per promoure l'ús de la bicicleta. A Castelldefels, la plataforma L'Avinguda de la Pineda no es toca, a més un comunicat en què anuncia que no hi participarà. Fem poble, així s'ha batejat la primera trobada d'entitats que se celebra dissabte. Serà a la plaça de l'Església, on 40 associacions locals donaran a conèixer la seva tasca. Trobada de cotxes clàssics aquest diumenge a la plaça de l'Església, nova edició d'aquesta trobada de vehicles històrics i de col·lecció. Una jornada que permetrà a tothom veure de prop models de diferents èpoques. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. Els fets delictius comesos a Castelldefels han disminuït un 0,3% durant l'últim any, mentre s'incrementa l'eficàcia en la resolució dels casos. Són dues de les conclusions, dues de les dades que s'han presentat avui a la Junta Local de Seguretat, que s'ha celebrat al Saló de Plens de l'Ajuntament. Castelldefels, per tant, rebaixa els delictes per quart any consecutiu. Continua avançant en matèria de seguretat i convivència, segons ha donat a conèixer l'Ajuntament. Aquest òrgan col·legiat el formen els diferents cossos i forces de seguretat de l'Estat, policia local, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, i està presidida per la màxima representació política municipal, l'alcalde Manuel Reyes. Entre les dades que se desprenen d'aquesta Junta Local de Seguretat, n'hi ha que tenen a veure, per exemple, amb les ocupacions d'habitatges. Una clara tendència a la baixa, informa l'Ajuntament, en les ocupacions d'habitatges durant els darrers 6 anys, una reducció de fins al 87,5%. També baixen els delictes contra la salut pública i l'ordre públic. Hi ha també menys delictes contra la llibertat sexual i més resolució de casos. S'han donat també menys robatoris amb força a domicilis i establiments, un descens modest del 0,2%. S'ha reduït també, per exemple, els robatoris amb força a establiments, un 11,6% de baixada, i els robatoris amb força als domicilis, que també baixen, en aquest cas, un 5,6%. La resta de tipologies delictives, descensos, increments, totes les dades les trobarà al web municipal castelldefels.org. Ja es coneix l'ordre del dia del ple municipal de demà. El podran seguir complet, en directe, com és habitual, a través d'aquesta sintonia i del web de l'emissora municipal, radiocastelldefels.org. La modificació puntual del Pla General Metropolità a l'entorn de les torres de defensa Climent Savall i Gabriel Folqué, al centre, serà un dels assumptes principals. La regidora de Presidència i Comunicació, per part del Partit Popular, Mariana Ortega, ha avançat els principals punts del plenari a criteri del govern.
2: Aquest divendres, sí, celebrem el ple ordinari del mes de setembre i hi haurà diferents assumptes de gestió municipal i també alguns projectes importants, no, per al futur de la ciutat. Un dels punts destacats serà l'aprovació provisional de la modificació urbanística de l'entorn de les torres de defensa Climent Savall i Gabriel Folqué i del carrer Església, que es tracta d'un projecte que ens permet avançar en la transformació d'un espai molt important del centre de Castelldefels i que posarà en valor, no, el nostre patrimoni i també reordenarà tot aquest entorn, no, del centre de la plaça i del carrer Església.
1: Un altre assumpte important, entén Mariano Ortega, serà l'aprovació dels comptes municipals de l'any passat.
2: Durant el ple també aprovarem les comptes generals de l'Ajuntament, que corresponen a l'any 2025, que inclou tant les comptes pròpies de l'Ajuntament com de les societats municipals d'Arfels i SAC. També doncs, portarem a aprovació diferents reconeixements a membres de la policia local i del servei de mobilitat, que alguns d'ells estan vinculats al dispositiu que es va desplegar amb motiu del pas del Tour de França, entre altres.
1: El ple, demà a la una, començarà amb la lectura de diferents escrits.
2: Com és habitual, a més el ple també serà un espai de participació ciutadana on diverses entitats de Castelldefels presentaran, llegiran els seus escrits i ens traslladaran doncs, les seves propostes i qüestions que les preocupen. No? I finalment, doncs, com sempre, es debatran les mocions presentades pels diferents grups municipals relacionades amb la comunicació institucional, l'educació inclusiva, la mobilitat sostenible, les escoles bressol municipals. No? Hi ha quatre mocions. Per tant, doncs, serà un ple amb qüestions molt diverses, però sobretot en un pas important en un projecte de transformació urbana que afecta el centre de Castelldefels i que combina patrimoni, espai públic, habitatge i nous equipaments. Jo crec que serà un ple molt interessant.
1: Parlava la regidora popular Mariano Ortega des de les files del govern de les mocions que s'hi presenten. Entre aquestes mocions dels grups polítics hi ha Movem Castelldefels en Comú Podem, que porta a debat la proposta d'ampliar l'oferta pública d'escoles bressol municipal. És una proposta que planteja incrementar places públiques. El portaveu de Movem, Javi Martín, explica els motius d'aquesta moció.
3: És un neguit molt gran que hi ha, no? Les persones que tenen nens i nenes troben molt complicat per entrar a la xarxa d'escoles bressol, que és un model d'èxit que ha estat observat per a tot arreu, que va implantar, no, el govern progressista des de fa més de 30 anys. I donen molt bon servei, estan molt ben equipades i tothom vol accedir, són universals. I el que demanem en aquesta moció és que s'ampliï l'oferta. Demanem això en el govern, que sabem que es fa a Castelldefels un esforç econòmic molt gran per donar aquest servei.
1: Movem presenta una altra moció, en aquest cas conjunta amb el Partit dels Socialistes. N'ha parlat el regidor del PSC, Jordi Planell.
4: No val fer carrils bicis pintats, no val, és fàcil. Sortim amb un pot i pintem carrils bicis, això és fàcil. El que hem de fer carrils bicis, segurs. I carrils per vehicles de mobilitat personal, segurs. Aquí, aquest és l'esperit principal de la moció. Afegir més controls de velocitats en aquells punts on tenim més circulació d'aquest tipus de vehicles. Posem en valor a les persones abans que els vehicles. Això seria important, fer aquest canvi de paradigma. Volem una ciutat per a les persones, no pels vehicles.
1: El PSC presentarà també a debat una altra moció per garantir, diu textualment, la neutralitat institucional i la transparència. Arran de la convocatòria d'una concentració de suport a Ceuta, ho recordaran fa uns dies, els socialistes reclamen en aquesta moció que es debatrà demà una clara diferenciació entre la institució municipal, el govern i el partit polític. Per la seva banda, el grup municipal d'Esquerra Republicana presentarà al ple una moció per garantir una oferta educativa inclusiva i suficient. El ple municipal ordinari de setembre és aquest divendres a la una del migdia. El podran seguir complet en directe a través d'aquesta sintonia i del web de l'emissora municipal, radiocastelldefels.org.
5: Aquest divendres, a partir de la una del migdia, retransmissió en directe des del Saló de Plens del ple municipal. Aquest divendres, a partir de la una del migdia, ple municipal.
1: I I encara un apunt de política municipal. Eva López serà la candidata del PSC a l'alcaldia de Castelldefels a les eleccions municipals de 2027. Regidora socialista a l'Ajuntament des de l'any 2015, actualment a l'oposició, Eva López presenta públicament la seva candidatura en un acte que se celebra aquest diumenge vinent, al matí, a la plaça de la Democràcia. N'ha parlat el seu company de files, el grup socialista, el també regidor Jordi Planell.
4: Per fi arriba la data. Teníem ganes de fer la presentació oficial de la candidata. Serà aquest diumenge a la plaça de la Democràcia, a les 11 del matí. Esperem que vingui molta gent a recolzar-la. I bueno, podríem dir que és el tret de sortida per nosaltres de la campanya. A partir d'aquí ja estem en moda campanya municipals. La Eva la veiem animada, amb força, té moltes ganes de treballar per la seva ciutat, té una àmplia experiència gestionant àrees tan diverses com promoció econòmica, turisme, via pública, mobilitat, per tant, coneix molt bé la ciutat, coneix molt bé l'organització de l'Ajuntament i per nosaltres és la millor candidata i esperem que tindrà molts bons resultats.
1: Aquest diumenge se celebra una nova edició de la Baix Cicletada. És una pedalada popular que recorrerà diversos municipis de la comarca per promoure l'ús de la bici. A Castelldefels, la sortida serà a 9:15 del matí des de la plaça Colom. Òscar Herrero és tècnic de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels.
6: Cada any, no, del 16 al 22 de setembre, es celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Per això, en aquesta setmana, no, pues, hi ha molts altres vinculats a la mobilitat sostenible, no només a Castelldefels, sinó a tots els municipis. I la bicicletada és una pedalada que nosaltres ens hem adherit més tard, perquè aquest any ja es celebra la 23a edició que es fa, i nosaltres vam començar fa 3 anys, i gràcies al carril bici que ens connecta, no, el que vam fer a Constitució, perquè sortim poqueta gent i és una forma segura, no, per arribar a aquella zona. I aquesta bicicletada, pues, és una de les pedalades més grans que es fa entre... Són 12 municipis. Doncs, clar, organitzar una pedalada entre 12 municipis pues, és un acte molt important, no? Que porta molt treball d'en darrere, policial, no? De tècnics i organitzar-lo tot. I és un dia molt maco per gaudir, perquè sortim des de Castelldefels, de la plaça Colón.
1: La inscripció és gratuïta i es pot fer prèviament per internet o bé als punts de sortida, fins a mitja hora abans de l'inici de la pedalada.
6: Aquí sí que s'ha de fer una inscripció prèvia, no és com la pedalada de Castelldefels, aquí sí que hi ha una inscripció que busca en el cercador bicicletada 2026, hi ha un apartat com inscriure's i s'ha de donar d'alta. Qui no pugui, abans de sortir, la sortida és a les 9:15 des de la plaça Colón, doncs estarem allà un quart, 20 minuts abans, estarem una miqueta abans de les 9, estarem allà, per qui vingui a última hora, doncs allà poder apuntar-se. Val. També hem de dir que com és un recorregut que són més de 20 quilòmetres, no? Sortim acompanyats amb policia des de Castelldefels, anem tot el que és l'eix, no? De l'antiga C245 fins a Sant Boi i d'allà també tot sempre acompanyats amb policia. D'allà creuem el riu i anem per Sant Joan d'Espí i arribem fins al parc de Torreblanca de Sant Feliu, no? On està el Consell Comarcal.
1: Les diferents rutes, ho sentíem, confluiran al parc de Torreblanca, on està prevista l'arribada cap a 1:15 del migdia. La Baix Cicletada forma part de la Setmana Europea de la Mobilitat. També en formava part, el cap de setmana passat, la Bicicletada i Festa de la Bicicleta que es va celebrar a Castelldefels.
6: Bueno, molt positiu, no? Com sempre, com cada any, pues l'acceptació que té la gent en aquesta pedalada és molt gran, no? Van tenir pues, entre 700 i 800 persones, no? Bàsicament com una miqueta, potser una miqueta menys que algun any, no sé, potser hi havia més actes i també teníem allà manifestacions i algunes coses, però bàsicament com cada any. I van gaudir d'un dia molt, molt solejat, molt maco, la gent va gaudir, sobretot els petits, no? Perquè al final això de poder anar en bicicleta tranquil·lament, no? Fent carrers per la ciutat que normalment no es pot fer, pues a la canalla no, a això li agrada molt. I després, com sempre, pues, acabem allà al parc de la Muntanyeta i bueno, fa uns sortejos, això també agrada molt a la gent i la tradicional botifarrada, no? Que fem sempre. Per recuperar les forces, no, del recorregut i la veritat que molt bé, va anar tot molt bé.
1: Parlava el tècnic municipal de mobilitat d'un descens en la participació a la festa de la bicicleta de diumenge passat i de l'absència de manifestacions, deia. Podria ser conseqüència del fet que la plataforma L'Avinguda de la Pineda no es toca, ha anunciat que no participa als actes de la Setmana Europea de la Mobilitat d'aquest any a la ciutat. En un comunicat, aquesta entitat protesta pel que considera textualment un atropellament continuat a la mobilitat sostenible per part de l'Ajuntament. Eduardo Grimal és portaveu d'aquesta plataforma.
7: Els motius pels quals no participem de cap dels actes que des del municipi es faran és evident el document que hem compartit. En certa manera és una qüestió de coherència. Ja no té sentit que des de l'entitat formem part de cap dels actes, ni de la pedalada d'aquest dissabte, ni de la que es farà aquest cap de setmana en el context del Baix Llobregat, no? La baixcletada que recorre tots els municipis.
1: Aquesta que sentirem és la llista de greuges que esgrimeix aquesta plataforma d'usuaris de la bici.
7: Els agravis a la mobilitat sostenible a Castelldefels gairebé comencen amb el mandat d'aquest equip de govern, ja no només amb l'anunci del desmantellament del tram sota les vies de l'Avinguda Pineda, amb el procés participatiu en què aquest reclam de mantenir l'Avinguda Pacificada i el carril bici segregat va ser el més votat i no es va escoltar. Em sembla que no té sentit que vinguem a cap d'aquestes pedalades ni en un context festiu ni en un context reivindicatiu.
1: Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, la plataforma ha anunciat que no hi participarà i reclama que es garanteixi la mobilitat sostenible i segura per a vianants i també usuaris de la bicicleta i de vehicles de mobilitat personal. Així ho explicava a Ràdio Castelldefels Eduardo Grimal.
7: El tema de la Setmana Europea de la Mobilitat aquest any és una mobilitat per a totes les persones. Garantir que tota la ciutadania, sense importar el seu nivell d'ingressos, ubicació, edat, gènere o capacitat, pugui accedir a transport sostenible i eficient. Creiem que no ha estat el tret, diguem, d'algunes de les polítiques d'aquest equip de govern i és per això, per una qüestió de coherència, creiem que no en devem formar part.
1: Més qüestions. Castelldefels celebra aquest vespre una nova edició de la Nit del Comerç. Durant la vetllada, l'Ajuntament presentarà diverses accions, per exemple, la campanya d'enllumenat nadalenc, enllumenat comercial, perquè ja és a costa, Nadal. Mar Sicília, regidora de Comerç de l'Ajuntament.
8: Este año la tradicional Nit del Comerç, que es una noche dedicada exclusivamente al comercio, al tejido comercial de nuestra ciudad, es una noche en la que todo el tejido comercial está invitada a pasar ese rato dedicado a ellos, a hacer un poquito de networking, a conocer un poquito no solamente las acciones que llevamos a cabo desde el ayuntamiento, sino también a conocerse entre ellos, ¿no? Dentro de toda la oferta que tenemos en nuestra ciudad privada, pues decidimos celebrarlo en el CBC, en el Casanovas Beach Club, en la playa.
1: Aquest dissabte arriba la primera trobada d'entitats. L'han posat com a nom Fem Poble. Serà una jornada que permetrà al teixit associatiu de la ciutat donar a conèixer les seves activitats. A la plaça de l'Església hi haurà carpes informatives, tallers, exhibicions i activitats participatives per part d'unes 40 entitats, associacions de tota mena. Sara Segarra és tècnica municipal de participació ciutadana.
9: És una proposta molt variada, que busca públics diferents. La majoria de propostes per part de les entitats tenen un caire més adult, però sí que hi ha activitats infantils i familiars. Algunes les impulsen els joves de la pròpia Casa d'Oficis. Ha estat una sorpresa molt gratificant. És a dir, al final hi participen gairebé 40 entitats, però hem de pensar que en una jornada de no tantes hores, perquè és tot un dia, però és de 10 a 2 i de 5 a 8, encabim 25 tallers simultanis i 10 exhibicions, que és una gran quantitat de propostes que s'aniran realitzant una darrere l'altra. A l'escenari, cada mitja hora, hi ha un tastet d'una exhibició d'una entitat que ofereix alguna cosa. I aquí hi ha entitats escèniques, de dansa, no? Entitats de salut, entitats culturals, cant, coral, xaranga, hi ha de tot, no?
1: Aquesta jornada Fem Poble és aquest dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda. Tot plegat a la plaça de l'Església. Els personatges de Disney, Pixar i Marvel animen a reciclar més vidre. Hi ha un acte promocional de la instal·lació d'aquests 5 contenidors temàtics avui a la plaça de l'Església, al pati de l'edifici de la República. Sandra Martínez és tècnica de Medi Ambient.
10: En aquestes carpes, que estan els educadors ambientals els dies 24 i 25 de setembre, doncs, a banda d'explicar tota aquesta informació, s'entregarà material. Material es repartiran bosses reutilitzables de Disney que ens ajudaran a fer la separació de vidre a casa. I també, una cosa que jo crec que també agradarà molt, és que els contenidors disposaran d'un codi QR que permetrà entrar en un sorteig. I s'assortejarà un viatge a Disneyland París i també 200 miniglus tematitzats amb aquests mateixos personatges. Llavors, pensem que és una campanya molt atractiva i que engrescarà molt, molt els petits.
1: La Biblioteca Ramon Fernández Jurado reprèn aquesta setmana el cicle El documental del mes. La programació fins al desembre proposa la projecció de 4 pel·lícules sobre temes molt diferents, però amb un punt en comú. Són històries que conviden a reflexionar sobre qüestions socials i d'actualitat. La primera projecció és aquest dijous. Arriba Amazomania, un documental sobre el poble indígena dels Corubo i la mirada colonial sobre les seves comunitats. En parlem de tot plegat amb Yolanda Zamora, bibliotecària que coordina el programa El documental del mes a la Biblioteca de Castelldefels. Bon dia, Yolanda.
11: Bon dia.
1: Comencem, si de cas, pel que és més d'actualitat. Aquesta mateixa setmana comencem parlant de Amazomania, que és la primera de les pel·lícules.
12: No, és pues el xoc.
13: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
1: Què explica aquest documental i per què pot interessar? Quin seria el ganxo per a la gent d'aquesta edat?
11: Bueno, el primer ganxo és que, com hem dit, que del Festival Docs Barcelona surten els documentals que després circulen amb el Docs del mes, Amazomania va rebre a la secció oficial d'enguany el premi a la millor pel·lícula. I això ja vol dir molt. Ha tingut el reconeixement dels professionals tant per temàtica com per tècnica. I què ens explica Amazomania? L'any 1996 s'organitza una expedició entre personal brasiler i personal suec per aproximar-se a la tribu aïllada dels Corubo. És algo excepcional. S'enregistren unes imatges, és un treball entre periodístic, antropològic, però clar, estem a l'any 96 llavors. Què ha passat? El temps i la història ens ha fet canviar moltes coses, hi ha uns canvis de paradigmes i en certes revisions. Les revisions de drets humans, les revisions del fet colonial, les revisions de les minories ètniques i els seus drets, i el que el documental mostra una miqueta és el conflicte entre què significava allò el 96, l'any 1996, i la revisió posterior de tots aquests treballs.
14: Journalists make a lot of money here. And you guys never pay back.
15: Se teu filho morrer, depois falta do teu filho, quando teu filho, tu não chora.
1: Detalls concrets, hora, sala...
11: Doncs serà el dijous 24 de setembre, projectem aquí a la biblioteca, a l'Espai Margarida Xirgo. La durada és de 93 minuts, l'entrada és gratuïta i lliure. I el que sí que cal comentar que els documentals són en versió original subtitulada al català. I com tu has dit abans, són documentals d'arreu del món. Per tant, parlem de, en aquest cas, és brasiler, portuguès, suec, subtitulat en català, però tenim de tots els idiomes.
1: Yolanda, moltes gràcies. Recordem la primera projecció aquest mateix dijous a Amazomania. Gràcies per acompanyar-nos.
11: A vosaltres.
15: Tu xora, tu xora.
16: Este domingo, de nuevo, encuentro con los vehículos clásicos. Para hablar del tema, nuestro compañero José Ramón Díaz, hasta hace muy poco, y organizador de este evento. ¿Qué tal? Buenos días.
17: Buenos días.
16: ¿Cuántas ediciones lleva?
17: Esta es la cuarta. Segunda desde la Montañeda y las dos primeras se hicieron en el castillo hasta que se nos quedó pequeño.
16: ¿Y se vuelve a hacer en el castillo este año?
17: No, se vuelve a hacer en la Montañeda. Y de momento llevamos ya más que el año pasado. Llevamos 180. Bueno, cuando llegué a casa que llevo en el móvil, llevo 3 o 4 más de hoy, unos 180. Y tenemos que echar el freno ya, porque tampoco no queremos una sobreocupación. Queremos que se luzcan los coches. Si los pegas mucho, no se ven.
16: Bueno, son vehículos clásicos. ¿Qué podemos definir un vehículo clásico? ¿Qué es?
17: Mira, un vehículo clásico es el que tiene a partir de 30 años, ¿vale? Y luego está el histórico que es a partir de los 50 años. Y la mayor parte de los que vienen están ahí en medio, entre lo clásico y lo... Viene algún histórico también, viene algún histórico, sí.
16: Hemos hablado de vehículos, quiere decir que vienen motos, furgonetas, coches, explícanos.
17: Y un camión.
16: ¿Y un camión?
17: Yo para ser feliz quiero un camión. ¿Quién cantaba eso? No me acuerdo.
16: Loquillo.
17: Pues sí, viene un camión también
16: Loquillo
17: clásico.
16: Loquillo de Alaska, sí.
17: Sí, correcto. Tiene razón. Sí. Hay mucha radio en las espaldas. Y viene una furgoneta de la policía, cuando le llamaban los grises. ¿Te acuerdas de eso? Pues sí. Una DKV. Vienen, motos vienen bastante este año, vienen más. Y la verdad es que se lucen bastante. Las vamos a poner en un sitio todas juntitas y va a quedar muy bien. Pero que sigue rozando los 180. Alguna furgonetilla también así un poco especial. Viene un chico que es de aquí de Castelldefels, que tiene una Chevy del año 78, de aquellas que salen en las películas americanas. Una Chevrolet, bueno, una Chevrolet, le llaman Chevy. Típica, salen en infinidad de películas norteamericanas, un montón, sí.
16: ¿Y cómo lo organizáis? ¿Por años los vehículos?
17: No, lo organizamos por marcas.
16: Ah.
17: Por marcas. Por ejemplo, hay muchos Seat 600, muchos Seat 124, todos irán en la zona. De esto se encarga, de hecho somos cuatro. Yo hago algunas cosas y los demás hacen otras. Sebas está haciendo lo de la agrupación por marcas. Y quedó muy bonito el año pasado. No se pudo completar porque al final llegó mucha gente de fuera. Como no llenamos del todo, faltaban igual 15, 20 coches, dejamos entrar los que no estaban inscritos. Y entonces ya se desmadró un poco. Pero este año no lo queremos hacer bien. Seat, Renault, que también es cuando viene un Renault, un Turbo 2, que es un maquinón de los que hay poquísimos en el mundo. Por cierto, decir, los que aficionados que me estáis escuchando del motor, que ya sabéis que no estamos locos, porque una vez me dijeron, yo dije, sí, los que nos gustan estas cosas estamos locos, y la persona que estaba delante me dijo, no, estáis enfermos. Lo bordo. Muchas gracias, Ana.
16: Muchas gracias a ti. Éxito de nuevo este domingo entre las 9 y las 2 de la tarde en el Parque de la Montañeta. Un nuevo encuentro de exposición de vehículos clásicos, música, animación, sorteo, bla, bla, bla.
17: Bueno,
16: a pasar una buena mañana.
17: Muchas gracias.
16: A ti, que vaya muy bien.
1: Amb els cotxes clàssics hem arribat al final de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dijous 24 de setembre. Encara tenim un minut per repassar els principals titulars de la jornada. Els fets delictius comesos a Castelldefels s'estanquen. La Junta Local de Seguretat, celebrada aquest matí, constata un lleuger descens del 0,3%. Mentrestant, s'incrementa la resolució policial de casos, gairebé un 50%. La modificació puntual del Pla General Metropolità a l'entorn de les torres de defensa del centre, on es projecta la construcció d'edificis d'habitatges i serveis, és un dels assumptes que abordarà el ple municipal de demà. Començarà a la 1 del migdia. I en el terreny de la política, la regidora socialista Eva López serà la candidata a l'alcaldia pel Partit dels Socialistes a les eleccions municipals de la primavera vinent. La candidatura de López es presenta diumenge en un acte públic. Nova edició de la Baix Cicletada, una pedalada popular que diumenge recorrerà diversos municipis de la comarca per promoure l'ús de la bici. A Castelldefels, la plataforma L'Avinguda de la Pineda no es toca, a més un comunicat en què anuncia que no hi participarà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic de la producció. S'han fet càrrec avui Estefania González i Ana López. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: a fons.
1: Doncs parlem en el fons d'avui de l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels, justament quan s'acosten les dates d'un esdeveniment doncs ja imprescindible per a la ciutat tradicional, com és la mostra de cuina. Doncs ho fem amb Ramon Martínez, responsable de l'Escola d'Hostaleria. Què tal? Molt bon dia, Ramon.
2: Hola, bon dia.
1: Precisament la mostra de cuina és a càrrec de professionals de l'hostaleria, i molts dels quals s'han format a l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels. O sí. Aquesta va ser la intenció, no?
2: Sí, és un esdeveniment que per nosaltres és clau i, a més, també és un bon escenari per conèixer la gastronomia de la nostra ciutat.
1: Doncs recordem una mica els inicis de l'Escola d'Hostaleria i com ha començat aquest curs 2026.
2: Bueno, inicis, ja fa 25 anys que estem oberts. Nosaltres vam reprendre fa 2 anys i mig l'activitat com a Escola d'Hostaleria i realment estem molt contents. Ara hem iniciat de nou cursos de diferents línies d'activitat i amb molta il·lusió, moltes ganes. Ara reprenent la captació de més alumnes perquè hi haurà noves ofertes que ara compartirem i amb ganes de generar també una mica la cultura alimentària, tornar a buscar el quilòmetre zero, tornar a reproduir receptes de la nostra ciutat, que jo crec que amb aquests projectes donarem un valor afegit a la nostra ciutat.
1: Tenint en compte la importància del sector de la restauració a casa nostra, tenir aquí una escola d'hostaleria aquí a Castelldefels era com lògic, no?
2: Bueno, jo crec que és clau i fonamental. Sense formació no hi ha futur del sector. Tenim un entorn maquíssim, una ciutat espectacular, més de 500 restaurants a la nostra ciutat, però si no tenim persones amb una certa qualitat, doncs no podem donar el servei que el client busca. Nosaltres, des de la formació, creiem que també hi ha una oportunitat d'empoderar persones, de donar oportunitats i de caçar talent conjuntament amb necessitats del mercat.
1: Justament, sobretot durant la temporada alta, que és a l'estiu, o no sé si ara hi ha desestacionalització, i és sempre tot l'any així, però es buscaven molts professionals perquè els responsables dels restaurants es queixaven de que no trobaven personal.
2: Cada vegada és més difícil trobar personal. El nostre sector és un sector que continua generant ocupació, per tant, molt més complexa, però tots els sectors estan en una certa dificultat. I en les puntes d'estiu encara més. Nosaltres, encara que a la nostra escola passen uns 350 alumnes, que d'unidó, encara així no podem donar resposta a totes les necessitats que hi ha al mercat i concretament als nostres restauradors. Estem fent un esforç de captació, de buscar més persones, però al final els cursos són els que es poden donar i també hi ha moltes persones que el que busquen és, com bé has dit, no només treballar amb estiu, sinó treballar durant tot l'any. I és cert que el nostre sector ha canviat una mica i Castelldefels és un pou, des d'un punt de vista gastronòmic, tenim un entorn espectacular i cada vegada tenim major desestacionalitat, podem dir. O sigui, això també és una oportunitat d'ocupació per als nostres alumnes.
1: Quins són els perfils més demandats?
2: Clar, nosaltres sempre diem, la gent vol venir a cuinar, però realment necessitem més gent de sala. O sigui, al final, nosaltres tenim diferents certificats de professionalitat, de formació professional, que treballem les famílies de cuina, les famílies de sala, i ara comencem sommelier, que és una de les línies que per nosaltres també és força interessant. La gent, segurament Masterchef ha fet molt de mal, i tothom vol anar a cuinar, no? Però realment hi ha més necessitat a sala i un bon cambrer que atengui bé una sala, que tingui aquesta capacitat de recomanar, que conegui, no?, un vi del nostre territori, que pugui recomanar al client en un entorn com el que tenim, quin és el menjar amb el parc agrari, no?, amb aquest quilòmetre zero. Crec que això és un tresor que cada vegada estem intentant construir.
1: Precisament pel que es referia al prestigi dels xefs o les cuineres, crec que va ser Domingo Morillo en una entrevista que vam mantenir amb ell, que va ser justament el fundador de l'Escola d'Hostaleria i el president de la Federació del Baix Llobregat, que també de Barcelona ara, explicava que un cuiner no és només aquest que acaba de posar el plat, sinó que s'han de pelar moltes patates i s'han de fer moltes feines de producció prèvies a que el plat estigui ingestit.
2: Clar, nosaltres sempre expliquem, hi ha una cuina d'autor, que és una cuina que té molt sentit, però primer per la patata amb el Mingo, que tenim excel·lent relació i on col·laborem de manera molt, molt encertada. Tenim allà 3 estudiants de formació professional justament amb el seu restaurant I ell és aquell que fa que l'aprenentatge sigui real. Vol dir, des de parar patates, abans de començar a cuinar, nosaltres diem cebes i patates. La primera setmana estan tallant-se els dits, amb el bon sentit, comprem 150 tirites i a començar a fer coses. I a poc a poc tenia aquesta capacitat de reproduir, de fer un producte que al final el que té la cuina i la màgia de la cuina és que d'un producte primari acaba amb un producte final que pots tastar i que a més gaudeixes i que fas gaudir a l'altra persona. Això té un encant que amb altres professions és més difícil trobar.
1: Molt bé, doncs parlant d'aquest curs, Raimon, quines novetats presenta, quina oferta presenta l'Escola d'Hostaleria?
2: Sí, nosaltres ara, com ja sabeu, tenim diferents cursos. Ara tornem de cara a aquest mes, comencem amb dos cursos de cuina, un d'ajudant de cuina i un de cuiner, que és una miqueta més llarg. I comencem amb el mateix, amb el que seria cambrers, ajudant de cambrer i cambrer. Cambrer, que és una miqueta més llarg, un any aproximadament. Tenim, jo crec que com a cosa positiva, hem tornat a postular-nos per fer formació professional dual de cara a l'any vinent i esperem tenir adjudicació de cara al gener de l'any 2027. No? 27.
1: Sí.
2: I també hem començat ara, conjuntament amb Educació, el que serien els PFIs, els programes d'adaptació pedagògica durant un any, d'un certificat de professionalitat que és cuina i sala, que dura un any i que permet també que la persona jove pugui identificar si realment és el seu sector on vol treballar o no vol treballar. Com a novetats interessants, que nosaltres estem força encantats, hem començat també línies privades de pastisseria molt, molt especialitzada, en cursos trimestrals de primer nivell. Això ens està funcionant molt bé. Us recomano que un dia, si voleu, veniu a veure-ho.
1: Sí.
2: I estem treballant ja en cursos que són trimestrals, especialitzats per treballar amb gent de primer nivell, com Patxi Larrea o altres pastissers de la nostra ciutat. I realment, amb aquesta línia estem treballant de manera molt professional. I per últim, com a proposta positiva, és que els nostres alumnes acabem de guanyar un programa Erasmus, que permetrà que alumnes que vinguin de la nostra escola durant un període de 90 dies o 30 dies estiguin fent estades a fora del nostre país i fent un procés d'aprenentatge sempre lligat o bé a cuina o bé a sala, amb un consorci a nivell estatal.
1: A banda de la formació teòrica, als estudiants els ofereix també pràctiques, no? Com estava explicant, Raimon.
2: Sí, nosaltres tenim la clau, ja sabeu, tenim una aula restaurant que us recomano també que vingueu a tastar-la perquè no entenem la formació sense la pràctica. I a banda, el que tenim és un conjunt de 250 restaurants que ens acompanyen perquè puguin els nostres alumnes fer pràctiques directament a les seves restaurants. El que, com a novetat, els certificats de professionalitat actuals cada vegada es basen més en la practicitat i nosaltres creiem molt en una formació molt pràctica. La gent i la gent jove busca, cada vegada busca més tocar, palpar i la part teòrica és necessària però necessiten saber què és un passe en una cuina, com pot atendre una persona, quina és la dificultat de posar-te davant d'un client i dir-li bon dia, què li agrada, què no li agrada. Jo crec que aquestes coses són claus. O l'anglès, no? Nosaltres amb els certificats de professionalitat de sala, fem 90 hores d'anglès i durant aquests dies només es parla anglès al restaurant o només s'hauria de parlar anglès.
1: Molt bé. Respecte als cursos aquests privats que referies, són adreçats a qualsevol tipus de persona?
2: Sí, a qualsevol tipus de persona. Molt, és gent més especialitzada que té unes característiques ja prèvies i que alguns volen emprendre i alguns el que volen és professionalitzar-se amb el sector de pastisseria. Ara també estem iniciant o encetant una nova línia d'activitat conjuntament amb empreses, en cursos privats, però que les persones no pagaran. Són cursos privats no subvencionats per al Servei d'Ocupació o per al Departament d'Educació, que són trimestrals i permetran també una col·locació express en determinats sectors. Això és una novetat que explicarem d'aquí molt poquet.
1: Molt bé, però en aquest cas és adreçat a persones que ja estan treballant en el sector de l'hostaleria o persones que volen ampliar els seus coneixements i no tenen per què
2: pot ser de tot tipus. Clar, sí, en funció del nivell. Els nivells que estem trobant és d'especialització d'un cert nivell perquè això permet fer una evolució més ràpida a la classe. Si tenim un nivell molt bàsic versus un nivell mitjà a la classe no podem fer el mateix desenvolupament.
1: Uh-huh.
2: El que estem trobant és nivell 1, nivell 2, nivell 3 i en base al perfil et posarem en un nivell 1 o et posarem en un nivell 3. Molt d'especialització. Jo us recomano, ara estem fent postres de primer nivell,
1: uh-huh.
2: I això es nota des des d'un punt de vista de l'aula restaurant que podem tastar fins i tot aquests postres, són espectaculars, eh? O sigui, estem amb un nivell molt, molt potent. I estem cercant justament el que tu deies, donar aquesta potenciació a gent que també vol millorar la seva professionalitat i que treballa en el sector, que és un dels altres reptes del nostre sector. No és només les noves persones que s'incorporen, sinó tenir la capacitat de professionalitzar els que ja hi són i marcar una carrera dintre del nostre sector. O sigui, creure que a l'empleabilitat un bon cambrer, un bon cuiner, es pot guanyar molt bé la vida i és una professió de futur.
1: Mm-hmm. Has comentat, per exemple, referents absoluts de la gastronomia, de la pastisseria a Castelldefels, com és Patxi Larrea, guanyador de diversos concursos internacionals, per exemple.
2: Clar, a veure, amb ell col·laborem en tot el gremi, perquè nosaltres hi creiem molt en la col·laboració amb aquells que saben, eh? I el que intentem és sempre treballar amb els millors o amb els més reconeguts, amb el bon sentit de la paraula. Tenim gent molt especialitzada en la nostra ciutat i que fan, que jo crec que la qualitat la porten com a punt clau d'acció i de treball, no?
1: Estem parlant de que fa això, 2 anys i mig, explicaves, es va reobrir l'escola d'hostaleria que té associat aquest restaurant, com deies, on aquí doncs, es consumeixen els plats que cuina l'alumnat, no?
2: Sí, efectivament, que cuinen, que produeixen i que serveixen. I això ens permet també el que dèiem, la pràctica real. Una persona fa un desenvolupament, el primer dia que arriba al restaurant doncs li fem aquest acompanyament, a poc va agafant aquesta força, aquesta capacitat, i jo dic que nosaltres som ambaixadors de l'arròs de Castelldefels i els nostres alumnes doncs saben fer arròs de Castelldefels. Aquesta és la clau, però el primer dia pelar patates, buscar una bona carxofa, però també anar a recollir la carxofa, que també ho hem fet al Parc Agrari del Baix Llobregat, li portem a l'alumne, li diem d'on surt la carxofa, estudiem què vol dir aquest producte com a tal i després a fer una bona acció de com pelar-ho, que no és fàcil.
1: No, no és fàcil les carxofes.
2: Les carxofes són complexes.
1: Són complexes. Aquest restaurant és obert a tothom, eh?
2: A tothom.
1: És a peu de carrer. Sí. I tothom que vulgui pot anar a dinar de dilluns a divendres?
2: No? De dilluns a divendres. Nosaltres ara estem fent una oferta gastronòmica al migdia amb un menú d'una a tres, i és un menú de 16 euros obert a tothom, i on també treballem una mica amb els vins d'algunes bodegues convidades, i a poc anirem també introduint, estem cercant un projecte també amb poder produir algun producte o alguna recepta d'aquestes àvies de la nostra ciutat i portar aquest plat al nostre menú, que això encara donarà una mica més sentit des d'aquesta vessant.
1: Parlant de la tradició i parlant de que l'alumnat vostre pot anar a veure el producte in situ, a conrear-lo al Parc Agrari del Baix Llobregat, quina és la importància avui en dia de consumir aquest producte de quilòmetre zero, el producte de proximitat que tenim a la vora?
2: Bueno, jo crec que és clau. I a més, nosaltres, com a Castelldefels i com a ciutat, tenim la riquesa d'estar justament al mig de diferents companys de viatge. Com dic, ens anem a Vilanova i anem a buscar la gamba de Vilanova, que també és la gamba que introduïm al nostre arròs. Ens anem al parc agrari del Baix Llobregat i és el pulmó. I és desconegut a vegades.
1: Sí.
2: Em quedo sobtat quan parlem amb alumnes i anem a fer una visita. Molts d'ells no són coneixedors de que tenim aquest gran pulmó i que tenim aquest producte d'una qualitat molt elevada i la tenim a la vora. Per això és molt important que nosaltres, des de l'acció també, des d'un punt de vista de cultura gastronòmica, donem el valor i puguem explicar què vol dir el quilòmetre zero, des d'un punt de vista de contaminació, des d'un punt de vista de producció, l'aportació de riquesa, economia circular a la nostra ciutat, no? a la nostra comarca i al nostre entorn.
1: Mm-hmm. Molt bé, la importància del quilòmetre zero, del producte de proximitat. I a més aquí tenim una mica dels productes bàsics molt, molt a prop, no?
2: Els tenim molt a prop, més del que pensem, Jo faria una crida també perquè tothom conegui què és el Parc Agrari, que fem visites, Nosaltres fem una de les coses que també estem fent com a escola, estem fent tallers de l'arròs de Castelldefels.
1: Uh-huh.
2: I aquest taller, una dels premis de Fitur, de quina era l'experiència gastronòmica, és l'experiència que nosaltres hem aportat de com anem a buscar la carxofa amb la gent privada, anem a veure què és el parc agrari, d'on surten les coses, ens anem també a Vilanova a veure d'on surt una gamba i acabem fent un arròs de Castelldefels per parelles, produint l'arròs a casa nostra, i després o acabem menjant amb un maridatge d'un vi de proximitat que també pot ser del Garraf.
1: Parlant de, també dels vins, dius que també una de les novetats és la formació de sommeliers. També, com diuen, tenim vins de proximitat, ho veiem a la mostra de vins que es celebra cada any al nostre municipi, que té alta qualitat també i està que elabora, no?
2: Sí, nosaltres tenim, des d'un punt de vista de vins de proximitat, el massís del Garraf és clau. I, a més, encara que sembli que no, Castelldefels també produïa vins amb el seu passat. Hi ha algun vi, hi ha algun tipus de raïm molt proper, com un xarel·lo, amb alguna família interessant, com la família dels Valls. Tenim una història de vins que

0: Depèn. O sigui, una de les coses que té la complexitat de l'arròs és, si porta carxofa, la carxofa sempre és una mica més complexa, perquè el que fa és eliminació del tipus de gust del vi. Però les salinitats dels vins del Garraf permeten que amb arrosos i amb productes d'aquest estil siguin extremadament bons. Nosaltres sempre diem, jo que he produït vins en el passat, un vi no és millor ni pitjor, sinó és aquest que t'agrada. I al final és, el que t'agrada és el vi bo. Però la proximitat marca la diferència. I un vi que una anyada és diferent a l'altra també marca que no és un producte totalment fabricat. No? Fabricat vol dir que podem trobar un vi que sempre sigui igual, que cada anyada sigui igual, però el que fan és molta química. I, en canvi, els productes de proximitat que fan de petites produccions tenen una varietat que són molt interessants també per tastar-ho.
1: Mm. Tornant de nou a l'escola d'hostaleria, aquelles persones que vulguin seguir classes a l'escola, són a temps de matricular-se?
0: Sí, a veure, nosaltres tenim cursos sempre oberts. O sigui, una de les coses que tenim bones és que ja tenim la programació garantida fins a finals del 2027. O sigui, tenim tot l'any en cursos amb l'administració pública, cursos privats. O sigui, estem amb moltes ganes de que vinguin a la plaça Esperanto número 2, que en funció del seu perfil veurem en quin nivell poden anar. Hi haurà persones que poden anar a un nivell 1 perquè encara no tenen especialització, i altres que vulguin dir, doncs vull ser cuiner i ja tinc una certa experiència i llavors podríem passar cap a aquesta línia. O sommeliers. Els sommeliers són gent que vol ser cap de sala. Un sommelier, és molt difícil que hi hagi un sommelier pur i dur en un restaurant perquè ja no hi ha restaurants amb un sommelier 100%. Però un bon sommelier cambrer és el millor cap de sala que pot tenir qualsevol restaurant i es pot guanyar molt bé la vida. O sigui, a nivell salarial són gent que tenen molta competitivitat. Mm-hmm. Llavors, és una aposta també per caçar talent, perquè aquestes persones es puguin especialitzar, i aquí comptarem entre el nostre equip de docents. Tenim a Mercè Sumarroca, de Vins Sumarroca, que també és membre del nostre consell assessor, que ens ajudarà una mica amb la definició d'aquest programa, que pot ser molt interessant, amb la Marta, amb l'Àritz, professors que són de la nostra entitat, i perquè sàpigues, tenim un acord molt interessant en tot el que és el sector, i el dia 29, crec que és, tenim justament una cata dels millors sommeliers de Catalunya, una cata de vins de Canàries, i ho fem amb 29 sommeliers de tota Catalunya. Amb el tema del vi, crec que estem ben acompanyats.
1: Però com deia, la intenció aquesta de professionalitzar encara més el personal de Sala Llauna, doncs aquestes dues especialitats, cambrer amb sommelier.
0: Sí, jo crec que aquest doble vessant és, des d'un punt de vista de competències, és excel·lent. És veritat que nosaltres amb els cursos de cambrers fem una píldora de 80 hores, que ja és molt, la majoria. La majoria de cambrers que hi ha al sector parlen o tenen unes experiències, tenen poca qualificació en vins. En 80-90 hores es pot fer molt, però el certificat nivell 2, que són 900 hores només de vins, aquí la persona surt amb una qualificació molt elevada. I, a més, és que tastarà coses molt, molt interessants. Jo crec que és una gran oportunitat, no per treballar de sommelier. Jo sempre ho dic, cada vegada el sector ha canviat, no per treballar de sommelier, però sí per ser el millor cap de sala o un cambrer de primer nivell dels nostres restaurants que estan oferint molt bons vins a la nostra ciutat.
1: Doncs acabem aquí. Moltíssimes gràcies, Raimon Martínez, director responsable de l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels, per explicar-nos totes aquestes novetats que presenta l'escola per aquest curs.
0: Doncs gràcies per donar-nos l'oportunitat.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: A fons.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya. Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

Sense pauses. Sense pressa. Només la millor música. Comença el racó del blues. Sentiment i autèntic blues a Ràdio Castelldefels.

El racó del blues. Seguim amb el millor blues a Ràdio Castelldefels.

música amb ànima. El racó del blues de Ràdio Castelldefels.

0: Les persones lliures mai podran entendre el que els llibres signifiquen pels que vivim tancats. Amb aquesta cita d'Anna Frank comencem el programa d'avui del Club dels Experts. Hola, Mireia.
1: Hola, Misha.
0: Hola, Carla.
2: Hola.
0: I hola, Nacho.
3: Hola.
0: Ben tornat.
2: Sí.
0: Per fi et tornem a tenir aquí amb nosaltres. I per què hem començat amb aquesta cita de tot un clàssic de la literatura com és el diari d'Anna Frank? Doncs perquè avui, precisament, parlarem de clàssics i hem preparat un joc molt divertit. Ara feia temps que no el fèiem.
2: Sí.
0: També relacionat amb llibres clàssics o amb cites mítiques de llibres. Així que tinc moltes ganes de començar. Esteu preparats, preparades?
3: Sí. Igual sí. Anna Frank té una mica com de sentit amb el que diré, amb el que diré jo. Mm. Així que...
0: Ostres! Així m'agrada. Bon clickbait. Bon ganxo, Nacho. Sí, sí. Doncs ara sí, comencem. Experts clàssics.

0: Efectivament, recomanarem llibres clàssics, però de tota mena, clàssics moderns, clàssics atemporals, clàssics de la literatura infantil i juvenil, de tota mena. Així que, Carla, vols començar?
1: Vale.
0: Venga.
1: A ver, yo vengo a proponer, bueno, a recomendar un clásico que lo tengo pendiente, pero que tengo muchísimas ganas de empezar, pero es que ahora me estoy leyendo, esto no es el clásico, ¿vale? Pero es que me estoy leyendo Tan poca vida.
0: Ah, ¡wow! ¡15 años tocho!
1: Por eso, cuando me la acabe ya, seguiré con los demás pendientes.
0: Home, podríem dir que el de Tan poca vida va camí de convertir-se també en un clàssic, modern.
1: Para mí lo es, porque no hay persona, bueno, igual aquí sí, pero no hay persona que conozca y que haya hablado del libro que no lo conozca. O que no haya tenido a alguien que se lo haya mencionado o lo haya leído. Pero bueno, el que iba a recomendar...
0: No ens anem per les branques.
1: És el de 1984, de George Orwell.
0: Ostres, doncs mira, és el que anava a comentar jo.
1: En sèrio?
2: Potser hauríem de fer alguna reunió abans de...
1: Sí, no?
0: No, però m'encanta perquè tu és el que vols llegir i jo ja m'he llegit, per tant, et diré si val la pena. No?
2: Sí, sí.
0: Vale. Per què el vols llegir, Carla?
1: Yo lo quiero leer porque quiero ver hasta qué punto de forma así como... que se percibe y no, realmente estamos tan controlados como se ve en esa realidad distópica. A ver, en realidad sí lo estamos. Pero quiero saber hasta qué punto de verdad lo refleja en el libro de que estamos tan controlados y vigilados y no hay apenas nada de libertad. Ahora, aquí tampoco, solo que no se percibe porque... Es que no me sale la palabra, pero está como en el inconsciente.
0: Ok. Sí, sí, és de forma subconscient.
1: Exacto,
0: vaja.
1: Sí.
0: A veure, la Mireia també s'ha de llegir?
2: Sí, la veritat és que me'l vaig llegir, jo crec que, no sé, 15 anys o 17 o així, i em va encantar, i és un llibre del que tinc pendent fer una relectura, perquè de fet fa no gaire vam fer una cosa aquí molt xula a la Biblioteca Schlafels, que era com una batalla o lluita entre dos llibres, en aquest cas eren dos distopies, que era una 1984 i l'altra Un món feliç d'Adolf Huxley. I va ser guapíssim, perquè clar, si ja t'havies llegit un... llegir-te l'altre, que jo en aquell cas no m'havia llegit el d'Un món feliç encara, jo crec que si tinguessin un fill seria l'actualitat, no? És a dir, si t'estàs llegint o vols llegir-te 1984 per comprovar aquesta part distòpica com està de present avui dia, doncs jo crec que entre els dos fan un híbrid molt, molt, molt adient, perquè en alguns països sí que és molt 1984, potser en les dictadures comunistes més del tipus Corea del Nord i tal... Però aquí, a Occident, jo crec que és una mica més tirant a Un món feliç. I aquí no era el clàssic que anava a recomanar, però ha vingut molt bé per la falca.
0: Estem molt distòpics avui. Sí. Doncs jo el vaig llegir fa poc aquest any i he de dir que sí, tu llegeixes i dius, mare meva, algunes reflexions, la filosofia... Són molt actuals, malauradament són molt actuals. Veus certs comportaments que dius, uau, és que està passant, és que aquest home era un visionari, ja veia per on anaven els trets. A mi el que em va colpir més és la idea de què és veritat, no? Estem en l'època de la postveritat, no? I d'alguna manera, sense ell, sense que l'Orwell sapigués que eren les fake news, doncs parla d'això, sí. No? De com són capaços de reescriure el passat només perquè moltes persones diuen que una cosa és certa o ha passat, no? Llavors, uau.
2: Sí, el concepte de la neollengua és el que penso que és també el més actual i més vigent. Sí.
1: És un llibre que llegeix, en plan, se lee fácil o és eso?
0: A veure...
1: És que això a mi me tira... O sea, me encanta el tema i la filosofia i que sea tan tal hacia el tema, però...
0: Ui, a veure...
1: És denso...
0: Jo, per mi, se'm va fer una mica dens perquè és un llibre lent. No és un llibre on hi hagi molta trama.
1: Vale.
0: Vull dir, no comença a passar l'acció fins més enllà de la meitat del llibre, per dir-ho d'alguna manera.
1: Ostres!
0: Sí,
1: vale.
0: Perquè tot és com introducció de com ell viu, la pressió que sent, etc, com és aquest món... Llavors, és una història lenta de personatges, amb molt monòleg intern, no? És lent. A mi, et dic, em va costar una mica també perquè el cap a la meitat del llibre té com... incrusta com un assaig a dintre del llibre, aquí se'm va fer molt pesat, la veritat, perquè és com una mica redundant, però en general no és pesat, vull dir, fa servir un llenguatge bastant àgil, bastant planer, però és això, és un llibre lent i sobretot és un llibre depriment. O sigui, tu acabes aquest llibre i penses, i perds una mica la fe en la humanitat. Jo t'aviso, Carla, perquè...
1: Vale. Bueno, yo ya es que la he perdido, lo siento.
0: O sigui, és molt fosc però, i la part final la vaig haver de llegir per sobre perquè hi ha escenes bastant fosques.
2: Sí, al final és una mica encoixant. Sí. A mi se'm va fer més ràpid, o sigui, no el recordo com ultradens, perquè el llenguatge és molt planer, però jo crec que és una mica, si t'enganxa la part d'aquest com world building, de el que deia la Misha, d'explicar com està funcionant tot, no? Com ho tenen muntat, si això t'enganxa, no et costarà. Si vale. Et costa una mica més perquè no és el teu, pues, però jo crec que t'agradarà.
1: És que a mi el concepte de Gran Hermano m'encanta.
2: Sí, crec que t'agradarà.
1: M'encanta.
0: I anava a dir, anem a sortir dels llibres depriments, però el Nacho té una recomanació també.
2: Avui no remuntarem, nois?
3: No.
0: Molt necessari, però depriment. Quin llibre és, Nacho?
3: Bueno, jo porto avui El niño del pijama de rayas.
1: Madre mía.
0: De John Boyne.
1: Madre mía.
0: Wow.
3: Un vaso entero podría llenar de lágrimas.
0: Sí, confirmo.
3: Bueno, este libro lo que te explica es un niño llamado Bruno que vive pues en la Segunda Guerra Mundial, en el momento este del Holocausto, uh-huh. Y más o menos te explica que el padre es parte de los nazis y que se tienen que mudar a un sitio más cercano a un centro de concentración. Uh-huh. Claro, el niño en ese momento vivía en una casa de, según se dice en el libro, 3-4 pisos, donde tenía un montón de amigos, un montón de esto, y de repente tener que irse a un lugar pues así como oscuro. Resulta que los dos niños, o sea, él tiene una hermana que se llama Gretel, que tampoco le habla mucho. Pero que entre los dos ven por la ventana pues lo que es el campo de concentración, pues creyendo que es como una ciudad externa. Pues resulta que conoce a Samuel un día que él estaba haciendo de explorador por las afueras de la casa. Conoce a Samuel, un niño judío, que bueno, que la historia ya lo podéis predecir, pero bueno, que es muy triste.
0: Sí, spoiler, acaba mal, però sí, diguéssim que ell no és conscient, no, de tot l'horror que estan visquent i comença, es fa amic d'aquest nen de la forma més, com haurien de ser totes les amistats, no? Sí. Sense prejudicis i d'una forma molt bonica.
3: Hay una parte que es como muy significativa, que es cuando a Samuel...
1: ¿Spoiler?
3: No.
1: Vale.
3: Cuando a Samuel lo llama un soldado y no lo encontraba, y cuando vuelve llega todo ensangrentado, moratoneado, porque y el niño pues no sabe aún qué está haciendo mal. Y el amigo Bruno tampoco tiene como el pensamiento de decir por qué le están haciendo eso. O sea, ellos están pensando que serán sus padres, que le habrán castigado o algo. Pero ellos, al ser pequeños, pues aún no tienen la mentalidad de decir son de otro tipo de personas, no hay que juntarse con ellos.
0: ¿Tú a quina edat per quina edat el recomanarías, Nacho?
3: A ver, yo lo leí este año pues porque la película ya la había visto, que la película también es muy bonita. Yo lo empecé a leer este año. Bueno, bonita.
0: Emotiva.
3: Sí, bonita en el sentido de que está muy bien hecha en cuanto al libro.
2: A mi em va semblar ensucrada, perdoneu-me.
1: El que?
0: Jo no me'n recordo ja de la pel·lícula.
2: Que em va semblar fins i tot un punt nyonya, la pel·li.
1: Nyonya?
2: El llibre no l'he llegit, però la pel·li em va semblar com... Potser com que ho dulcificava molt, perquè com que en el punt de vista des dels nens, que és molt innocent,
1: vale.
2: Clar, no retractava tota la cruesa que té realment això, però sí. Bueno, també és la gràcia, no?
3: Eso es verdad que...
1: O al revés, la podria intensificar. Des
2: bueno,
1: del punt
2: pel
1: de vista
2: contrast,
1: de...
2: no?
0: En fi,
2: no?
3: Sí.
0: No, tranquil, però...
3: No, però és que és verdad. Y pues eso, que es muy triste la película también, y para las edades que lo recomendaría serían, no sé, para... Si estáis empezando a dar... Si se está empezando a dar la Segunda Guerra Mundial o ya se ha empezado a dar y la gente pues ya tiene conciencia de lo mal que se pasaba ahí porque era horrible eso, pues ya está.
0: Ok, doncs...
3: Lo recomendaría para, no sé, 13, 14, 15 años.
0: Perfecte.
3: Depende de la mentalidad.
0: 100%. Prenem nota, un clàssic, efectivament, que tothom hauria de llegir. Mireia, quin llibre ens portes? No sé si vols portar algun. Portes algun? Ui, si veig que tens dos sobre la taula.
1: Sí, en físico, chicos, en físico. Esto es otro nivel.
2: Sí, home, jo porto físics. Doncs mira, porto també un clàssic més...
1: Ai, composites.
2: Home, clar, és que jo, quan m'agrada un llibre, doncs poso composites en les frases... és un clàssic modern, que és Carol, de Patricia Highsmith.
0: El tinc pendent.
2: Sí, doncs... Aviam, no sé si remuntarem al tema de llibres depriments, però... No, jo crec que és un llibre que, pel context que va ser escrit, clar, és una història als anys 50, on una noia jove, doncs 20 i pocs anys, la Cerés, que és artista, així una mica bohèmia, doncs està treballant en uns grans magatzems per la campanya de Nadal. Aleshores es troba, coneix a una dona increïble, guapíssima, que es veu que té pasta, no? amb un estilàs, la van posar a la Kate Blanchett, a l'adaptació, i realment és dels pocs llibres on me n'alegro que a l'etapa estigui la foto de la pel·lícula, perquè és tan divina aquesta dona que li fa justícia. Aleshores, li ajuda a buscar un regal per la seva filla. A partir d'aquí, començaran una relació, en principi d'amistat, després passaran cosetes, però clar, aquesta dona està, la Carol, en procés de divorci del seu exmarit. Penseu que estem als anys 50...
1: Això digo jo, en els anys 50.
2: Sí, clar, als Estats Units sí que es podien divorciar. Però, què passa? Ja era complicat, potser, el paper de la dona en un divorci, doncs, si tenia una relació paral·lela amb una noia jove...
1: No, jo crec que era complicat el paper de la mujer en si.
0: Però tinc entès que aquest va ser com un dels primers llibres LGTBQ+, que tenen un final feliç.
2: Sí, aviam, no és un final on es casaran i podran tenir més fills i adoptar un Golden Retriever i tenir una hipoteca. O sigui, això tampoc us imagineu, perquè no passarà. Però, clar, és un clàssic model perquè trenca la inèrcia de que totes les històries de LGBTIQ+, que sempre acabaven, com el Rosari de l'Aurora, amb un suïcidi o amb un mort o amb...
0: drama.
2: Amb drames, no acaba tan malament. Òbviament no és super idíl·lic i no super perfecta, però bé. I una de les coses que també recomano a nivell de narrativament és perquè és el format... La Patricia Highsmith havia escrit molts thrillers, El talent de Mr. Ripley, Desconeguts en un tren... Doncs clar, en aquest cas el format és una mica road movie i thriller. O sigui, té una manera d'estar escrit que enganxa bastant. I clar, com que estem a 4 dies del mes de l'orgull, doncs he pensat, mira, un clàssic modern per anar escalfant motors i perquè, bueno, com que no sortim de les distopies i les depressions i tal, doncs mira, potser cal recordar que aquestes històries encara passen a molts països, a molts llocs i bueno, que no estem tan lluny, no?, de viure com es vivia aquí.
3: Jo he tingut una idea que no sé, te la comentaré, però per a les gravacions de juny alguna dedicar-la només a llibres LGTBQ+.
0: Em sembla perfecte, Nacho, prenem nota. I apuntem també totes les recomanacions. Fantàstic, El noi del pijama de ratlles, 1984, Carol. Carla, ja ens diràs què et sembla 1984 quan te llegeixis.
1: Quan acabe tan poca vida i a ver qual escojo entre tots els demás. Exacte. Porque está en 1984, pero es que hay 15 más. Sí. ¿Sabes? Entonces, pues si cae, pues cae.
0: Molt bé, doncs atenció, perquè fem una petita pausa musical i tornem de seguida aquí al Club dels Experts i escoltarem una cançó de Pink Floyd, Pigs. Sí. I per què l'hem seleccionada, aquesta, Carla?
1: Pues porque, la canción de Pigs está dentro del álbum de Animals de Pink Floyd y hace referencia al...
0: ¿Cómo es? Rebelió a la granja.
1: De George
0: Orwell, exacte. Seguim amb la temàtica. Us deixem amb Pigs i tornem de seguida.

0: Acabeu d'escoltar Pics de Pink Floyd. I tornem aquí al Club dels Experts perquè arriba l'hora de jugar. Què farem avui, Mireia, en aquest joc?
1: Doncs escollirem una frase d'una novel·la que sigui més o menys reconeguda per tothom i la posarem a alguna aplicació tipus WhatsApp, tipus bloc de notes i aviam què surt amb el text predictiu.
0: Exacte, com canvia la història al nostre chat.
2: Sí. És com agafar un vídeo normal de la IA, d'una persona real i posar-lo a la IA, que se da la vuelta a todo.
0: Exacte. Molt bé, doncs qui està més preparat?
3: Jo.
0: Doncs vinga, Carla, comença, dispara.
3: Vale.
0: Quina cita has escollit?
3: Vale, la segunda estrella a la derecha y todo.
0: Ah. Oh, recta.
3: No lo sé.
0: Bueno,
3: ¿ya me lo va a decir?
0: Vale, esto es una cita de Peter Pan, efectivamente.
3: Exacto. Mira, a ver, la segunda estrella a la derecha y todo recto hasta mañana y pasado. Ay, algo no te hagas caso.
0: Això s'ha tornat amb un llibre d'autoajuda, eh?
3: Sí. Se nota, no? Que mis chats...
4: Home, clarament, aquí al pobre Peter Pan li calia autoajuda molt gran,
2: sí.
4: Eh?
2: Mi mama, sí. Mi madre una vegada... La meva mare una vegada em va castigar perquè m'havien donat el telèfon per primera vegada i vaig posar a escriure coses amb l'auto...
0: Sí,
2: amb l'autoparaula, sí. I sortien coses super rares i la mare em deia... I la mare em deia, Nacho, estàs bien? Què te passa?
0: Mare meva. Doncs ja ho veieu, que heu d'anar amb cura a l'hora de fer servir l'autocompletat. Veig que en aquest cas jo crec que es perdrien, la Wendy i companyia es perdrien, els
3: bueno,
0: germans.
3: Bueno, jo crec que ja estan perdidos mentalment.
0: Sí. I encara més mentalment, exacte. M'encanta. Molt bé, Mireia, quina cita ens portes?
4: Doncs jo continuo aquí l'orwellianisme perquè...
3: No salimos, o sea, no salimos. Però per què hay que salir? Claro, és que és la pregunta.
4: Sí, sí, hauríem de fer també un episodi especial distopies.
3: M'encantaria, divergente. Sí. Oh, que maravilla.
0: Doncs mira, prenem nota també.
4: Doncs jo havia escollit la frase "Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros".
3: M'encanta.
0: A més, en sintonia amb la cançó que acabem d'escoltar.
4: Exactament.
3: Que és que no... aquí està tot pensat.
4: Sí, sí, no ho hem planificat realment i hi ha hagut una sincronia bastant increïble. Aviam, tots els animals són iguals, però alguns animals són més peligrosos que los humanos.
3: Hòstia! Escúchame, 100%. Escúchame, és buenísima, eh?

0: Oye, pero se nos están revelando.
1: A ver, ¿y con cocinaría?
2: Y... Ay, se ha quedado en blanco. Ah, vale. Son más peligrosos que los humanos y los seres más pequeños que pueden sobrevivir a los efectos de las vacunas.
1: Digues, aquest no és un programa antivacunes
2: ni res de l'estil, però sí, s'ha quedat molt distòpic.
0: Yo...
1: Me ha encantado, es mi favorita hasta el momento.
2: A ver, adiós, Nacho.
0: Yo me pongo a reír más aquí que en toda la semana entera.
1: Bueno, amigo, sí. Com els animals de la granja, tan amistosos i tal, ara de cop i volta s'han convertit en cocodrils i tigres i, no? I escorpions i sí, coses sí. Així.
0: I en persones pequeñas que sobreviven a les vacunes.
1: En seres pequeños.
2: Sí, seres pequeños. No s'especifica.
1: Clar, esperem que no siguin els virus els que sobreviuen a les vacunes.
0: El entavirus sí, este nuevo, sisplau, no. Peligro.
2: Ara mateix, mentre gravem, tenim aquí una de les pantalles a la ràdio de l'entavirus i les
3: bueno, podemos no entrar en este tema.
2: Cosorro.
1: Exacte. Doncs vinga, vaig... Mira, jo seguint amb la dinàmica, ja que jo avui he parlat de 1984, he començat a voler escollir la primera línia d'aquesta novel·la.
2: Estem orwellians o no estem orwellians?
1: 100%. Que és, era un dia d'abril fred i lluminós i els rellotges tocaven les 13. Anem a veure com ho canvia l'autocompletat, no? Era un dia d'abril fred i lluminós i els rellotges tocaven de la seva vida.
3: Ah, muy bien.
1: I la teva resposta aquesta tarda a la llibreria Come to the book for me.
2: Aquí
1: s'ha notat la influència Misha,
0: s'ha notat l'autocompletat de la Misha és bilingüe. Sí.
1: Perquè jo crec que anava a la llibreria Com In, sí, que és una llibreria on dinamitzo un club de lectura, llavors ja m'ha canviat d'idioma i tot. O sigui, això que els rellotges tocaven de la seva vida. I la teva resposta aquesta tarda a la llibreria Come to the book for me. En fi, s'ha tornat molt literari tot això.
3: Ui. Però m'ha encantat com cada autocompletado le hemos dado como nuestra esencia, ¿sabes? Sí, sí, sí. No sé si es algo bueno o algo malo, creo que más lo segundo, pero... Bien.
0: Ostras, oye, es verdad, o sea, si se parece tanto será porque el teléfono sabe cosas que nosotros capaz que ni nos acordamos.
3: George Orwell, para reflexionar. Gran hermano, 1984.
1: 100%. Molt bé, doncs, repte superat. No sé com serien aquests llibres si els continués escrivint l'autocompletat dels nostres mòbils. Probablement no gaire bo.
3: Necesitaríamos un diccionari aparte para entenderlo. Porque, o sea, entendemos el concepto, pero como que las palabras no están bien puestas en las oraciones, ¿sabes?
1: Molt bé, doncs, Nacho, Carla, Mireia, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: I ens escoltem la setmana que ve aquí al Club dels Experts.
0: Adéu.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has vist que fan vaga els autobusos?
2: Què dius? No ho sabia.
1: Però si tots els mitjans de comunicació fa dies que en parlen.
2: Doncs, quina murga. M'hauré de buscar un altre mitjà de transport.
0: A Punt de Sal. Mitjà és allò que serveix per arribar a un fi. En canvi, quan parlem de medi, ens referim a l'entorn o a l'ambient que envolta una cosa. Per exemple, diem mitjans de transport, mitjans de comunicació, però parlem de medi ambient o medi natural. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: A partir de estos momentos la música se viste de gala y etiqueta. Desde la 98.0 de Radio Castelldefels y por internet
5: para todo el mundo.
6: Producido y presentado por Diego González.
4: La historia de la música con sus estilos, compositores, grupos y artistas.

Ah.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Olor de mar. Flaire a ron cremat. I cançons que formen part de la nostra història. Comença la Taverna de les Habaneres a Ràdio Castelldefels.

0: Moltes gràcies.
1: La tradició del mar a casa teva. La taverna de les Habaneres a Ràdio Castelldefels.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Bon dia, el saludem en aquesta nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Avui és dijous 24 de setembre. Per començar, presentem els titulars d'actualitat de la jornada. Cauen els delictes per quart any consecutiu a Castelldefels. Els fets delictius han disminuït un 0,3% durant l'últim any, mentre s'incrementa l'eficàcia en la resolució dels casos. D'això es desprèn de la Junta Local de Seguretat celebrada avui mateix. La modificació puntual del Pla General Metropolità a l'entorn de les torres de defensa del centre, on es projecta la construcció d'edificis, d'habitatges i serveis, és un dels assumptes que abordarà el ple municipal de demà. Començarà a la una del migdia. La regidora socialista Eva López serà la candidata a l'alcaldia del PSC a les eleccions municipals de la primavera vinent. La candidatura es presenta diumenge en un acte públic. Nova edició de la Baix Cicletada, una pedalada popular que diumenge recorrerà diversos municipis de la comarca per promoure l'ús de la bicicleta. A Castelldefels, la plataforma L'Avinguda de la Pineda no es toca, a més un comunicat en què anuncia que no hi participarà. Fem poble, així s'ha batejat la primera trobada d'entitats que se celebra dissabte. Serà a la plaça de l'Església, on 40 associacions locals donaran a conèixer la seva tasca. Trobada de cotxes clàssics aquest diumenge a la plaça de l'Església, nova edició d'aquesta trobada de vehicles històrics i de col·lecció. Una jornada que permetrà a tothom veure de prop models de diferents èpoques. Gerard Carreras és el control tècnic. Anna López i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem.

0: Els fets delictius comesos a Castelldefels han disminuït un 0,3% durant l'últim any, mentre s'incrementa l'eficàcia en la resolució dels casos. Són dues de les conclusions, dues de les dades que s'han presentat avui a la Junta Local de Seguretat, que s'ha celebrat al Saló de Plens de l'Ajuntament. Castelldefels, per tant, rebaixa els delictes per quart any consecutiu. Continua avançant en matèria de seguretat i convivència, segons ha donat a conèixer l'Ajuntament. Aquest òrgan col·legiat el formen els diferents cossos i forces de seguretat de l'Estat, policia local, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, i està presidida per la màxima representació política municipal, l'alcalde Manuel Reyes. Entre les dades que se'n desprenen d'aquesta Junta Local de Seguretat, n'hi ha que tenen a veure, per exemple, amb les ocupacions d'habitatges. Una clara tendència a la baixa, informa l'Ajuntament, en les ocupacions d'habitatges durant els darrers 6 anys, una reducció de fins al 87,5%. També baixen els delictes contra la salut pública i l'ordre públic. Hi ha també menys delictes contra la llibertat sexual i més resolució de casos. S'han donat també menys robatoris amb força a domicilis i establiments, un descens modest del 0,2%. S'ha reduït també, per exemple, els robatoris amb força a establiments, un 11,6% de baixada, i els robatoris amb força als domicilis, que també baixen, en aquest cas, un 5,6%. La resta de tipologies delictives, descensos, increments, totes les dades les trobarà al web municipal castelldefels.org. Ja es coneix l'ordre del dia del ple municipal de demà. El podran seguir complet, en directe, com és habitual, a través d'aquesta sintonia i del web de l'emissora municipal, radiocastelldefels.org. La modificació puntual del Pla General Metropolità a l'entorn de les Torres de Defensa Climent Savall i Gabriel Folqué, al centre, serà un dels assumptes principals. La regidora de Presidència i Comunicació, per part del Partit Popular, Mariana Ortega, ha avançat els principals punts del plenari a criteri del govern.
1: Aquest divendres, sí, celebrem el ple ordinari del mes de setembre i hi haurà diferents assumptes de gestió municipal i també alguns projectes importants, no, per al futur de la ciutat. Un dels punts destacats serà l'aprovació provisional de la modificació urbanística de l'entorn de les Torres de Defensa Climent Savall i Gabriel Folcher i del carrer Església. Es tracta d'un projecte que ens permet avançar en la transformació d'un espai molt important del centre de Castelldefels i que posarà en valor, no, el nostre patrimoni, i també reordenarà tot aquest entorn, no, del centre de la plaça i del carrer Església.
0: Un altre assumpte important, entén Mariana Ortega, serà l'aprovació dels comptes municipals de l'any passat.
1: Durant el ple també aprovarem les comptes generals de l'Ajuntament, que corresponen a l'any 2025, que inclou tant les comptes pròpies de l'Ajuntament com de les societats municipals d'Arfels i SAC. També, doncs, portarem a aprovació diferents reconeixements a membres de la policia local i del servei de mobilitat, que alguns d'ells estan vinculats al dispositiu que es va desplegar amb motiu del pas del Tour de França, entre altres.
0: El ple, demà a la una, començarà amb la lectura de diferents escrits.
1: Com és habitual, a més, el ple també serà un espai de participació ciutadana on diverses entitats de Castelldefels presentaran, llegiran els seus escrits i ens traslladaran, doncs, les seves propostes i qüestions que les preocupen, no? I finalment, doncs, com sempre, es debatran les mocions presentades pels diferents grups municipals relacionades amb la comunicació institucional, l'educació inclusiva, la mobilitat sostenible, les escoles bressol municipals, no? Hi ha 4 mocions. Per tant, doncs, serà un ple amb qüestions molt diverses, però sobretot en un pas important en un projecte de transformació urbana que afecta el centre de Castelldefels i que combina patrimoni, espai públic, habitatge i nous equipaments. Jo crec que serà un ple molt interessant.
0: Parlava la regidora popular Mariana Ortega des de les files del govern de les mocions que s'hi presenten. Entre aquestes mocions dels grups polítics hi ha Movem Castelldefels en Comú Podem, que porta a debat la proposta d'ampliar l'oferta pública d'escoles bressol municipals. És una proposta que planteja incrementar places públiques. El portaveu de Movem, Javi Martín, explica els motius d'aquesta moció.
2: és un neguit molt gran que hi ha, no? Les persones que tenen nens i nenes troben molt complicat per entrar a la xarxa d'escoles Bressol, que és un model d'èxit que ha estat observat per a tot arreu, que va implantar, no?, el govern progressista des de fa més de 30 anys, i donen molt bon servei, estan molt ben equipades i tothom vol accedir, són universals, i el que demanem en aquesta moció és que s'ampliï l'oferta. Demanem això en el govern, que sabem que es fa, a Castelldefels és un esforç econòmic molt gran per donar aquest servei.
0: Movem presenta una altra moció, en aquest cas conjunta amb el Partit dels Socialistes. N'ha parlat el regidor del PSC, Jordi Planell.
3: No val fer carrils bicis pintats, no val, és fàcil. Sortim amb un pot i pintem carrils bicis, això és fàcil. El que hem de fer carrils bicis, segurs. I carrils per vehicles de mobilitat personal, segurs. Aquest és l'esperit principal de la moció. Afegir més controls de velocitats en aquells punts on tenim més circulació d'aquest tipus de vehicles. Posem en valor a les persones abans que els vehicles. Això seria important, fer aquest canvi de paradigma. Volem una ciutat per a les persones, no pels vehicles.
0: El PSC presentarà també a debat una altra moció per garantir, diu textualment, la neutralitat institucional i la transparència. Arran de la convocatòria d'una concentració de suport a Ceuta, ho recordaran fa uns dies, els socialistes reclamen en aquesta moció, que es debatrà demà, una clara diferenciació entre la institució municipal, el govern i el partit polític. Per la seva banda, el grup municipal d'Esquerra Republicana presentarà al ple una moció per garantir una oferta educativa inclusiva i suficient. El ple municipal ordinari de setembre és aquest divendres a la 1:00 PM. El podran seguir complet en directe a través d'aquesta sintonia i del web de l'emissora municipal, radiocastelldefels.org.
4: Aquest divendres, a partir de la 1:00 PM, retransmissió en directe des del Saló de Plens del ple municipal. Aquest divendres, a partir de la 1:00 PM, ple municipal.
0: I encara un apunt de política municipal. Eva López serà la candidata del PSC a l'alcaldia de Castelldefels a les eleccions municipals de 2027. Regidora socialista a l'Ajuntament des de l'any 2015, actualment a l'oposició, Eva López presenta públicament la seva candidatura en un acte que se celebra aquest diumenge vinent al matí a la plaça de la Democràcia. N'ha parlat el seu company de files, el grup socialista, el també regidor Jordi Planell.
3: Per fi arriba la data. Teníem ganes de fer la presentació oficial de la candidata. Serà aquest diumenge a la plaça de Democràcia, a les 11 del matí. Esperem que vingui molta gent a recolzar-la. I, bueno, podríem dir que és el tret de sortida per nosaltres de la campanya. A partir d'aquí ja estem en moda campanya municipals. La Eva la veiem animada, amb força, té moltes ganes de treballar per la seva ciutat, té una àmplia experiència gestionant àrees tan diverses com promoció econòmica, turisme, via pública, mobilitat, per tant, coneix molt bé la ciutat, coneix molt bé l'organització de l'Ajuntament i per nosaltres és la millor candidata i esperem que tindrà molts bons resultats.
0: Aquest diumenge se celebra una nova edició de la Baix Cicletada. És una pedalada popular que recorrerà diversos municipis de la comarca per promoure l'ús de la bici. A Castelldefels, la sortida serà a 9:15 del matí des de la plaça Colom. Òscar Herrero és tècnic de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels.
5: Cada any, no, del 16 al 22 de setembre, es celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Per això, en aquesta setmana, no, pues, hi ha molts altres vinculats a la mobilitat sostenible, no només a Castelldefels, sinó a tots els municipis. I la bicicletada és una pedalada que nosaltres ens hem adherit més tard, perquè aquest any ja es celebra la 23a edició que es fa, i nosaltres vam començar fa 3 anys. I gràcies al carril bici que ens connecta, no?, el que vam fer a la Constitució, perquè sortim poqueta gent i és una forma segura, no?, per arribar a aquella zona. I aquesta bicicletada, pues, és una de les pedalades més grans que es fa entre... Són 12 municipis. Doncs, clar, organitzar una pedalada entre 12 municipis, pues, és un acte molt important, no?, que porta molt treball d'en darrere, policial, no?, de tècnics i organitzar-lo tot. I és un dia molt maco per gaudir, perquè sortim des de Castelldefels, de la plaça Colón.
0: La inscripció és gratuïta i es pot fer prèviament per internet o bé als punts de sortida, fins a mitja hora abans de l'inici de la pedalada.
5: Aquí sí que s'ha de fer una inscripció prèvia, no és com la pedalada de Castelldefels, aquí sí que hi ha una inscripció que busca en el cercador Bicicletada 2026, hi ha un apartat com inscriure's i s'ha de donar d'alta. Qui no pugui, abans de sortir, la sortida és a les 9:15 des de la plaça Colón, pues estarem allà un quart, 20 minuts abans, estarem una miqueta abans de les 9, estarem allà per qui vingui a última hora, pues allà poder apuntar-se. Val. També tenim, també hem de dir que com és un recorregut que són més de 20 quilòmetres, no? Sortim acompanyats amb policia des de Castelldefels, anem tot el que és l'eix, no? De l'antiga C245 fins a Sant Boi i d'allà també tot sempre acompanyats amb policia. D'allà creuem el riu i anem per Sant Joan d'Espí i arribem fins al parc de Torreblanca de Sant Feliu, no? On està el Consell Comarcal.
0: Les diferents rutes, ho sentíem, confluiran al parc de Torreblanca, on està prevista l'arribada cap a 1:15 del migdia. La Bicicletada forma part de la Setmana Europea de la Mobilitat. També en formava part, el cap de setmana passat, la Bicicletada i Festa de la Bicicleta que es va celebrar a Castelldefels.
5: Bueno, molt positiu, no? Com sempre, com cada any, pues l'acceptació que té la gent en aquesta pedalada és molt gran, no? Van tenir pues, entre 700 i 800 persones, no? Bàsicament com una miqueta, potser una miqueta menys que algun any, no sé, potser hi havia més actes i també teníem allà manifestacions i algunes coses, però bàsicament com cada any. I van gaudir d'un dia molt, molt solejat, molt maco, la gent va gaudir, sobretot en els petits, no? Perquè al final això de poder anar en bicicleta tranquil·lament, no? Fent carrers per la ciutat que normalment no es pot fer, pues a la canalla no, això li agrada molt. I després, com sempre, pues, acabem allà al parc de la muntanyeta i bueno, es fa uns sortejos, això també agrada molt a la gent i la tradicional botifarrada, no? Que fem sempre per recuperar les forces, no? Del recorregut i la veritat que molt bé, va anar tot molt bé.
0: Parlava el tècnic municipal de mobilitat d'un descens en la participació a la Festa de la Bicicleta de diumenge passat i de l'absència de manifestacions, deia. Podria ser conseqüència del fet que la plataforma L'Avinguda de la Pineda no es toca, anunciat que no participa als actes de la Setmana Europea de la Mobilitat d'aquest any a la ciutat. En un comunicat, aquesta entitat protesta pel que considera textualment un atropellament continuat a la mobilitat sostenible per part de l'Ajuntament. Eduardo Grimal és portaveu d'aquesta plataforma.
6: Els motius pels quals no participem de cap dels actes que des del municipi es faran és evident el document que hem compartit. En certa manera és una qüestió de coherència. Ja no té sentit que des de l'entitat formem part de cap dels actes, ni de la pedalada d'aquest dissabte, ni de la que es farà aquest cap de setmana en el context del Baix Llobregat, no? La Bicicletada que recorre tots els municipis.
0: Aquesta que sentirem és la llista de greuges que esgrimeix aquesta plataforma d'usuaris de la bici.
6: Els agravis a la mobilitat sostenible a Castelldefels gairebé comencen amb el mandat d'aquest equip de govern, ja no només amb l'anunci del desmantellament del tram sota les vies de l'Avinguda Pineda, amb el procés participatiu en què aquest reclam de mantenir l'Avinguda Pacificada i el carril bici segregat va ser el més votat i no es va escoltar. Em sembla que no té sentit que vinguem a cap d'aquestes pedalades ni en un context festiu ni en un context reivindicatiu.
0: Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, la plataforma ha anunciat que no hi participarà i reclama que es garanteixi la mobilitat sostenible i segura per a vianants i també usuaris de la bicicleta i de vehicles de mobilitat personal. Així ho explicava Ràdio Castelldefels Eduardo Grimal.
6: El tema de la Setmana Europea de la Mobilitat aquest any és una mobilitat per a totes les persones. Garantir que tota la ciutadania, sense importar el seu nivell d'ingressos, ubicació, edat, gènere o capacitat, pugui accedir a transport sostenible i eficient. Creiem que no ha estat el tret, diguem, d'algunes de les polítiques d'aquest equip de govern i és per això, per una qüestió de coherència, creiem que no en devem formar part.
0: Més qüestions. Castelldefels celebra aquest vespre una nova edició de la Nit del Comerç. Durant la vetllada, l'Ajuntament presentarà diverses accions, per exemple, la campanya d'enllumenat nadalenc, enllumenat comercial, perquè ja és a costa Nadal. Mar Sicília, regidora de Comerç de l'Ajuntament.
7: Este año la tradicional Nit del Comerç, que es una noche dedicada exclusivamente al comercio, al tejido comercial de nuestra ciudad, es una noche en la que todo el tejido comercial está invitada a, pues, a pasar ese rato dedicado a ellos, a hacer pues, un poquito de networking, a conocer un poquito no solamente las acciones que llevamos a cabo desde el ayuntamiento, sino también a conocerse entre ellos, ¿no? Dentro de toda la oferta que tenemos en nuestra ciudad privada, pues decidimos celebrarlo en el CBC, en el Casanovas Beach Club, en la playa.
0: Aquest dissabte arriba la primera trobada d'entitats. L'han posat com a nom Fem Poble. Serà una jornada que permetrà al teixit associatiu de la ciutat donar a conèixer les seves activitats. A la plaça de l'Església hi haurà carpes informatives, tallers, exhibicions i activitats participatives per part d'unes 40 entitats, associacions de tota mena. Sara Segarra és tècnica municipal de participació ciutadana.
8: És una proposta molt variada, que busca públics diferents. La majoria de propostes per part de les entitats tenen un caire més adult, però sí que hi ha activitats infantils i familiars. Algunes les impulsen els joves de la pròpia Casa d'Oficis. Ha estat una sorpresa molt gratificant. És a dir, al final hi participen gairebé 40 entitats, però hem de pensar que en una jornada de no tantes hores, perquè és tot un dia, però és de 10 a 2 i de 5 a 8, encabim 25 tallers simultanis i 10 exhibicions, que és una gran quantitat de propostes que s'aniran realitzant una darrere l'altra. A l'escenari, cada mitja hora, hi ha un tastet d'una exhibició d'una entitat que ofereix alguna cosa. I aquí hi ha entitats escèniques, de dansa, no? Entitats de salut, entitats culturals,

0: es repartiran bosses reutilitzables de Disney per, que ens ajudaran a fer la separació de vidre a casa. I també, una cosa que jo crec que també agradarà molt, és que els contenidors disposaran d'un codi QR que permetrà entrar en un sorteig. I se'ns sortejarà un viatge a Disneyland París i també 200 miniglus tematitzats amb aquests mateixos personatges. Llavors, pensem que és una campanya molt atractiva i que engrescarà molt, molt els petits.
1: La Biblioteca Ramon Fernández Jurado reprèn aquesta setmana el cicle El documental del mes. La programació fins al desembre proposa la projecció de 4 pel·lícules sobre temes molt diferents, però amb un punt en comú. Són històries que conviden a reflexionar sobre qüestions socials i d'actualitat. La primera projecció és aquest dijous. Arriba Amazomania, un documental sobre el poble indígena dels Corubo i la mirada colonial sobre les seves comunitats. En parlem de tot plegat amb Yolanda Zamora, bibliotecària que coordina el programa El documental del mes a la Biblioteca de Castelldefels. Bon dia, Yolanda.
2: Bon dia.
1: Comencem, si de cas, pel que és més d'actualitat. Aquesta mateixa setmana comencem parlant de Amazomania, que és la primera de les pel·lícules.
3: No, es pues enchanta.
4: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
1: Què explica aquest documental i per què pot interessar? Quin seria el ganxo per a la gent de Castelldefels?
2: Bueno, el primer ganxo és que, com hem dit, que del Festival Docs Barcelona surten els documentals que després circulen amb el Docs del Mes. Amazomania va rebre a la secció oficial d'enguany el premi a la millor pel·lícula, i això ja vol dir molt. Ha tingut el reconeixement dels professionals tant per temàtica com per tècnica. I què ens explica Amazomania? L'any 1996 s'organitza una expedició entre personal brasiler i personal suec per aproximar-se a la tribu aïllada dels Corubo. És algo excepcional. S'enregistren unes imatges, és un treball entre periodístic, antropològic, però clar, estem a l'any 96 llavors. Què ha passat? El temps i la història ens ha fet canviar moltes coses, hi ha uns canvis de paradigmes, hi ha certes revisions, les revisions de drets humans, les revisions del fet colonial, les revisions de les minories ètniques i els seus drets, i el que el documental mostra una miqueta és el conflicte entre què significava allò el 96, l'any 1996, i la revisió posterior de tots aquests treballs.
5: Journalists make a lot of money here. And you guys never pay back.
6: Se teu filho morrer, depois falta do teu filho, quando teu filho, tu não chora.
1: Detalls concrets, hora, sala...
2: Doncs serà el dijous 24 de setembre, projectem aquí a la biblioteca, l'Espai Margarida Xirgo, la durada és de 93 minuts, l'entrada és gratuïta i lliure. I el que sí que cal comentar, que els documentals són en versió original subtitulada al català. I com tu has dit abans, són documentals d'arreu del món. Per tant, parlem de, en aquest cas, és brasiler, portuguès, suec, subtitulat en català, però tenim de tots els idiomes.
1: Yolanda, moltes gràcies. Recordem la primera projecció aquest mateix dijous, Amazomania. Gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
6: Tu no xora, tu xora.
7: Este domingo, de nuevo, encuentro con los vehículos clásicos. Para hablar del tema, nuestro compañero José Ramón Díaz, hasta hace muy poco, y organizador de este evento. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Buenos días.
7: ¿Cuántas ediciones lleva?
8: Esta es la cuarta. Segunda desde la Montañeda y las dos primeras se hicieron en el castillo hasta que se nos quedó pequeño.
7: ¿Y se vuelve a hacer en el castillo este año?
8: No, no, se vuelve a hacer en la Montañeda.
7: La Montañeda, perdón.
8: Y de momento llevamos ya más que el año pasado. Llevamos bueno, cuando llegué a casa que llevo en el móvil, llevo 3 o 4 más de hoy, unos 180. Y tenemos que echar el freno ya, porque tampoco no queremos una sobreocupación. Queremos que se luzcan los coches y los pegas, mucho no se ven.
7: Bueno, son vehículos clásicos. ¿Qué podemos definir un vehículo clásico? ¿Qué es?
8: Mira, un vehículo clásico es el que tiene a partir de 30 años, ¿vale? Y luego está el histórico que es a partir de los 50 años. Y la mayor parte de los que vienen están ahí en medio, entre lo clásico y lo... Viene algún histórico también, viene algún histórico, sí.
7: Hemos hablado de vehículos, quiere decir que vienen motos, furgonetas, coches, díganos.
8: Y un camión.
7: Y un camión.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: El 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.
5: Ràdio Castelldefels.
6: Castelldefels avui.
7: Bon dia. Covidi i l'Ajuntament de Castelldefels col·laboren en la campanya Reciclar Vidre és una gran aventura. La iniciativa, que busca fomentar entre les famílies el reciclatge d'envasos d'aquest material, portarà des d'avui fins al 5 d'octubre contenidors tematitzats de personatges de Disney, Pixar i Marvel a la nostra ciutat. L'acte de presentació oficial de la campanya comptarà amb la participació de l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, el segon tinent d'alcalde, regidor de Seguretat, Governació, Servei de Neteja i Recollida de Residus, David Soler, i la gerent d'Ecovidrio a Catalunya, Sílvia Mayo. La presentació tindrà lloc avui a les 6 al pati de l'edifici de la República. La sessió ordinària del ple municipal d'aquest divendres s'inclou, entre d'altres temes, la modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit de l'entorn de les Torres de Defensa Climent Savall i Gabriel Folker i carrer Església número 1. La Marxa Nòrdica de Castelldefels celebra la seva 8a edició aquest diumenge 27 de setembre en dues distàncies, 4 i 8 quilòmetres. La Marxa Nòrdica de Castelldefels és una cita consolidada en el calendari esportiu local i que reunirà aficionats a l'activitat física, a la natura i als hàbits saludables. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
6: Castelldefels avui.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
8: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: CELS, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Buenos días, Castelldefels. Bon dia, Castelldefels. Aquí comença Castelldefels, així som. De seguida els programes del dia d'avui en directe a l'Urrida Muerto, a les 8 del vespre, i després musicales. Sabrem els seus continguts. Després, com cada dijous, el Partit dels Socialistes de Catalunya ens visitarà, i en aquest cas, un dels seus regidors, Jordi Planell. Ja Molero, el president de l'Agrupació de Cultura Popular, ens acostarà l'actualitat de l'agrupació. Participarà en els castells en un important concurs de castells que es fa a Tarragona. Leo Pico ens explicarà les incidències de la policia local des del seu càrrec com sotinspector d'aquest cos, i amb la regidora de Comerç parlarem de la Nit del Comerç que se celebra aquest vespre. Finalment, Paco Molero, ja metge jubilat, acaba de publicar un llibre, La màscara del mito. Ens explicarà de què tracta. Comencem. Welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels Coffee.
1: Efectivament, i com cada dijous al PSC, el Partit dels Socialistes de Catalunya en aquest espai, avui ens acompanya Jordi Planell, un dels regidors d'aquesta formació. Què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Si li sembla, comencem a parlar de com va anar aquesta festa que aplega tots els socialistes catalans, la Festa de la Rosa.
2: Sí, la festa que vam tindre aquest passat diumenge va anar molt bé. Ja la notícia va ser que no va ploure, perquè normalment plou a partir de 12:30, 1, plou i se'n va no risc la meitat del dinar. Però bueno, va anar molt bé, va vindre molta gent de tot el Baix Llobregat i d'altres comarques. Tant el president Illa com el president Sánchez se'ls va veure animats, amb força, crítics amb situació actual, però amb ganes de millorar el país i tirar endavant. I bueno, va ser un event molt motivador per tota la militància que ens hi trobàvem.
1: Molt bé, doncs del que va passar, el que passarà, i en aquest cas el que passarà aquest divendres, és que es celebra el ple municipal de setembre, el primer ple després de les vacances. Comencem per l'ordre del dia. Què destacaria?
2: Bueno, destacaria que una vegada més no serà un ple curt, perquè tenim 4 escrits ja només per començar i 4 mocions. O sigui, amb això ja tenim 8 punts, que, bueno, 8 escrits que poden donar bastant de què parlar. Comencem pel despatx oficial i comunicacions rebudes, que, tal com he dit, tenim 4 escrits, un que presenta l'Associació del Món Sense Guerres perquè ens adherim a una marxa per la pau i la no violència a la nostra ciutat. Després tenim un escrit que presenta la plataforma Hombres por la Igualdad y contra la Violencia Machista, que en aquest cas fa referència a l'escrit que es va llegir en relació als fets que van ocórrer a Ceuta, i és un escrit que va en la línia d'intentar donar solucions i no crispar més. Va amb aquesta línia amb la qual el Partit Socialista està totalment d'acord. I més veient quin és el nivell de crispació que s'està provocant, i això d'això en té molta culpa el Partit Popular, que vol anar de la mà de Vox, i aquí s'està equivocant, perquè la violència genera més violència, i ho vam veure aquest passat diumenge, em sembla que va ser, quan aquella diputada de Ceuta va ser agredida, li van tirar pedres al cotxe i quasi la linxen. O sigui que estem ja arribant amb aquests extrems. Per tant, s'hauria de baixar el suflé i ens hauríem de sentar per trobar solucions, no per crispar encara més a la societat. Després també hi ha un altre escrit de l'Associació de Llogaters de Castelldefels, que en aquest cas ens presenten el testimoni de tres persones que estan a punt de perdre el pis. Una vegada més veiem com en aquest ple tenim aquestes intervencions esgarrifoses de persones que porten anys visquent a Castelldefels, visquent al mateix pis, i ara per situacions personals de la vida, doncs, es veuran abocades a anar al carrer. Una vegada més hem de sentir aquests casos. I el que no entenem és com, sent la primera preocupació de la ciutadania Castelldefels a l'accés a una vivenda assequible, aquest equip de govern no es posa les piles, perquè els hem ofert possibilitats perquè, per exemple, el Cadí Balaguer, en carrer Major, puguin anar allà als 70 pisos, però no volen. Volen muntar un mercat municipal, que ens sembla molt bé, amb les 400 places de pàrquing. Això també ho teníem previst nosaltres, però amb més de 70 pisos d'accés social, de lloguer social, més ben dit. Doncs ells descarten aquesta possibilitat. No sabem el per què, però no hi ha manera de que el vulguin fer. Sí que sabem que volen fer una zona de restauració, com si aquí al centre no hi hagués restauració, i volen també muntar una gran superfície comercial, que tampoc sabem per què, perquè entre el carrer Església i el Cadí Balaguer tenim uns quants minimercats, o sigui, tenim diversos locals del supermercat. No ho entenem, i a més podrien haver avançat també amb l'H2, que el vam comprar precisament per continuar fent més pisos, i no veiem una actitud positiva de cara a fer-nos entendre que tindrem més pisos. S'ho vam dir amb el darrer ple. Quan vam fer nosaltres els pisos de carrer Pietat, vam començar a moure-ho 7 anys abans que estiguessin. I han arribat al començament d'aquesta legislatura. Per tant, el que no s'estigui movent ja no es veurà fins d'aquí 2 legislatures. Aquí està el problema. És evident que no poden fer pisos d'avui per demà, però no veiem el moviment, sap? No veiem que estem anant cap a un camí que digui, bueno, d'aquí 6 anys tindrem una oferta de 200 pisos més. No l'estem palpant. En canvi, el que sí que estem veient és el que també ens ha encaixat molt. Més llicències per apartaments turístics. Això vol dir menys lloguers. Per tant, vol dir més encariment del lloguer i més expulsió de les nostres ciutadans i ciutadanes de Castelldefels que no s'ho poden permetre. I aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. Després també tenim un altre escrit que presenta la PA, bueno, presenta l'Associació de Veïns de la Muntanyeta, per tal de saber quina és la situació del nou CAP de la Muntanyeta. Bueno, aquí també nosaltres tenim preguntes a fer i respostes que esperem que ens doni l'equip de govern. Si més no, quina és la situació actual, quan es preveu obrir i si tindrem o no tindrem més metges, la incorporació de nous metges.
1: I això pel que fa als escrits, no? Sí. I a l'ordre del dia, què destacaria?
2: A l'ordre del dia, bueno, entren uns punts típics de... Bueno, entra un punt que entra per llei, que és l'adhesió al ple de línies fonamentals del pressupost 2027, que la llei t'obliga a explicar més o menys, abans dels pressupostos, com aniran aquestes línies. Ens ho hem mirat, hi ha molta informació, però tampoc hi ha fil en prim amb el que és la tresoreria i la proposta pressupostària. També, com és un clàssic, cada trimestre, els informes trimestrals, hi ha un informe d'intervenció municipal. Després, també tenim un punt bastant interessant, que és l'aprovació del compte general del 2025, com saps, sempre anem cap un any enrere i s'ha d'aprovar quan s'ha tancat l'any 2025 les comptes. Aquí intervendrà el meu company Lluís Espanyol, que s'ho ha mirat amb molta cura i segur que tindrà moltes preguntes a fer. Després passen alguns punts que són purament tècnics, prorrogar d'un contracte d'implantació d'un software. Després ve una derogació del preu públic de l'apartament d'aquí, del que seria el CTC. Es deroga aquest preu perquè es va aprovar per Junta de Govern i ara ja s'ha incorporat directament a les ordenances fiscals.
1: Però és una qüestió tècnica.
2: És una qüestió també tècnica. També hi ha una qüestió tècnica d'autorització de compatibilitat de 3 persones, que en aquest cas se'ls dona favorablement. Després, també com és clàssic al setembre, hi ha un punt que podríem dir que és un bis del punt que vam veure el juliol d'autorgació de medalles i mèrits a la policia local, perquè sempre passa alguna cosa l'estiu i s'ha d'afegir alguna més. En aquest cas, es condecora o es fa menció a la gran tasca policial i de l'àrea de mobilitat pel tema del Tour de França, que va suposar una organització important, i aquí la policia local i l'àrea de mobilitat va tindre molta tasca a fer, i molt bona tasca, molt bona feina, per cert. I el punt que portarà més controvèrsia serà el número 11, que és l'aprovació provisional de la modificació plantual del Pla General Metropolità. Del que parlàvem abans, del carrer Arcadi Balaguer, en carrer Major, aquesta pastilla tan maca que tenim al mig del poble, doncs aquí nosaltres vam presentar unes al·legacions, s'han respost quasi totes, alguna no s'ha respost, no ens ha agradat alguna resposta, per tant, aquest punt, i per la importància que té a nivell habitacional, que no volen fer pisos, aquí l'equip de govern no vol fer pisos, aquí tindrem debat, i tindrem un debat profund i fort, perquè no ho entenem. I no entenem com som, que es declara municipalista, i per mi un partit municipalista... Nosaltres també som municipalistes, també. i estem defensant els interessos dels ciutadans. Però som, que es declara en les seves sigles municipalista, quan li estàs dient, segons les enquestes de la DIVA, que el principal problema de la ciutadania és l'accés a l'habitatge, no entenem com som aquí, no fa més força perquè es puguin tirar endavant. T'ho venen com a moneda de canvi, no, perquè els farem al carrer Església en 1 de maig, on estava a l'antic col·legi Lluís Vives. Ho farem allà. Vale, però és que podem fer-ho al Cadí Balaguer i els podem fer a 1 de maig. Que 1 de maig és una molt bona ubicació per fer pisos per persones grans, perquè estan al centre, tenen tots els serveis a prop i no s'han de desplaçar massa. Però els pisos que podríem fer al carrer Major, doncs, serien com els que hem fet a Pietat. Per tant, no entenem, la veritat que no entenem per què no estan apretant, perquè si ells volen, ho podem fer entre tots. No seria difícil posar-nos d'acord. I, bueno, a partir d'aquí ja entraríem amb el que són les mocions, que en aquest cas tenim 4 mocions. La primera, que la presentem nosaltres, per garantir la neutralitat institucional, la transparència i la identificació dels continguts financiats amb recursos públics. Per què hem fet això? Hem fet aquesta moció perquè hem vist que l'Ajuntament de Castelldefels, i concretament la figura d'alcalde, està pagant amb diners de tots nosaltres propaganda de l'Ajuntament i seva pròpia en canals digitals externs.
1: A què refereix?
2: A xarxes socials. Uh-huh. Val? Aleshores, el que estem exigint, seguint les lleis que hi ha tant europees com espanyoles, és que això no és il·lícit. Però quan ho fas, la llei sí que diu que has de dir publicitat patrocinada per l'Ajuntament de Castelldefels, per exemple. O publicitat patrocinada pel PSC. Això s'ha d'indicar. No és una informació que surt d'aquest canal del no-res, sinó és una informació pagada. Per tant, s'ha d'indicar. I això no s'està fent. I és el que intentem explicar aquí. I a més, hi ha lleis i s'han de complir. O sigui, el Partit Popular sempre va de legalista, no? Jo hago complir la llei, me guste o no me guste. Doncs la llei està dient això. I ho saben. I avui ho recordarem. Després ve una moció d'Esquerra Republicana per garantir l'oferta educativa inclusiva. Bueno, estem veient durant aquesta legislatura que des d'Esquerra estan entrant moltes mocions relacionades amb l'educació. Recordem que van estar governant els últims anys a la Generalitat i la senyora Esther Niubó s'ha trobat, la consellera d'Educació, a la Generalitat, s'ha trobat el que s'ha trobat dels últims 10 anys i li està costant un cel i un infern intentar endreçar-ho tot. Ara amb aquesta partida de més de 2.000 milions, em sembla, que tindrà d'increment amb els nous pressupostos, podrà intentar arreglar coses que fa temps que estan malament. No les podrà arreglar totes, però unes quantes sí. I aquí, bueno, aquí aquesta moció, doncs, està demanant baixada de ràtios, estan demanant que en el cas que Castelldefels, algun col·legi, alguna escola, perdi una línia, es mantingui la línia i baixin la ràtio a la resta de les línies. Després també més recursos per l'educació inclusiva, més recursos, i també estan reclamant amb aquesta moció per part de l'Ajuntament que la major part de la partida pressupostària d'educació pagui aquests recursos, que són recursos humans, que donen suport a menjadors i als patis en casos de nens que tenen necessitats especials. I també fan referència a que s'estudi o s'analitzi la possibilitat d'un institut escola a Castelldefels.
1: Ja que això es preveia, de recordar fa anys, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Es volia promoure?
2: Sí. Hi ha uns quants a Catalunya i aquí a Castelldefels podria haver-hi la capacitat de tindre algun. I, bueno, nosaltres no, com a PSC, nosaltres no estem en contra. S'ha d'estudiar, s'ha de buscar el millor de tots, la millor ubicació, perquè garanteixes una continuïtat entre escola i institut, sobretot si hi ha nens amb necessitats especials, doncs aquesta trajectòria es pot fer continuista. No tallar-la amb un salt d'una escola inclusiva al saltar a un institut que és diferent.
1: Bé, es torna enrere, d'alguna manera, no?
2: Sí.
1: És a dir, que segons en quines opinions no ha funcionat la fórmula de que els 12 anys, doncs, els nois i les noies passin a fer la secundària a un altre centre, a un institut.
2: Mm-hmm. Sí, sí. És una mica això. Després també es presenta una moció conjunta en defensa d'una mobilitat sostenible i segura. I bueno, aquí hem d'arrencar amb el malaurat fet que va passar a l'agost al carrer 11, que va haver un atropellament múltiple en la mort d'un noi de 16 anys. Bueno, aquesta moció el que intenta fer veure o fer palès és que necessitem... O sigui, no val fer carrils bicis pintats, no val, és fàcil. Sortim amb un pot i pintem carrils bicis, això és fàcil. El que hem de fer, carrils bicis, segurs. I carrils per vehicles de mobilitat personal, segurs. Aquí, aquest és l'esperit principal de la moció. Afegir més controls de velocitats en aquells punts on tenim més circulació d'aquest tipus de vehicles. Posem en valor a les persones abans que els vehicles. Això seria important, fer aquest canvi de paradigma. Volem una ciutat per a les persones, no pels vehicles. Quantes ciutats hi ha que no permeten, per exemple, la circulació al centre de la ciutat? Quantes? Moltes. Això no ho comenta la moció, però sí que hem de començar a posar les persones per davant dels vehicles. També parla d'un projecte que és antic i la MB el té projectat, que és un passeig marítim, entre un carril bici i el passeig marítim entre la fase 1 i la fase 2. I jo l'he vist, he vist el projecte, seria factible fer-ho i tindríem un carril bici que aniria des de Gavà, des de Viladecans fins a Port Ginesta, ara ja amb el carril bici que estan fent a botigues de Sitges. Per tant, també intentar recuperar aquest projecte. I, bueno, també la moció parla d'exigir més transport públic. És evident que si no volem tanta mobilitat de cotxes al centre del poble, ha de primar un bon transport públic. Aquí també estem d'acord. I per últim tenim una moció de Movem per l'ampliació de l'oferta pública d'escoles bressol a Castelldefels, i bueno, que bàsicament demana anàlisis de l'estat actual, a l'estudi de com estan les quatre escoles, també si estudia la viabilitat d'una cinquena escola bressol i, bueno, sobretot, no retallar drets als treballadors. És a l'esperit d'aquesta moció.
1: Doncs, per últim, i ràpidament, aquest diumenge, ja fora del ple, Eva López es presenta com a candidata a l'alcaldia de Castelldefels a les properes eleccions municipals.
2: Sí, per fi arriba la data. Teníem ganes de fer la presentació oficial de la candidata. Serà aquest diumenge a la plaça de Democràcia, a les 11 del matí. Esperem que vingui molta gent a recolzar-la i, bueno, podríem dir que és el tret de sortida per nosaltres de la campanya. A partir d'aquí ja estem en moda campanya municipals. La Eva la veiem animada, amb força, té moltes ganes de treballar per la seva ciutat, té una àmplia experiència gestionant àrees tan diverses com promoció econòmica, turisme, via pública...

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, un any més, l'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'àrea de comerç, organitza la nit de comerç de la ciutat. La cita té lloc aquest vespre a 8:45 al Casanova Beach Club, una cita adreçada a comerciants amb local obert a la ciutat i amb ganes de compartir experiències i conèixer les diferents sensibilitats del comerç de Castelldefels. És el moment també en què l'àrea de comerç explica les accions de dinamització comercial que es desenvoluparan fins a final d'any, la campanya de Nadal, l'encesa de llums de Nadal, etc. Entre altres coses, la nit del comerç també servirà per presentar oficialment uns nous reconeixements adreçats als comerços de la ciutat. Quatre restaurants de Castelldefels, el CBC Casanova Beach Club, Embarcadero, Restaurant Andalucía i Sol Rice by Tiburón ofereixen diferents interpretacions de la samfaina, aquesta recepta tradicional per posar en valor els productes frescos de temporada del Parc Agrari del Baix Obregat fins al 18 d'octubre. És una campanya Temps de Samfaina al Baix Obregat que impulsa el Consorci de Turisme del Baix Obregat i el Consorci del Parc Agrari. I el Parc de la Muntanyeta acull aquest diumenge entre les 9 del matí i les 2 de la tarda la quarta trobada de vehicles clàssics de Castelldefels, que reuneix els amants del motor i de la història automobilística en una jornada pensada per gaudir de vehicles emblemàtics que han marcat època. L'esdeveniment ofereix una exposició a l'aire lliure de cotxes clàssics acuradament conservats, un espai de trobada per a col·leccionistes i aficionats i un ambient familiar on compartir anècdotes, passió per la mecànica i nostàlgia sobre rodes, que es completa amb una botifarrada popular per gaudir de la gastronomia en bona companyia, consolidant-se així com una cita imprescindible del calendari cultural de la ciutat. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
1: Castelldefels, així som.

0: El proper 3 d'octubre a Tarragona acollirà la 30a edició del concurs de castells, un concurs en el qual participaran els castellers de l'Agrupació de Cultura Popular. Per això som amb nosaltres Jan Molero, president de l'agrupació. Què tal, Jan?
1: Molt bon dia.
0: Bon dia. I Pau Anyel i Eva Herrero. Ella i ell són castellers de l'Agrupació de Cultura Popular. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs primer de tot volia parlar, Jan, amb els dos, que els fa que vulguin dedicar-se, implicar-se en el món casteller.
3: Això...
0: Pau, sí.
3: Doncs, no sé, m'agrada molt sobretot l'ambient i, doncs, és, no sé, m'agrada molt allò. També m'agrada, doncs, bueno, òbviament pujar. I no sé, sobretot això, aquestes dues coses a mi són les que més m'agraden de castells.
0: I en el teu cas, Eva, què és el que et va empènyer a formar part dels castellers?
2: Sí, jo crec que al final els castells és una cosa que quan ho veus a plaça et crida l'atenció d'una manera o una altra, i entrar a la colla i formar part i fer cultura d'aquesta manera amb tothom, doncs és molt xulo i t'acaba enganxant.
0: Quants anys teniu?
3: Jo tinc 14.
2: Jo 18.
0: I la vostra família també es dedicava als castells o a aquest món?
3: Bueno, la meva germana va estar un temps, però després de mi, i després se'n va anar. Ja només el meu pare a vegades a la pinya.
1: El vam enganxar.
3: Sí.
1: No volia, no volia, però al final...
0: I al final, mira, eh?
1: És que és una secta, això dels castells.
0: I el teu cas, Eva?
2: Jo sóc l'única de la meva família que fa castells, però, bueno, a la meva família sí que li agrada anar-ho a veure així, però no estan en la colla, exactament. Ens venen a ajudar de vegades.
0: Doncs ja en som part de l'equip dels castellers, gent molt jove que, bueno, que evidentment va als assajos i després actua i tot això.
1: I tant, són part fonamental de la colla, igual que qualsevol altre membre, però en especial ells, que són el futur. Bueno, fa gràcia perquè tu només tinc 3 o 4 anys més que ells, eh?
0: Sembla que l'avi,
1: ja
0: però tampoc.
1: Sempre l'autoritat, ja. Però això, que al final la canalla que va pujant i ja es converteix en castellers al 100% formats, no? I preparats per pujar i ser autònoms, doncs és molt important que aquesta gent s'impliqui, i aquí estan intentant convèncer la gent perquè vinguin al concurs, que com sabeu és una data molt important i assenyalada per nosaltres, i enguany encara més, que podem tornar a Tarragona. Doncs fa 32 anys, si no vaig errat, que vam deixar-hi d'anar, perquè el concurs es compon per 3 edicions diferents des del 2014, i nosaltres havíem anat fins ara, en aquesta època del segle XXI, doncs a la sessió de Torredembarra, que es fa el diumenge anterior, és a dir, aquest diumenge.
0: Mm-hmm. Quin és l'objectiu dels castells de Castelldefels en aquest concurs?
1: Això els hi deixo amb ells, a veure què diuen. Que es mullin, que es mullin.
3: Jo crec que voldran tirar màxims.
2: Sí, el concurs sempre és una diada que volem apretar. En aquest cas, si la gent està una mica atenta del nostre Instagram i dels assajos, es pot intuir els castells que volem fer, però bueno, al final serà la tècnica qui decidirà el que sigui millor per tots i el màxim que puguem fer.
0: Jan, quants castells podeu presentar al concurs?
1: Doncs el concurs de castells té 5 rondes i puntuen els 3 millors castells. Llavors la intenció és si es pot fer tot en 3 rondes millor, i si es cal millorar o algun castell t'ha quedat carregat o has fet algun intent i intentes muntar el castell, doncs pots fer 2 castells més per aconseguir puntuar aquests 3 castells. A la sessió de dissabte serem 18 colles, totes més o menys del nivell que ara hem assolit. Aquesta pujada a nivell nostre ens ha permès estar dissabte a Tarragona amb colles de 8 i 8 i mig.
0: Per què és tan important aquest concurs de castells a Tarragona?
3: Doncs perquè al final, doncs, diu més o menys que la colla va millorant, i aleshores, doncs, clar, hem passat d'estar en el concurset al concurs i estem en una molt bona posició. Aleshores, això vol dir que la colla millora bastant.
2: Sí, i a part de tot el que ha dit el Pau, crec que també hi ha una part històrica del concurs de castells que es va començar a fer fa moltíssims anys i que gràcies al concurs també vam aconseguir que el món casteller creixés. I doncs penso que seguir fent-los cada dos anys i participar en aquestes dates doncs, és molt important per seguir la tradició també.
0: I el concurs en concret de Castells de la Tarragona, per què és tan destacat? Quan n'hem pagat diverses vegades, ja m'has dit, és un dels més importants potser a nivell de Catalunya.
1: Sí, bueno, de fet és l'únic concurs de castells que hi ha, perquè la resta d'actuacions són diades normals on no es competeix en teoria o no es competeix formalment com a mínim. I és una data molt rellevant per això, perquè junta moltes colles, també perquè té molta tradició històrica, com deia la Eva. De fet, també està molt vinculada a la figura de Pau Casals. Enguany es celebra el seu centenari i ja té tota una pàtina, no?, de tradició, d'identitat de casteller, de sang castellera, no?, per dir-ho d'alguna forma, que tothom té molta atracció. I també a nivell internacional, doncs, al ser una plaça que es fa una antiga plaça de bous, per tant, és un espai singular dintre del món casteller, entenent que la majoria de dies es fan a places de l'Ajuntament o de les esglésies dels pobles, i a l'haver tantes colles juntes i cadascuna amb les camises del seu color, doncs és un espectacle que visualment també és molt atractiu, perquè també es fan castells simultanis, per tant pots veure diferents construccions de diferents colors, i això crida molt, fins i tot la BBC i altres teles internacionals, doncs, obren telediaris amb el concurs de castells de tant en tant.
0: Mm. És un concurs on es veureu amb gent d'altres agrupacions, amb altres grups de castells, que és també un moment per retrobar-vos, no?
1: Sí, sí, el retrobar en aquest punt competitiu, però sí, sí. No, a veure, tenim unes quantes colles amigues dintre de la mateixa jornada, també tenim colles amb qui tenim una mica més de rivalitat, però bueno, dintre d'això, cordialitat i ajut, no?
2: Jo crec que és molt divertit. Al final, per unes coses o altres, sempre hi ha algú que coneixes d'alguna altra colla i pots anar a parlar amb aquestes persones. Al final estem moltes hores allà al concurs i no només és fer castells, doncs és estar amb la colla, passar un dia totes juntes i també doncs, amb la resta de colles, si fas amistats, també serà més divertit.
0: Pues parlant d'amistat, parlant de concentració, parlant de que és una jornada lúdica, el que vosaltres feu, Jan, és que munteu una mena d'expedició des de Castelldefels, no?
1: Exacte. Bueno, ja ho hem pregonat per tot arreu on hem pogut. El nostre objectiu és portar molta gent a la Terra Quarena Plaça i per això ens cal l'ajuda de tot el poble de Castelldefels. És per això que obrim les portes de la colla a tothom, ja com fem sempre, però també com vam fer especialment per Festa Major d'estiu i en altres assenyalades. Estem fent una campanya perquè s'hi sumi tothom que pugui i bueno, en molts jocs els trobareu a l'Instagram de la colla, també a la pàgina web de l'Ajuntament hi ha un formulari obert per qui es vulgui apuntar, per tenir-lo en compte a l'hora de... està tot fet, us donem autocar, el transport fins allà, a samarreta groga per posar-vos a les pinyes i l'àpat perquè són moltes hores i a divertir-se. Bàsicament jo crec que és una bona oportunitat per introduir-te al món dels castells, per passar-t'ho bé, també per representar el teu poble, tota aquella gent que tingui ganes de fer pinya fer poble, no? Fer Castelldefels en cert sentit, doncs és un lloc superxulo perquè al final aspirem a que la nostra pinya representi també tot el municipi, no?
0: Molt bé, doncs aquelles persones que vulguin sumar-se a aquesta expedició, acompanyar-vos, com deies, entrant a la pàgina web, per exemple, de l'Ajuntament o al vostre Instagram, només han d'omplir un formulari, però suposo que limitaran el temps perquè us pugueu organitzar, no?
1: Bueno, sí, però al final, si el dia abans queden places i tal, doncs vinga, pa'lante també, no? Però sí, contra abans ens apuntem millor, però bueno, que al final l'important és ser la màxima gent possible i tothom és benvingut. Com sempre, i sempre que es fan castells i amb el mateix, independentment de la talla, la mida, el pes, l'alçada, qualsevol característica física, tothom és apte per fer castells i col·laborar. I això, l'únic que cal estar és disposat a fer pinya i a donar un cop de mà.
0: Doncs que tingueu moltíssima sort en aquest concurs. que també, evidentment, com ho estem parlant aquí tota l'estona en aquesta conversa, que ho passeu molt bé, que es tracta sobretot d'això. Gràcies, Pau Anyel, Eva Herrero, ells són part dels castells de Castelldefels, de la colla de l'Agrupació de Cultura Popular dels Castells, i gràcies al president de l'Agrupació de Cultura Popular, Jan Molero, que aquest proper 3 d'octubre tingueu molta sort en la 30a edició del concurs de castells de Tarragona.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: A vosaltres, bon dia.
4: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Doncs donem la benvinguda a Leo Piqué, sotsinspector de la policia local de Castelldefels, que us parla de les darreres incidències succeïdes a casa nostra. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna.
0: Què ha passat en les últimes 48 hores, per exemple? Bueno, primer de tot, perdó, com va anar la festa de comiat de l'estiu, que va plegar més de 5.000 persones a la platja, no?
1: Doncs molt bé, és una notícia agradable, no? Perquè vam tancar l'estiu, a més vam tancar l'estiu sobretot la primera notícia és que feia temps d'estiu, que això marca molt una mica l'assistència i l'èxit d'aquest event. Va fer un temps fantàstic, la qual cosa va significar que n'hi haguessis un munt d'assistents, estem parlant de com a mínim 5.000 persones, amb un ambient festiu fantàstic, la gent va gaudir moltíssim. I des de la policia local, una vegada més, tenim que felicitar el bon comportament de tota la gent que es va visitar i tot el que van gaudir i el que va viure en aquell moment. És una situació molt emotiva, sobretot amb l'espectacle de drons, que ja és el segon any que els tenim aquí, i la veritat és que és un espectacle molt recomanable i amb un entorn fantàstic per gaudir-lo.
0: Molt bé, i des d'aquesta festa, quines incidències s'han produït relacionades amb la seguretat?
1: Doncs mira, per sort tenim pocs incidents, vull dir, estem parlant d'una situació de transició, encara estem a l'estiu, encara tenim bon temps, però sí que és veritat que ja n'hi ha una normalitat ciutadana, han començat els col·legis, ja ha començat la gent a treballar, s'han acabat les vacances, bueno, no a tothom, però a molta gent, i això suposa doncs, que d'alguna forma la incidència vagi baixant, perquè també a la platja doncs, ja han desmuntat les guinguetes, els visitants són molts menors, l'oci està caient una miqueta, i tenim, per sort, que parlar d'incidents lleus, algun accident lleus per sort. I destacable, podríem destacar, ahir es va prendre foc amb una furgoneta ja a la zona de Vista Alegre, estava un descampat. Considerem que és un incident fortuit, és a dir, se va encendre per algun accident d'algun contacte o algun cable o algun problema intern d'aquesta furgoneta, perquè va començar per baix, i per sort no va afectar de forma directa a d'altres vehicles, pot ser alguna espurna va poder caure, però en principi no va afectar de forma directa, no va haver un efecte dominó, un efecte simpatia no va existir. I el més important és que aquest foc no ens va transmetre al bosc perquè estàvem en una zona boscosa. És important també destacar que les condicions meteorològiques han canviat, la humitat dels nostres boscos, per sort, ha augmentat amb aquestes pluges i l'estrès hídric ha disminuït, la qual cosa, sense baixar mai la guàrdia, perquè no podem fer-ho, recordem l'estiu que hem passat, però el nostre bosc està més resistent en aquest cas a un incident que a la millor s'hagués provocat fa unes setmanes, podríem estar parlant d'una altra cosa.
0: Perquè, clar, es va poder dir ja en el llindar d'una de les zones boscoses limítrofs amb habitatges a Castelldefels, en aquella zona de Vista Alegre, al final de Canyars.
1: Sí, sí, va ser a una zona boscosa. Vull dir, aquesta furgoneta estava ja tocant el bosc i, de fet, se va prendre una mica de bosc, però, evidentment, la capacitat que va tenir de combustió va ser mínima, la qual cosa va fer que els bombers poguessin apagar-ho d'una forma immediata.
0: S'estan investigant les causes encara?
1: Sí, a qualsevol foc o qualsevol incident, vull dir, una cosa és el que a priori se valora, no? A priori, la valoració inicial és que allò va poder ser un foc fortuit, però després cal fer una investigació molt més acurada i saber si pot haver alguna causa o alguna situació de risc per part del propietari o qualsevol dada que ens arribi, nosaltres no podem deixar d'investigar.
0: Doncs parlem ara d'altres de les funcions. Això sovint ho comenten aquí, que du a terme la policia local, només en la prevenció de delictes, sinó també altres funcions que té. Com, per exemple, vosaltres teniu totes i tots la policia local formació en primers auxilis.
1: Sí, com no pot ser d'altra forma, la policia local se'ns forma d'una forma permanent, en vaga redundància, per tal de poder atendre una situació de risc imminent. És a dir, nosaltres hem de ser capaç de fer una RCP, de poder fer un massatge cardiovascular per poder mantenir una persona en vida fins que arribin a un servei ja qualificat, com pot ser el SEM, com pot ser una medicalitzada. Actuem moltes vegades amb socorristes a la platja, amb salvavides a la platja, quan hi ha ofegats, estem també fent relleus. Recordem que fer una RCP a una persona comporta, encara que no sembli, un esforç físic molt important, de tal forma que qui ho està fent en pocs minuts queda esgotat. I tot i ser una persona forta, sorprendríem de la quantitat de força que s'ha de fer, i encara més si no tens la capacitat, un model adient per poder fer aquest esforç. Aleshores, nosaltres el que fem és, aquesta formació és inevitable, primers auxilis sempre, fer una maniobra per tal de que algú tingui un atragantament, fer una maniobra per tal de col·locar una persona en unes condicions adients, saber si s'ha de moure o si no s'ha de moure, i després una eina que crec que és inestimable i jo crec que cal cal recordar a la ciutadania que la tenim no sols la policia, sinó quasi tots els edificis municipals, i és el desfibrilador. El desfibrilador és, bueno, és qui retorna la vida a moltes persones quan pateixen un infart. És aquest aparell que fa una descarga elèctrica i d'alguna forma activa el cor enfront d'una parada. És de molt senzill funcionament, però cal tenir una formació, evidentment, i sobretot també cal fer aquesta formació, anar recordant-la, no? Per sort no ho fem servir molt, molt habitual, però quan, el més important és que quan es faci servir, els cotxes patrulles ho duem, també estan als llocs, a qualsevol establiment municipal, també a les guinguetes, a la platja, recordeu-vos que també disposant han disposat d'aquest aparell, i saber com fer, bueno, n'hi ha qui diu que és ressuscitar una persona, vull dir, el desfibrilador és una persona que més que desfibrilar fa ressuscitar.
0: Us heu trobat a casos on heu d'haver d'intervenir en l'espai públic i practicar aquests primers auxilis?
1: Sí, no vaig a dir que és molt habitual, però sí freqüent. Una persona infartada a la via pública, me'n recordo un centre d'Doctor Ferran, doncs una actuació concreta amb una persona que va tenir un infart i el van poder retornar amb desfibrilador. I en qualsevol moment, estem parlant aquí mateix i qualsevol persona estem dintre de la possibilitat de patir un infart. No? I aquests primers minuts són els que determinen si la persona es salvarà o, per contrari, no salva o pot quedar molt malament. Per això que enfront de qualsevol sospita, si algú es troba malament, si algú presencia algú que li ha passat alguna cosa, d'immediat truca a la policia, truca a SEM, a 112, però la policia tenim la capacitat suficient, evidentment no és la nostra funció principal, però sí que tenim capacitat per mantenir una persona en vida fins que arriben serveis qualificats per tal de retornar-la.
0: Molt important. Aquesta també altra funció que té la policia local, molt, molt i molt important. Doncs vols comentar alguna cosa més, Leo?
1: No, en principi sols destacable de cara a aquesta propera setmana. El dijous tenim la Junta Local de Seguretat a l'Ajuntament, vindran diferents cossos de seguretat i també estaments judicials, on farem una valoració amb l'Ajuntament i diferents estaments municipals sobre les dades que tenim de delinqüencials, assistencials i actuacions policials en general, juntament amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional del nostre municipi de l'últim semestre.
0: Molt bé, i ja la setmana vinent doncs parlarem una mica també dels resultats d'aquestes dades i d'una visita que feu a la ciutat de Huelva relacionada en aquest cas amb les platges.
1: Sí, això ja parlarem la propera setmana, el dia 29, tenim que anar a Isla Cristina, a Huelva. Se'ns ha invitat a la policia local de Castelldefels a fer una ponència sobre seguretat en platges per part d'ANAC, que és l'Associació de Bandera Internacional de Banderes Blaves de Certificacions, i exposarem el nostre model policial de platges i com actuem, com treballem i com intentem fer el millor possible de cara al nostre municipi visitants. Se va triar Castelldefels perquè som un municipi, estem parlant d'unes jornades internacionals on ve gent de platges de tot el món. Som un municipi metropolità, tenim una platja metropolitana amb 6 milions i mig de visitants a l'any. Estem a costat de, és una mica la presentació també de la ponència, estem a costat de la ciutat més densament poblada d'Europa i una àrea metropolitana amb una densitat molt, molt gran i una potència de visitants tremendo. A la vegada estem també envoltats d'una zona d'un nivell mitjà-alt en el qual tenim instal·lats al nostre municipi. Doncs molts esportistes d'èlit, gent de la judicatura, gent empresaris molt importants, gent de la faràndula. És a dir, estem parlant d'una platja de Castelldefels, que tenim, nosaltres la veiem molt normal, però quan vas a fer a jornada o a ponència, te n'adones que tenim doncs, una platja metropolitana amb unes característiques molt específiques i que té interès per part d'altres municipis costers i municipis amb platges importants de saber el nostre model policial per tal de fer capaç de conviure de la millor forma possible doncs, a aquests diferents interessos que pot haver, insisteixo, des d'estar al costat de la ciutat més poblada més densament poblada d'Europa, tenim 1,5 milió d'habitants al nostre voltant, molt a prop sense comptar Barcelona, i a la vegada aconseguir una qualitat molt, molt elevada que aquesta densitat doncs, de vegades podria minimitzar-la, no? Vull dir, fer fer una situació intermitja, fer conviure aquests interessos tan diferents, doncs de vegades és el que comporta aquesta qualitat a nivell de seguretat.
0: Molt bé, doncs t'esperem, Leo, el proper dilluns per parlar també d'altres temes, com sempre, relacionats amb la seguretat del municipi, incidències i campanyes, que parlarem d'una campanya molt destacada, molt important, el dilluns vinent. Moltes gràcies.
1: Perfecte, Anna. Doncs moltes gràcies, com sempre, per la vostra atenció i agrair a la ciutadania el seu, bueno, que ens escolti una vegada més.
0: Gràcies, Leo Piqué, subinspector de la policia local de Castelldefels. Bon dia.
1: Gràcies, bon dia.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Les dades presentades aquest matí a la Junta Local de Seguretat confirmen que els delictes a la ciutat han disminuït per quart any consecutiu, consolidant una tendència positiva en els indicadors de seguretat. Els fets delictius han disminuït un 0,3% durant l'últim any, mentre que augmenta l'eficàcia en la resolució dels casos. Destaca la reducció dels delictes contra la salut pública, que han disminuït un 22,7%, contra l'ordre públic, que ho han fet un 20,7% dels delictes contra la llibertat sexual, que han disminuït un 10,3%, i dels fets virtuals, que han disminuït un 10,1%. En els darrers 6 anys, les ocupacions d'habitatges han disminuït un 87,5%, passant de 120 casos al 2020 a 15 fins a l'agost del 2026. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado tanca del 5 al 7 d'octubre. No prestarà servei durant aquest